0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una mica.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Samantha.
1: ¡Fabas!
2: ¡Quina beneitura, no?

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim, ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23 des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions d'entre la Roca del Vallès i Montornès a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada, i al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona amb alguna gotellada, que sobretot aquesta propera nit ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellbé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en deuda.
1: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Govern més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
1: De la plana internacional destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que reactivaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu, perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats, una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
15: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
1: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
16: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
1: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
18: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi. Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
19: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
17: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva.

0: que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
1: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
2: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi tres victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa tres anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
3: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
2: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb dues etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat de TV Mataró.
4: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la novena vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. En presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
5: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
4: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
6: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
7: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
6: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat.

0: Tour de França, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i esgotadors del món, té moltes curiositats fascinants. Una d'elles és la història del Lantern Rouge, o el fanal vermell, un terme que es refereix al ciclista que ocupa l'últim lloc a la classificació general. Al contrari del que es podria pensar, aquest títol no és deshonrós. De fet, el ciclista en aquesta posició sovint rep una considerable atenció mediàtica i de vegades contractes lucratius a causa de la notorietat que implica acabar el Tour encara que sigui en darrer lloc. L'origen del terme prové de la llum vermella que solia penjar a la part del darrere dels vagons d'un tren, per indicar que no hi havia més vagons al darrere. Al llarg dels anys, alguns ciclistes han competit estratègicament per ocupar aquesta posició, ja que poden atreure patrocinadors i oportunitats en futures carreres. Una altra curiositat és la tradició dels bidons. Els ciclistes sovint llencen les ampolles d'aigua buides als espectadors, que les consideren records valuosos. Aquestes ampolles, conegudes com a bidons, de vegades són venudes en línia, convertint-se en un petit negoci per a alguns aficionats.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, amb majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellver.
3: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia.
1: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
4: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
4: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar del que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de... ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
1: La peça de les joies queda pendent i Zapatero de moment evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
4: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme, perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, que, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demanant moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
1: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia a l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
4: I tant, en primer lloc, jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució de del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
1: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
4: Igualment, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: De nou a casa nostra, us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
5: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
6: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
5: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
7: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
5: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
8: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
9: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
10: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
11: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és pujar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
12: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
8: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
13: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
14: Después, cuando la realidad le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
8: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
1: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
15: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
3: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
16: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
3: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
17: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
3: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
18: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
19: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
18: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
20: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per a partir d'ara treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament en menys dies d'espera. un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
0: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
20: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
21: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
22: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
1: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
23: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
24: Que m'hagin donat aquest premi, doncs per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
23: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
24: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono i més, doncs si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociono més.
23: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
2: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
2: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
5: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional, que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
1: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic, al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora diverses incidències compliquen la circulació a l'entorn de Barcelona. A l'AP7 hi ha cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona per una avaria d'un camió que talla un carril. A la Ronda Litoral, retencions de l'Hospitalet a la Zona Franca, sentit Trinitat per una altra avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat per un vehicle avariat, un carril tallat en tots dos punts.
0: Els Estats Units i l'Iran confirmen que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons el text, Iran accepta la destrucció del seu urani enriquit, recull un alto el foc que inclou al Líban una aportació nord-americana de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció i també l'aixecament de les sancions vigents sobre l'Iran. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. I controlat l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta-Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc, que no va deixar ferits, no va arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. L'incendi hauria començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars pendents avui també de Begoña Gómez. El jutge Peinado ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals per la gestió del brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, on va morir més d'una seixantena de residents i una quarantena de treballadors es van contagiar. Queda obert per als denunciants el recorregut per la via civil. Pendents aquest matí de 3 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I nova convocatòria de vaga a l'ensenyament avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives. La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible. I en cultura avui arrenca el Sónar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
2: Esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana Rashford i Gordon titular. Ghana ha guanyat de matinada Panamà 1-0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
0: Ens queda el temps, matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals, però a l'Aran i a l'Alt Pirineu farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de la setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 18 de juny de 2026 i nosaltres tornem a ser els de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Al bell mig de la setmana, doncs, i avui amb efemèride del tot important perquè és el Dia Internacional contra el Discurs d'Odi, amb la finalitat de promoure el diàleg i la tolerància religiosa i cultural i condemnar la vulneració dels drets de les minories que suposen el discurs d'odi. Evidentment, nosaltres ens afegim al discurs per la pau i la tolerància i, per tant, també en parlarem amb el nostre Consell de Sàvies i Savis d'avui dijous.

Després ens tocarà fer memòria i patrimoni avui amb el capítol doncs assignat pel Carles Serret, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, i amb record doncs un drama molt i molt important que va passar a Sant Boi i que aquest passat cap de setmana se'n va fer ressò. No donarem més pistes, però és molt i molt interessant. I com cada setmana també tindrem la nostra sessió d'anàlisi, per tant, en Santi Recasens farà el que li pertoca, de reflexionador de la República. I a més, esclar, també la farem petar una estona amb les nostres bruixes de butxaca, les protagonistes del diccionari alternatiu, l'espai de la paraciència que compta amb un profeta en nòmina. El Tian Lara. Fem dijous, doncs, a la República Santboiana, que aquí no ens estem de res. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, Àngel Rodríguez, de producció.
1: Molt bon dia, Mateu Alemany.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Bé, assolellat, i si em preguntes pel termòmetre... si em preguntes...
1: Sí, et pregunto sempre.
0: Doncs em satisfà, perquè mira, ho tenia preparat, i si arribes a dir no t'ho pregunto, doncs no sé què fer amb això.
1: És que ve implícit amb el bon dia, Mateu, com estàs? La temperatura.
0: 23 graus.
1: 23.
0: Sí, sí,
1: mira,
0: sí.
1: Continuant.
0: Diu que avui es pot arribar a una màxima de 28 i que la qualitat de l'aire, home, és força bona. Molt bé, doncs ens hi posarem de seguida. Evidentment, també donem el bon dia al nostre tècnic, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà. Bon dia. També respirant aire pur, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta hora encara és pur. No, home, vull dir que en llocs tancats i... Doncs, home, encara, no? Molt bé, sigui com sigui això, que dia assolellat amb aire d'allò més primaveral. I, escolta'm, la cançó del dia que darrerament ens tens ben acostumades i acostumats, perquè fas una mica de, com d'història de la música contemporània.
1: Correcte. Potser fem moltes efemèrides, però ja va bé, per recordar grans cites de la música, i és que tal dia com avui, l'any 1942, a fer-se fa 84 anys, neix a Liverpool Paul McCartney. I podíem dir que és, que per casualitat, just ahir, però a l'any 1965, que és a dir, fa 61 anys, els Beatles van gravar el seu exitós senzill Yesterday.
0: Ah, sí? Clar.
1: Sí, fa 61 anys.
0: Molt bé.
1: I és per això que avui escoltem un dels temes que més ha marcat el segell britànic.
0: Bueno, hi ha més d'un Yesterday, una cançó entranyable.
1: Som-hi.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: És clar que ens agrada mirar pel retrovisor i parlar d'ahir, que d'ahir, l'ahir, el passat, és clar que sí. Però nosaltres ens interessem més per l'avui i pel demà. I meteorològicament parlant, doncs encara més. Molt bon dia, Daniel, t'escoltem.
2: Hola, bon dia. Tornarem a parlar de temps estiuenc. En temperatures, tot i que baixant un pèl, continuarem per la banda dels 30 graus a primeres hores de la tarda i amb vents de marinada que ajudaran a refrescar una mica l'ambient. Cel serè en la presència del sol i uns 24 graus al centre del poble, que és el que marca ara el mercuri. De cara a la tarda a vespre, bandes de núvols alts i mitjans ens passaran per la nostra vertical sense cap conseqüència destacable, a part de deixar el cel emblanquinat. És tot. Que passeu bon dia.
3: El trànsit amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Va, hem de saber com tenim les anades i vingudes per la xarxa viària, és clar. Ferran, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim fins a 3 incidències. Es tracta de 3 avaries. La primera ha estat a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit nord, provocant fins a 7 quilòmetres d'aturades. També tenim 2 avaries. Les dues han estat a la Ronda Litoral, en sentit nord, i totes dues, cadascuna d'elles, tallant un carril de circulació. Una ha estat entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, que deixa un carril tallat, com dèiem, i 2 quilòmetres de lentitud. L'altra ha estat a l'altura de Montjuïc, que des de l'entrada al Llobregat, concretament, des de l'Hospitalet, doncs ja deixa fins a 6 quilòmetres i mig d'aturades. Per altra banda, parlem encara també de retencions habituals, destacant sobretot el vessant Llobregat. Tenim retencions en tota la A2, des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà del Llobregat. També a la B23 hi ha retencions al Papiol, ja des de l'enllaç amb la AP7, fins a ben entrada a la Diagonal de Barcelona. També per les vies costaneres, a hores d'ara és cert que la C31 circula amb més fluïdesa, però a la C32 en sentit nord hi ha un quilòmetre de lentitud entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat en direcció Barcelona. També tenim lentitud habitual de manera intermitent pels túnels de Vallvidrera per la C16, tot plegat en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Moltes gràcies. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Un quart de nou del matí i els titulars. Comencem pel periòdico, Àngel.
7: Doncs sí, tenim a Zapatero, que no convence el jutge però manté el passaport. Calama assenyala en la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. Diu el PSOE, dona suport al seu exlíder i el PP remarca que manté la imputació dels seus delictes. I com a fotografia del dia veiem a Javier Moy, el president de Premsa Ibèrica, durant la seva intervenció en el tercer fòrum del Mediterrani ahir a Barcelona, i diuen el Mediterrani busca un gran pacte de futur. Els líders polítics i econòmics reflexionen al fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macroregió. També ens parlen de Trump, on canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant a l'Iran. Els líders del G7 reclamen un immediat alto al foc al Líban per garantir el pacte. I per acabar, ens parlen del conflicte d'educació, diu, es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical.
1: Bé, en el punt avui, la fotografia de portada, ja ho sabeu, sempre temàtica alternativa a altres portades, doncs hi veiem una macroobra, podríem dir-ho així, inacabada. Més aviat semblen els fonaments i els murs de contenció d'una gran superfície, diguéssim. I el titular fa així: gegants a mig gas, les grans constructores es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previst a la patacada. També en portada al punt avui, termòmetres en flames, el Meteocat alerta d'una primera onada de calor que confirma que la crisi climàtica ha arribat per quedar-se. I el matís esportiu, doncs, amb Messi, que deixa el seu segell en el Mundial amb 3 gols contra Algèria. Anem cap al diari Ara.
7: Sí, el titular torna a ser de Zapatero, diu que defensa la seva innocència però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. També ens parlen de Messi, que és l'estrella més brillant de moment del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. I passant per altres líders, però aquest cop d'estats, ens parlen de Trump, que ja diu que treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. I per acabar, ens parla del lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna.
1: Molt bé, doncs anem cap a La Vanguardia. El protagonista de portada, en José Luis Rodríguez Zapatero, arribant ahir a la porta de l'Audiència Nacional. Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic, i el magistrat manté la imputació però no li retira el passaport. A banda de tot plegat, també en portada diu que el G7 es posa d'acord per demanar que la IA estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. En una fotografia que acompanya aquest titular veiem en Trump entre Atman i Hassabis, doncs fotografiats en aquella taula, doncs, de matisos blancs, eh? Taula blanca, butaques blanques també. Debut en 3 gols, faltava Messi. Ara sí que ha començat el Mundial i veiem, doncs, l'astre argentí sota la mirada i els objectius de forces càmeres de la premsa, doncs, que el segueixen. Boicot a Catalunya, també en portada de La Vanguardia, més de la meitat d'escoles públiques sense colònies. Déu-n'hi-do. Fem un repàs ràpid també als esportius. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo.
7: Doncs el Mundo Deportivo parla del històric Messi. Diu: el crack debuta con un hat-trick que le iguala con Miroslav Klose, amb 16 gols com a máximo artillero en mundiales. Con casi 39 años sumó hasta 8 récords, entre ellos más contribuciones de gol, 24, o marcar a más selecciones, que parlen de 11 seleccions. Amb l'Argentina i Argèlia ja arriba aquesta 11a. També ens parlen de Portugal contra la República Democràtica del Congo, a l'empat a 1, 3-7 no moja, així ho titulen, i per Anglaterra 4-2 contra Croàcia, trepidante triunfo inglés con doblete de Harry Kane. I per possibles fitxatges del Barça, aquest cop parlen de Julián, diuen que solo Barça ja ha rechazado el interés del PSG i el Arsenal. Es parlen del Madrid també, on Florentino envia a la UEFA su dossier Negreira. I per acabar, es parlen de bàsquet, on el València i el Barça avui juguen a les 8. La gran final de ACB arranca avui en el Roig Arena.
1: Molt bé, l'esportiu d'avui el tenim en versió, diguéssim, digital, i en aquesta edició el primer que ens surt és en Messi celebrant el gol. Diu: etern Messi, eh? En aquesta edició, insisteixo, digital. Ens fan un repàs ràpid del que ha estat de moment aquest Mundial, amb l'Argentina 3 i Algèria 0. Luis Díaz, que diu que lidera Colòmbia contra Uzbekistan 1-3, Ghana, que fa caure Panamà en el minut 95, Portugal, que comença fallant, per exemple. I algun article força interessant diu: un any de Joan Garcia de Cornellà al Mundial. És doncs, un article que fa això, un repàs a la cursa de moment encara del tot exitosa, podríem dir, d'en Joan Garcia. El Barça respon a Florentino Pérez, ja ho sabeu, per aquestes denúncies, tant del Madrid contra el Barça com ara del Barça contra el Madrid, per injúries, diguéssim. I a més, doncs, homenatge a José María Sánchez Rodilla per part de l'Espanyol. Destaquen tot això i alguna cosa més en quant al Girona. Isaac González ja és nou jugador del Girona fins al 2029. El veiem també fotografiat amb aquesta edició, com dèiem, digital. No serem massa repetitius perquè la majoria, doncs, de titulars també També surten en altres diaris, per exemple el diari Esport, Àngel.
7: Correcte, on torna a ser protagonista de la portada Lionel Andrés Messi i diu "Fitxen a Messi". Aquest és el titular de l'Esport. En el 3-0 davant d'Argèlia, el Leo irrumpe en el Mundial con un hat-trick que le convierte en el máximo goleador de la història del torneo, empatat amb Miroslav Klose. Se l'ha oblidat el diari Esport. També ens parlen de Kane, que assusta i Cristiano decepciona en el 4-2 d'Anglaterra contra Croàcia i el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1. I pel que fa al Barça, també ens parlen de que planta cara a Florentino i que agafa més confiança del filial per al Belletti i el femení per Pere Rubeu. I per acabar ens parlen de bàsquet i el Real Madrid que firma Bernardo Silva fins al 2028, és a dir, dues temporades. I per acabar ens parlen d'aquest partit, com dit, del València-Barça a les 8. La pelea por el título empieza en el Roig Arena.
1: Molt bé, doncs veurem com anirà tot, sigui com sigui. Ja va agafant forma, sí, estem encara a les beceroles de doblegat, però ja va agafant forma aquest Mundial i estem veient coses significatives. Per cert, crítiques, diguéssim, periodístiques en el moment que es compara en Ronaldo, en Cristiano Ronaldo, amb Messi, diuen la cara i la creu. Un que està a un nivell absolutament abrumador, en el sentit de que amb els 38 anys que té en Messi, doncs continua sent important. I l'altre, que comença a ser un problema, el fet de ser titular a la selecció del noi de Balaguer, ho podríem dir-ho així, del Martín.
7: Sí, també jo crec que hem de dir respecte al màxim golejador de la història del futbol, que és Cristiano Ronaldo.

0: Champions és el Cristiano Ronaldo.
1: Evidentment.
0: No, tanmateix, hem de ser conscients que Messi té 39 anys, com Cristiano té 41, no podem mirar-li amb lupa, perquè no estan...
1: No, però i això, ja comencen a comparar i tal. Bueno, jo tanmateix el que sí que dic és que si algú encara sembla que és transcendent, home, de moment sí que és Messi amb Argentina, no?
0: Sí, potser,
1: això sí, no?
0: Potser més per estil de joc i com està centrat el joc d'Argentina. També és cert que potser figures importants a Portugal hi ha més que a Argentina. Tenim a Bruno Fernández, que és el titular i plaça clau i potser brúixola del Manchester United, però a la selecció d'Argentina no tenim aquest gran estrella d'algun club.
1: Sí, senyor.
0: Podríem tindre l'Autaro, però no és una gran...
1: No seria.
0: Eminència
1: ara mateix no. Bé, escolta, aniran passant coses.
0: Sí, i tant.
1: I les explicarem.
0: Correcte.
1: Vinga, no ens ho quedarem per nosaltres.
0: No.
1: Serem generosos.
0: Home, sí, ja que ho tenim.
1: Ja que ho tenim, ho explicarem. Va,
0: correcte.
1: Ah, segur. Doncs ens aturem un moment, 5 minuts per arribar a 2:15, ni això. I de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: a les zones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
0: Vuit i 32 minuts, ja pràcticament 33, dos quarts i 3 minuts, doncs, de nou del matí. Ens hi posem amb el nostre Consell de Sàvia i Savis els dijous. Doncs comencem per saludar la parròquia. En Montserrat se toca. Molt bon dia. Què tal estàs?
5: Molt bé.
0: Sí. Doncs mira, 48 hores i ja estaràs en modus estiuenc. Bueno, 48, va, una mica més.
5: Ai, per favor, filem jo prim. Ho sento molt. Jo ja sé que hi ha gent que li agrada molt l'estiu, però jo no és el meu.
0: Doncs compte, ja en parlarem, si voleu, després. Ja en parlarem perquè Meteocat alerta d'una primera onada de calor que confirma aquesta crisi climàtica, que encara n'hi ha que la neguen. Déu-n'hi-do. No és el cas del Jaume Bosch, que ell no nega res. Molt bon dia, Jaume.
6: Molt bon dia.
0: Home, negues el que s'ha de negar, això sí, eh? Vull dir, escolta'm, però vull dir, amb això de la crisi,
6: la crisi
0: tu
6: climàtica no la nego.
0: Tu tens clar.
6: El que sí que, home, sort que encara no som a l'estiu, perquè sort. Sí, quan arribi l'estiu ja tindrem calor, ara, de moment, encara
0: encara es va portant, encara es va gestionant, això,
6: això
0: no?
6: Encara ens queden parelles de dies,
0: molt bé. Molt bé, fantàstic.
6: Doncs res, ens hi posem.
0: Ens hi posem de seguida. Sí, sí. Josep Sabater, molt bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Què tal, com vas?
7: Bé, patint ja una mica la calor, encara patirem més.
6: Però si no som l'estiu encara.
7: Jo, com la companya Montserrat, sóc enemic de la calor. Vull dir, jo l'hivern per mi és millor. El problema de l'hivern és que els dies són més curts i no gaudeixes tant, però vaja, és el que tenim.
5: Els gaudeix d'una altra manera.
7: És el que tenim, és el que tenim.
0: És així, és així.
5: Jo crec que és una altra manera.
0: Mira,
5: de veure les
0: cada cosa al seu lloc, però una cosa no treu l'altra. En parlarem de la crisi climàtica. Escolteu una cosa, que ja ho sabeu, que quan hi ha una efemèride que nosaltres pensem que se li ha de donar valor, perquè cada dia n'hi ha moltes d'efemèrides i no totes les diem, alguna de simpàtica, no et diré que no, a títol de curiositat, però quan hi ha una efemèride, doncs, prou interessant i que se li ha de donar, això, la importància que es mereix, cada matí doncs l'expliquem durant l'editorial, que diem nosaltres, que al final és la salutació. Avui és el Dia Internacional contra el Discurs d'Odi. Ja ho sabeu, amb la finalitat de promoure, doncs, el diàleg i la tolerància, tant religiosa com cultural, social, etc., i condemnar sobretot la vulneració dels drets de les minories que suposen aquests discursos d'odi. Ho dic perquè en els moments que ens trobem discurs d'odi n'hi ha i en molts sentits i molt diferents. A mi m'agradaria que una mica també poguéssim fer alguna pentinada de tot plegat, no? I féssim una mica de reflexió. Això, comencem pel començament, que diu, ara parlarem de l'actualitat. Dia Internacional contra el discurs d'odi, això no caduca, Jaume.
6: No caduca perquè el discurs d'odi està tan instal·lat a la nostra societat que comença en els parlaments, comença en els
0: mateix carrer,
6: sí, amb els grans líders mundials, i acaba amb la darrera persona del carrer. Vull dir que jo crec que... però clar, perquè l'empenyen aquests altres, no? Si la gent que ha de ser com model, diguem-ne, no? Com model de sobrietat i d'equilibri i tal, doncs són els primers a llançar aquests discursos, aleshores això cala al carrer, cala, i cala de tal manera que ja ho trobem normal, que la gent s'insulti, que parlis de manera barroera de tothom, que no respectis ni identitats, ni religions, ni res, etc. No? Per tant, bueno, benvingut sigui el Dia Mundial. El que passa, aquests dies mundials, sí, serveixen per recordar que hi ha una xacra a la societat que es diu discurs d'odi, però hauríem de fer alguna cosa més, perquè, sobretot, ja et dic, en els llocs que tenen més projecció pública. Tu, quan veus una filmació, doncs, d'un debat al Parlament i sents els líders dels partits com s'expressen, dius, clar, això després es trasllada, i ho veus al Parlament Europeu també, doncs ahir també se les tiraven amb l'aprovació aquesta.
0: Correcte.
6: Que han fet del tal de les mesures d'expulsió d'immigrants, doncs, aquelles normes de correcció, de fair play que fins ara hi havia, no? O fins ara, a veure, que hi havien hagut, ja no dic quan, que hi havien hagut, jo crec que ja s'han saltat totes. I quan es trenca això, doncs, vessa i la gent en pren mida, no?
0: Bé, no, Montserrat, escolta'm, al final ho deia el Jaume en tots els àmbits, fins i tot amb l'esportiu, ho hem vist sempre, el sí. Discurs de l'odi l'hem vist sempre, la falta de vegades potser enfatitzar amb la gent, no? O de vegades aquesta obsessió per la meva ideologia o la meva no sé què, o la meva política, o la meva raça, o el que sigui, és la cabal, no?
5: No, això no és. Jo crec que ha d'haver-hi primera diversitat de cultures, de parers, diguéssim, a veure, d'idees que tens sobre la societat, a veure, d'equips de futbol, vull dir, és que ha d'haver-hi diversitat, si no malament aniríem.
0: Uh-huh.
5: És que si...
0: Important,
5: jo, imagineu-se un món que hi hagi una...
0: Acceptar, la diversitat.
5: Una sola idea amb tot...
0: Que avorrit, no? Que avorrit. Sí, avorrit,
5: molt avorrit.
0: Que sí?
5: Home, de què en discutiríem els del Barça, per exemple, amb els del Madrid o amb els de l'Espanyol?
0: Bueno, per exemple.
5: No
0: per
5: sé
0: exemple.
5: Què dius.
0: Que sí.
5: A veure, jo ho porto al futbol, no? Però... No, però això ja saben al Congrés espanyol que avui és el dia...
0: No, no sé, però el papa ja va fer un discurs també en aquesta direcció. Sí. Josep, al final...
7: Va quedar un discurs del papa que va quedar amb una paperera.
0: I amb aplaudiments de 7 minuts.
7: No, però el seu discurs,
0: sí.
7: El que deia ell amb el seu discurs, va quedar amb una paperera.
0: Textualment.
7: Malgrat que els altres piquessin de mans, sí. I no sé què, no sé quantos, tot és una comèdia, va quedar amb una paperera. I referent al tema dels odis i aquestes coses, les xarxes socials han sigut la gran xacra, perquè des de la impunitat ha servit perquè la gent digui tots els disbarats del món. A vegades ho veus, entres en un lloc, veus algú que ha dit alguna cosa i no l'ha dit malament, l'ha dit punyent però no l'ha dit malament. Automàticament darrere surten 25, 30, 40, 50, hijo de puta, que no sé quant, que no sé què, que no sé quant, i després també l'aplicació de les normes.
0: Uh-huh.
7: O sigui, fem una llei, fem unes normes que no val per res. El Parlament, si hi ha enrenou, és perquè ningú fa res. Perdona, és així mateix. Hi ha unes normatives, hi ha unes lleis, que tal igual que diu fulano, el senyor Bendodo, el senyor Tellado, tota aquella colla. Miri, vostè el fotarem fora en mig any. I no cobrarà, a més, vull dir que no. I llavors tothom quedaria mut. Però clar, com que és gratis, és de franc, li puc dir, ahir, l'escarós aquell, vostè és un covarde, senyor Sánchez, perquè... per l'amor de Déu. Vull dir, a vegades escolta...
0: Això és discurs d'odi.
5: I tant.
0: No, clar, no, vull dir...
7: Escolta el Parlament a vegades, alguna vegada, però poc, els britànics, en la seva flema. Diuen coses, però no hi ha barroeria. Els escoltes una estona i dius... Hòstia, d'allò britànica, i com te l'està fotent. Però no hi ha insults, no hi ha d'això, hi ha aquella mena de cosa que fan quan algú diu oh, que boca tots... I llavors l'altre, order, order! Però, aleshores, no fa tants anys, el Parlament, els d'aquí, ja no diem els altres, hi havia grans discursos de polítics, tot plegat. Ahir em vaig estar veient i llegint un, i llàstima que es diu Francisco no sé què, no sé de quin partit és. Va sortir al Parlament espanyol, anava vestit amb una jaqueta com d'estiu blanca, no sé què, un senyor gran, 23 minuts, m'imagino que devia tenir, ole, sí senyor, d'aquells parlamentaris amb els fatxes i tot això, els hi va dir de tot, però sense faltar-los respecte cap, i sempre posant exemples d'altre tipus de coses. Això ja no existeix, perquè l'altre és de franc, és de franc, és com insultar el carrer, és com no sé què, per una discussió de trànsit veus que tothom baixa de seguida a voler-se fotre cops de puny, no sé què, doncs molt bé, doncs els jutges tindrien que dir vostè, agressió, s'han esbatussat perquè resulta un no frenat a l'estop i no sé què, el carrer, doncs molt bé, doncs miri, els hi fotarem 5.000 euros de multa i la propera vegada... Ui, però això és molta feina. Això és feina. Aquí l'important és, hi ha part de la judicatura que el que ha de fer és anar contra el que li convé per ideologia, no per justícia, vull dir que no, per ideologia, i després, bueno, aquella cosa, oh, estem saturats, estem no sé què, ningú fa res, i anar passant dies, anar passant dies, anar passant dies. I llavors, doncs, bueno, com que la gent ha vist que tot és de franc i que no passa absolutament res, els lladres que es tiren bolsos de senyores grans i tot plegat, els detenen, tenen 34 detencions pel mateix delicte i estan al carrer i l'acaben de detenir estirant una cadena de no sé qui. Per què no es fa res? Home, la llei... Què vol dir, home, la llei? Vull dir que no.
0: Entenc. Però com ho visualitzem, això, Jaume? Perquè, per exemple, un mitjà de comunicació com Ràdio Sant Boi, una emissora local, la República Santboiana, nosaltres li donem valor perquè pensem que hem de fer-ho i creem una mica de debat, d'acord? Però amb altres geografies molt més àmplies. No se'n parla massa, és a dir, avui no seria un dia perquè el Parlament, amb segons què, de vegades que veiem anuncis que estan molt bé i que d'això que s'invertís en dir avui és el dia, jo què sé, del discurs de l'odi contra l'odi, i que es donés una explicació que es visualitzés d'alguna manera, perquè és que si no, al final, que on anem?
6: Amb això de què avui és el dia contra el discurs de l'odi, jo crec que ens entrarem ara nosaltres, entraran els oients de Ràdio Sant Boi i no sé si gaires persones més. No crec que hi hagi previst cap acte avui d'aquells que es fan quan és el dia de, no sé, de l'Alzheimer o el dia de no sé què, doncs que hi ha actes ciutadans i al carrer i de... Jo crec que cal sensibilització. En el moment en què la societat estem sensibilitzats, la majoria, en què aquest no és el camí, aleshores potser començarem a avançar, perquè doncs, fins i tot amb els nostres amics, amb tal, quan es destapa algun tipus de missatge d'aquest, diem, ei, per aquí no, ei, per aquí no, serem els primers, no? Però si no hi ha aquesta consciència social i es normalitza i es generalitza, com deia abans el Josep, amb les xarxes socials, són el gran colador de... pel tema de l'anonimat, eh? Pel tema de l'anonimat, jo dic el que vulgui, tal, i em poso ocell volador i dic el que em sembli, no? Dius, clar, consciència social, pedagogia, jo crec que...
0: Des important, això, eh?
6: Pedagogia, des dels poders públics s'ha de fer pedagogia, però que clar, el que predica ha de predicar amb l'exemple. Si el que ha de fer pedagogia és el primer que insulta quan entra al Parlament, ja no anem bé, ja no anem bé. S'ha de predicar amb l'exemple, pedagogia i crear consciència de que aquest no és el camí. Perquè aquesta violència... primer comença a ser verbal i acaba sent física, eh? Això que deia també en Josep, les baralles de trànsit, quan dius, escolta, aquell perquè l'ha tallat el cotxe, ha baixat amb la clau inglesa i li ha trencat el vidre, per exemple, no?
0: I ha passat ja això.
6: Sí, i tant, s'han clavat un ganivet. De les paraules passen els fets.
5: Mira, això és com, per exemple, jo no sé si vosaltres us heu donat compte, jo és que em fixo bastant. El que deia el Josep sobre les xarxes socials, és que no existeix allò que jo deia d'haver-hi diversitat i has d'intentar deixar que els altres s'expressin, per exemple, amb la llengua que, que vulguin utilitzar. Jo em fixo molt que a vegades hi ha gent, ja no d'aquí, inclús gent de fora. Jo, per exemple, l'altre dia vaig veure un noi argentí que viu aquí, que ha après català. Bueno, doncs pel fet de fer vídeos a Instagram en català, se li han llançat a sobre, però com si, vamos, com animals. Vull dir, és una cosa, és que no, jo no... Ha arrelat moltíssim el fet de que per què estàs a Espanya, has d'utilitzar l'espanyol. No, ell pot utilitzar la llengua que li doni la gana, com si vol fer els vídeos en anglès o en xino. A veure, per què
0: no... El seguiràs o no el seguiràs, exacte, fer el que vulguis.
5: Però cal dir-li... Bueno, és que unes barbaritats. Vull dir, jo crec que el que han aconseguit tots aquests grups de dreta, d'extrema dreta, és plantar el que se'n diu una llavor d'odi total, però a tot, a tot el que amb ells no els hi agradi.
0: Molt bé. Escolteu-me, no vol dir que ho deixem aquí, perquè no, al final l'actualitat, també hem d'explicar l'actualitat. Per cert, si ens hi posem ja, Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura, doncs, que assegura a Calama, el jutge, oi? Que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira pas el passaport, no, diu que no corre perill de fugida. I el mateix Zapatero demanava confiança, diu, demano confiança, en una nota en què es proclamava, doncs, innocent. Sigui com sigui, no declara sobre les joies, un regal, segons diu el seu entorn, els seus advocats i la gent que l'envolten. Unes joies que, per cert, que jo sàpiga, al principi de tot plegat es filtrava que podia ser una herència, i resulta, doncs, que al final ara estan dient que no és una herència, sinó que és un regal del rei d'Aràbia, que va morir el 2015, crec recordar, el 2011, no ho sé. I és clar, com que el rei ja és mort, ningú li pot preguntar, vostè li va regalar això a la dona del Zapatero? I a més, en aquell mateix i precís en aquells dies, en aquella època, encara no hi havia la llei aquella que va promoure ell mateix de no s'accepten regals, no?
6: Regals.
0: Clar, el problema potser una mica és el silenci, no? Si tu ja marques un silenci, que els seus advocats diuen que l'estratègia del silenci del Zapatero és perquè no distorsionin les seves paraules, d'acord? Però si tu, i més sent expresident del govern, home, el silenci, jo no sé fins a quin punt et perjudica o et beneficia.
5: Puc
0: no
5: fer
0: sé
5: una pregunta? Però si et fan un regal, un... A veure...
0: Tu pots fer una pregunta, una altra cosa és que el puguem contestar.
5: Exacte.
0: Perquè no la sabem contestar.
5: Potser el Jaume sabrà més. A veure, no perquè tu...
0: No, però... perquè ets especialista en reis àrabs.
5: No. Sí, doncs això. No, però a veure, si, per exemple, tu quan vas ser alcalde i tu reps d'una altra persona... un regal, per qui és el regal? Per tu o per
0: la institució?
5: Per la institució que tu representes. Que en aquest cas jo crec que això hauria de ser així, el del Zapatero, crec.
6: Sí, a veure, jo crec que hi ha dos tipus de regals. Un regal que pot ser molt personal, si et regala una capsa de bombons, doncs...
5: És a repartir.
6: Te la pots menjar tu, o si regalen un bombó, el pots fer trossets i regalar-lo. Sí. Però si és un regal institucional, per exemple, institucional vol dir jo què sé, una placa...
0: Records, no sé, molts records.
6: Un record de no sé què, un llibre de les quatre... Doncs llavors queda la institució.
0: Home, ja hi ha una sala de trofeixos, que dic jo, que allà hi ha una exposició.
6: A la sala aquella abans d'alcaldia, hi ha tot de regals.
7: Plena de pongos.
6: Ara, hi ha regals
0: d'on de lo pongo, no?
6: Més personals.
7: Té un pongos, això, perquè...
5: D'on de lo pongo, no?
6: El de... Pensem, Aràbia Saudita, ara entrant un mica en el tema, no?
0: Sí.
6: Si van regalar 100 milions a l'emèrit, no? Sí. Doncs un milió amb joies al Zapatero, tampoc no és res. Vull dir que és un 10% del que van regalar l'altre.
7: Hi ha una cosa, un petit incís, o sigui, sobre aquestes valoracions que es fan. Tu tens un braçalet d'or, que el dia que te'l van regalar o el dia que d'això, doncs valia 10 perquè era el preu de l'or o de les magrades o el que sigui. Llavors han passat 25-30 anys i fan un peritatge i diuen, home, amb el preu que està l'or, aquell braçalet no val 10, no, val 1.000. Això és mentida. Ara en aquest moment és veritat, però és mentida. Vull dir, en tot cas, si tu tens un braçalet de fa no sé quants anys i es fa un peritatge judicial, s'ha de veure que aquell braçalet valia 10.
5: Què valia llavors?
6: En el seu dia,
7: no, valia 1.000, perquè clar, la fluctuació, això, i ara és el que han fet amb les joies d'ell. Després, curiosament, fixeu-vos una cosa, jo encara no he vist cap Rolex ni cap d'això, tots són regals per la seva esposa. Per la seva esposa, compta, perquè ja és una cosa particular totalment. O sigui, jo sóc el president del govern i a la meva dona anem de viatge i el rei de l'Aràbia Saudí, el que sigui, li regala un iot a la meva dona, el nom d'ella. Jo res.
6: Ja no he rebut res.
7: No, perdona, és que és així. És que és així.
0: No,
7: perquè, esclar, posem a fer coses. Entren al Zapatero, no sé què, a regirar-li les caixes, tal i qual. Una cosa curiosa, com sempre passen aquestes coses, com van sortir dels despatxos del Zapatero... Hi va haver tres persones, tres policies que anaven de paisà, que sortien amb unes caixes enormes que no passaven res.
0: Correcte.
7: Els portaven? No passaven. Allà hi havia tota la documentació. I després a darrere que ara va sortir un quart que portava 8 o 10 capses plegades, que no les havien fet servir, i llavors han trobat coses. Una caixa que és així i que la portes pràcticament amb una mà, dins no hi ha res. Vull dir que no. Aquesta és també la política visual de les coses i tot plegat. I aleshores dius, bueno, a veure, el Zapatero, en principi, no sé què, l'empresa Ultra, no sé quant, regilem-li tot i mirem-li tot el que té particular. O sigui, algú ha anat a mirar el iot que l'Aznar té? Algú l'ha anat a mirar i li ha preguntat com l'ha pagat, aquell iot?
6: Tot l'ha tret.
7: No, ningú. I és espectacular, eh?
0: Que sí. No, és veritat.
7: I a l'altre.
5: I al del González.
7: I al no sé què més. Llavors, esclar, és que veus la fixació aquella de hem de buscar, que cada uno haga lo que puede, allò, aquelles coses que diuen, no tot. I és això. I al final resultarà que potser quedarà amb un no res, però, perquè, esclar, allò que dèiem del respecte. Ahir, quan el Zapatero va entrar per la porta, per la porta principal, tal, pel gat, igual.
0: Va ser insultat de dalt a baix.
7: Hijo de puta, ladrón, no sé quant, no sé què.
0: Caldria saber també aquella claca de on venia.
5: Exacte.
0: Compte.
7: Imagineu-vos-la d'on venia aquella claca.
6: Sempre hi ha gent per tot. Perquè
0: clar,
6: això, mires qualsevol cosa i sempre hi ha el grupet, que jo no sé si són els jubilats, que en comptes d'anar a mirar obres,
7: aquells que insultaven...
6: Però sempre hi ha el grupet.
7: Els que insultaven, després...
0: Està claríssim,
7: després
0: no?
7: Després van passar per la seu d'algun partit i van cobrar el sobre i cap a casa, tu. Sí. Ja està, lo has hecho muy bien, ja està.
6: No, home, aquí jo crec que...
5: Tenemos para tal dia.
6: Va, s'hauria... jo crec que l'important és poder aclarir, si es pot aclarir, doncs si han hagut comissions, d'on han sortit, almenys aclarir. Jo no dic, doncs, de que hi hagi presumpció de culpabilitat, que aquí representa que és així, no? És culpable, al contrari del principi del dret, que diu que tothom és innocent fins que se m'ha assegurat, aquí és al revés. Aquí, si és un polític, tothom és culpable fins que no demostri que és innocent, si és que ho pot demostrar, no? Doncs que, a veure, que se'ns veni, em sembla perfecte, no? Però que hi ha, això que dèiem, que hi ha una mena de diferent vara de mesurar, doncs, si és d'un cantó o d'un altre, i que hi ha una judicatura mediatitzada, polititzada, doncs això penso que no estem gens lluny si diem que és així. Ja ho vam veure aquí amb el procés, i ho veiem cada dia quan hi ha decisions i coses que dius, home, com és que... I ara què passa? El Zapatero és de la corda del Sánchez, és un suport del govern Sánchez, perquè doncs està sempre al seu voltant, és una miqueta un ambaixador, segons jo, sense càrrec, però és una mica un avalador del govern Sánchez. Doncs, com que el que es tracta és que caigui el Sánchez, peti qui peti, caigui qui caigui, doncs Zapatero, doncs vinga, ara perquè tots els puntals, diguem-ne, els puntals que hi ha, doncs aneu-vos a tocar.
0: Sí, de fet, no? Si voleu, molt ràpidament, però de manera molt, molt telegràfica, digue-li com vulguis, perquè si no ens hi estaríem molta estona, hi ha 5 proves que no ha sabut explicar l'exlíder del PSOE, eh? Molt ràpidament. Una, doncs això que dèiem, el contingut dels dispositius intervinguts, tant el jutge com la UDEF inclouen entre les proves per ser investigat Zapatero el contingut dels dispositius intervinguts en les entrades i registres que es van autoritzar en una interlocutòria per la qual van ser doncs detinguts tots els directius del Plus Ultra, no? Aquest contingut doncs està per veure, d'acord? Molt bé. En segon lloc, la traçabilitat de les transferències bancàries. Aquí ja no hi entrarem perquè això és molt complex, però vaja, evidentment està per veure quina és la traçabilitat, és a dir, el recorregut de tot plegat. En tercer lloc, la utilització de mercantils instrumentals. Què vol dir això? Doncs l'instructor del cas afirma que la utilització de múltiples societats mercantils indicaria els instruments per canalitzar els pagaments. És a dir, clar, com més, diguéssim, no? Més
6: diversificat.
0: Clar, més diversificat està tot, més complexa és de trobar el que era tot plegat. Molt bé. El telèfon entregat pels Estats Units. Compte'm això. I veurem per què. L'Oficina d'Investigacions de Seguretat Nacional dels Estats Units d'Amèrica va entregar el 18 de març del 2026, quedeu-vos amb això, 18 de març del 2026, al magistrat el contingut del dispositiu mòbil que va interceptar el 2021, el qual va ser màxim accionista de Plus Ultra, en Rodolfo Reyes. Ho va aportar un dia després que l'instructor reactivés una ordre de detenció internacional contra aquest empresari. Per què us deia aquesta data? Home, suposo que més o menys entendreu que els serveis secrets nord-americans tenen informació absolutament de tothom, la congelen, la deixen en un calaix i diuen, si mai la necessito la faré servir. I en Trump estava molt empipat amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. Molt empipat.
7: Sí, senyor.
0: Jo, aquí no ho diu, però jo ho veig clar.
7: I tant.
0: No sé, digueu-me...
5: Sí.
0: Mal pensat.
7: No, sí.
0: Què en penseu, si us plau? Ah, i perdoneu, i abans que res, ho dic per tancar aquesta carpeta, i la cinquena prova que no s'ha sabut explicar, les joies valorades amb 1,3 milions d'euros, tot i que estàvem parlant de l'ex-rei perquè va morir el 2015 de l'Aràbia Saudit. Dit això, si us plau, això que us deia jo del 18 de març del 2026, aquest pen que entrega amb el telèfon, inclòs doncs, els serveis secrets nord-americans amb un jutge, o amb un jutge o a l'oposició primer.
5: Home, evidentment pregunto, a l'oposició...
0: Us pregunto el vostre parer, sisplau.
7: Evidentment a l'oposició, a requeriment de l'oposició, dels amics americanos, oye, què tal, què tal, que aquí, que allà, tal i qual. Recordeu, i fugint només una miqueta d'això, recordeu Blanca Catalana? Banca Catalana, perdó. La deixa d'en Pujol,
0: sí.
7: Del banc aquell de...
0: Sí,
6: d'Andorra.
7: El banc d'Andorra, D'on va venir la informació del banc d'Andorra?
0: Espera't, no ho diguis. Ens n'anem als informatius i ho acabes d'explicar. Fins ara.

0: En punt, les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Està sent un matí de circulació més complicada del que és habitual per diverses incidències. L'avaria d'un camió a l'AP7 a Barberà segueix tallant un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la mateixa via Santa Perpètua, sentit Tarragona, hi ha cua d'uns 4 quilòmetres des de Mollet per un accident entre un camió i un turisme. Ara ja s'han retirat els vehicles al voral. Encara complicada la circulació a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma per una avaria que talla un carril i una incidència al transport públic al tram de Barcelona. Recordem que per manifestació no hi ha servei entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
0: Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles, al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs a l'Iban, mentre es negocien tots els punts als propers dos mesos. Ampli dispositiu policial i judicial al barri de la mina Sant Adrià de Besòs pel desnonament de tres famílies d'un barri ocupat des de fa 9 anys. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies. Els bombers esperen controlar aquest migdia l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat tota la nit. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. Pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinador ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències. La consellera d'Educació fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Això el dia que s'ha convocat nova vaga a l'ensenyament, avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. La Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova edició al Festival de Música Electrònica. Es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Comença la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. I el Mundial debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana. Rashford i Gordon titular.
0: Matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i l'Alt Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una miqueta. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
4: Trescat Info.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Cinc minuts a pràcticament sis, passen de les 9 del matí. Continuem amb la Montserrat, el Jaume i el Josep, el nostre consell de sàvia i savis dels dijous. Estem parlant de coses doncs, relacionades amb la tempesta judicial i política, podríem dir, al voltant del cas de Zapatero. Estàvem parlant de coses que potser algú diria, escolti, vostès juguen amb la teoria de la conspiració, ni molt menys. Estàvem parlant d'aquest dispositiu de mòbil que entrega els Estats Units. Josep, te'n recordes que dèiem, siguem mal pensats o no?
2: Totalment.
1: L'Àngel ens confirma que el 4 de març en Sánchez li deia a Trump: no vull moviments a les bases americanes. El 4 de març, i els serveis secrets entreguen el 18 de març al magistrat el contingut del dispositiu.
2: Evident.
1: Sí, hi ha un marge del 4 al 18, hi ha per dir on en podem fer mal.
2: Exacte, busquem els expedients de cadascú. Mira aquest.
1: Molt bé. Tu això que com ho veus, no ho sé, Jaume...
3: Home, és el que parlàvem fins ara, no? Que aquí hi ha uns interessos polítics clars, i aleshores sense treure ni posar presumptes culpabilitats, jo no entro a jutjar perquè no és el que em toca, però que està clar que per similars actes hi ha molta gent, o pitjors, que queda impune, i d'altres que estan a l'ull de l'huracà. Aleshores, aquella justícia que d'una vena amb unes balances i diu aquí jo peso igual a tothom, doncs aquí no és així, i per tant o reconduïm aquesta justícia, cosa dificilíssima, jo diria quasi impossible, o l'estat de dret doncs està entredit i estem així.
1: Montserrat.
4: No, mira, ara mitja part ho estàvem comentant, és que aquí jo ho sento, jo continuo, ho he dit altres vegades, aquí en el seu moment quan es va fer el pas de la dictadura cap a un traspàs democràtic, perdona, hagués tingut que fer una bona purga, i no s'ha fet. Continuen estant al capdavant de molts llocs gent que no hauria de ser-hi. Mira, és el que els deia, ara no sé quin és aquest comissari o d'allò, n'hi va haver-hi un que va torturar a moltíssima gent. No se li ha fet absolutament res, inclús té medalles, el mèrit, el no sé què. Home, per favor, és que aquesta persona, primera, se li hauria d'haver tret tot, i segona, a la presó, has torturat. I com aquest, a veure, moltíssims.
1: Bé, escolteu-me pel minutatge que tenim, Va, passem a una altra cosa ja... Això també és titular, i això també n'hauríem de parlar encara que fos un moment. En Trump, que canta victòria per un acord de pau que al final acaba beneficiant més a l'Iran que no pas amb ell. Els líders del G7, ja ho sabeu, reclamen un immediat alto al foc al Líban per garantir el pacte. El que volia en Trump, el que necessita en Trump, és la lliure circulació per Hormuz, i a l'Iran, que no vol que se li demanin explicacions per l'enriquiment d'urani, etc. I al final, doncs, el G7, que reclamen que, escolta, al final el més important són els calés, i per tant feu el favor. Però Netanyahu continua sent el germà petit entremaliat, que continua fotent cops de pilota als vidres dels veïns.
2: I una altra cosa que tu que parlaves de calés, i que jo sempre dic el mateix. Amb tots aquests acords, no ha quedat clar, per saber, el peatge d'Hormuz.
1: Sí, hi ha un mínim.
2: No serà lliure. Llavors, aquest peatge d'Hormuz, doncs, bueno, segurament que serà repartir. La meitat serà per l'Iran i l'altra meitat serà pel Trump. No pels Estats Units, no, pel Trump. I això són mils de milions al cap de l'any, però el que passa allà. I ell ja ha fet el seu negoci. i punt. No pels Estats Units, per ell.
1: No,
2: la seva empresa subsidiària, com aquestes que acusen el Zapatero, que són empreses que no sé què. No és una empresa que es digui Trump, no. És la United Fabric, patapam, patapam, patapam, patapam, ja està. Vull dir que no.
4: Bueno,
2: va, com... és el que ha aconseguit ell. Ell va anar allà, va gastar els seus míssils, va fer les seves coses per demostrar que tal... Mira, ahir va haver una imatge... va haver una imatge que ell caminava amb a la reunió del G7,
1: sí.
2: Entrava i que anava cap a seure i algú li va dir alguna cosa i ell va dir és que jo sóc l'amo. Paraules textuals, traduïdes, no? A més, és que jo sóc l'amo, va dir així mateix, jo sóc l'amo, i tothom, ai, sí senyor, sí senyor.
1: Vareu veure aquella fotografia en aquella taula blanca on tot és blanc, les butaques de tot, les estovalles, tot és blanc, i ell estava assegut davant mateix del president d'Ucraïna, en Zelensky, amb un posant molt paternalista, que això ja es repeteix a l'enterro del Papa Francesc, no sé si ho recordeu, allà al mig d'una sala, doncs, impressionant, i els dos assentats, i ell com si l'estigués confessant, l'altre amb el cap cot així, i ell amb aquella expressió, un to molt, molt paternalista. Es va repetir en el G7, on hi estava convidat, doncs,
2: amb
1: Zelensky,
2: clar,
1: no?
2: Jo
1: com aquell que diu, tu escolta'm que aniràs bé, mira, que tomba, que gira, que tal.
4: Per qui no vagis.
1: Déu-n'hi-do.
4: Que jo et puc donar l'esquena.
1: Sí, digues, Jaume, digues.
3: Amb això del... Ara veurem, clar, això van signar un memoràndum, No és cap acord de pau, és un memoràndum que diu que bé, sí. Que avançarem...
1: Són com voluntats.
3: Això mateix, treballarem a veure si en 2 mesos arribem, però bé, sí. Això el que és, i això no ho diran mai, però això és una rendició dels Estats Units.
4: Clar. I tant.
3: Perquè
1: home,
3: els Estats Units es pensava... Sí, clar, ell diu, hem guanyat, però a l'Iran tiren coets, coets de tota mena, però tiren coets. Per què? Perquè ell es pensava, escolta, 3 petardos, em mato un líder suprem, no sé què, i l'endemà poso com a Venezuela, poso jo, i d'això res, de res, de res. Potser ells segueixen el règim intacte, no canvien res, ja, si recordeu, el tercer dia de guerra, ja he aconseguit canviar el règim de l'Iran. Han passat 3 mesos de guerra i no ha canviat ni una coma del règim de l'Iran. Règim intacte, poder militar intacte, poder nuclear intacte. Per tant, què ha guanyat? Una guerra per què ha servit?
1: Però és que el gran interrogant...
3: Perquè està amb els míssils, això sí.
1: No, però el gran interrogant és què farà en Trump amb el Netanyahu, perquè no només li ha sortit rebel... sinó que fa el que li dona la gana i l'altre l'escridassa, l'altre li diu ets boig, ets boig, estaries a la presó si no fos per mi, no sé què. Però l'altre va tirant, va fent i
3: però
1: per què?
3: Li envia armes, és que clar, escolta, el Netanyahu perquè subsisteix. Israel té 10 milions d'habitants. Israel és com Catalunya. Si no li envien armes, Israel no té capacitat de lluitar amb l'Iran o tal.
1: No, però té coses que valen molt amb el seu pes a mort, com és la informació de moltes coses.
3: Però necessita aquest suport i sobretot la benedicció. Tu fes, que aquí no passa res.
1: Però és que ha arribat un moment que ja no li convé ni amb ell ni als jueus de Wall Street,
3: el discurs que pot fer de cara en fora el Trump pot ser tocar la cresta al Netanyahu, sí. Però la realitat, si ell vol, això s'acaba en 2 dies, si ell vol,
1: clar,
3: el Trump.
1: Clar.
3: Per què? Perquè l'Israel viu gràcies a...
1: Llavors m'estàs dient que l'estratègia expansionista d'Israel li convé també amb el Trump. Pels motius que sigui.
3: Si més no, no li convé parar-ho perquè és un aliat. Recordem que als Estats Units hi ha molts complexes empresarials portats per jueus.
1: I a banda, tot el que és Gaza, en el seu moment ja va presentar una mena d'infografia, de projecte, d'allò es convertiria
4: amb
1: el tròpic de l'Orient Mitjà. En fi, escolteu una cosa, a banda de tot plegat, L'Europarlament dona llum verda, finalment, als centres d'immigrants a fora de la Unió Europea. El nou reglament pretén accelerar les deportacions i facilita les detencions de persones en situació irregular. La votació beneeix l'enduriment de la política migratòria dels 27 i recordeu, entre altres coses, allò de que si el que tot pertoca X immigrants, per cada immigrant que no vulguis hauràs de pagar, no sé, 20.000 euros o bueno, veiem aquelles fotografies de centres d'immigrants que allò semblava més camps de treball, per no dir camps de concentració, que no pas una altra cosa.
3: Home, a veure, tot el tema de la immigració és el gran repte del segle que estem, i això jo crec que és impossible de frenar, impossible. I per molt que diguin aquests camps de... anava a dir d'extermini, no són d'extermini, però...
4: No, fotis tu.
3: Aquests camps de concentració no serveixen per res, perquè on els portaran aquesta gent? Clar. Molt bé, seran un mes a camp de concentració, l'enviaran de després, jo què sé, on, al Senegal, i aquest senyor que faràs, quedarà al Senegal...
4: No, doncs tornarà a intentar-ho.
3: Cap aquí. Vull dir que això és un cercle viciós que on s'ha d'actuar és als països i és a intentar que aquesta gent que està aquí, que no marxarà i que no té a on anar, doncs puguin quedar-se, perquè de lloc de feina n'hi ha, puguin quedar-se, se'ls formi, se'ls doni una vida digna.
1: Mira, ara...
3: Més que dir, farem un camp de concentració a Uganda i els enviarem allà. No anem
1: ara bé. Em recorda, això que diu el Jaume, em recordo una mica, us en recordeu aquella cançó d'en Serrat que acaba dient aquellos que van a cagar a casa del vecino? Ho dic perquè, ho dic perquè al final aquests camps d'immigrants van espetegar a països, a tercers països, que d'alguna manera es guanyen la vida també, així com, us en recordeu, aquells llocs que hi havien doncs a països, hi havia camps impressionants per anar a deixar les deixalles, deixalles que no volien els països rics.
2: Nuclears, sí. Plàstics...
1: Doncs em recordo una mica això, països que acolliran, que com a negoci, escolti, si vostès paguen, sí, home, sí, aquí poden tindre... És a dir, el que no interessa... Fixeu-vos, s'està sentint per aquí darrere el noi del Poble Sec,

Bé, no, no sé quan ve aquell, aquell tros tan mític. Si arriba ja el posarem, ja, perquè l'està sentint l'Albert per aquí darrere. Fixeu-se.

0: Això mateix, van a cagar a casa d'altra gent. No sé si us sembla prou escaient aquesta cançó.
1: Clavada.
0: En fi, gràcies, Albert.
2: Hi ha una cosa, aquest dia ho vaig llegir, em va cridar l'atenció, amb el tema això de les immigracions i aquestes coses i tal. Ho deia un líder àrab d'aquests, que fa seguir a tothom com el flautista de Melin, no? Que deia, la paraula era, con sus democracias los invadiremos y con nuestras religiones los someteremos. Això era un líder que ho estava dient als àrabs. O sigui, com que aquests països hi ha democràcia i estat d'oprès, els invairem. I després, amb la nostra religió, els sometirem. Compte amb això. Que sembla, és una paràbola molt així, però compte amb això. Perquè, és clar, ja ha passat. Com que ningú vol voler posar fre ni raó fa molt de temps, ara resulta que fan nosa. I com que fan nosa, clar, diu, no, sempre hem dit, anem a contractar amb origen. A origen? A on? Perquè estem veient imatges per la televisió, és igual, qualsevol país africà, eh? Vull dir que... Oi, no sé què, no sé quant, el golpe d'escala del coronel, no sé què, uns pobles de barraques i no sé què, Toyotas d'aquests de segona mà amb ametralladores dalt i els tios una cara desesperats matant a la gent, tal i qual. Allà, amb qui has d'anar a negociar, portar gent per treballar aquí? Amb qui? Pregunto. Vas allà i et maten, uno que mira no sé què, oh, és que el coronel no sé què ha dit que los maten a todos. Vull dir, això ho veiem cada dia a la televisió. Que si Somàlia, que si Ghana, que si Neguando, no sé què, el golpe d'estado, i veus això, veus un nucli, la capital del país, que sí, que té gratacels i una mica mà, però després, quan ja te'n vas, o una o dos, o hi ha refineries de petroli o mines d'or, que són dels de... I després l'altre són enclaus de xaboles i de coses, i que el que veus és això, vull dir...
1: Però això és el drama de la immigració, que la gent fuig de la misèria, fuig de la violència, fuig de les guerres, i clar, llavors, i aquesta gent no té dret a una vida millor, no té dret a buscar... I aquí no tenim l'obligació, amb un primer món, diem-ne, que tenim els serveis coberts, un estat del benestar, doncs, que déu-n'hi-do, tots els defectes que podem trobar, però vaja, res a veure amb això, doncs clar, aquesta gent veu que aquí vivim així i diu, no, jo també vull això.
2: Sí, però això s'ha de regular.
1: I ja, clar.
2: Perquè clar, quan et ve sense paper, sense feina, sí, sense lloc, no sé què.
1: Tot el
2: aquella,
1: que vulguis.
2: Aquella però... persona té gana, té no sé què, no sé quantos. Què ha fet? Les mateixes màfies ja li ensenyen. Escolta una cosa, roba, mata i assassina.
1: Però ell fuig de la violència, sí, i fuig de la misèria. I dius, bé, hauria de fugir d'una altra manera? Sí. Es podria regular d'una altra manera? Suposo que sí. Però que d'alguna manera la situació del món empeny a milions de persones
2: a
1: buscar... ja no dic una vida millor, una vida, perquè dius allà, aquí, d'aquí dos dies em tallaran el coll, o no sé què, doncs jo em fujo d'aquí amb la meva família, jo tinc canalla, tinc d'allò, i jo vull una vida diferent, o bé ell, i després porta la
2: sí,
1: família.
2: Sí.
1: Ara, clar, si vas a mirar, no tothom pot viure a Europa, tot el món no es pot concentrar a Europa i la resta de cert, està clar, però com s'ha de fer això? Tornem a el que he dit moltes vegades, com que no hi ha un govern mundial, un parlament mundial que ho reguli, una ONU inoperativa completament, no sap, probablement amb uns acords mundials d'aquest tema es podria fer diferent, però no.
2: Sí, però bueno, és un problema del tema de l'acollida. Quan això va començar, hi havia gent molt... No, hem d'acollir, hem de que vinguin pobrets. Que... Sí, però fem-ho bé. No, és igual, que vinguin. Clar, ja resulta ser que venen més del compte. Clar, ara què fem? I llavors, és clar, què fem? Algú diu, el que hem de fer és fotre'ls fora a palades, no? Vull dir que no... És que dius, perquè és que després hi ha una altra cosa. Jo ja sóc gran i vosaltres, doncs, sou de la mitjana, però si això...
0: ara sí que ens has fet vells.
2: Ara...
0: No, perquè ens has dit que som de l'edat mitjana.
3: No, imagina
0: com s'ho ha arreglat. Diu, jo sóc gran, però vosaltres sou de l'edat mitjana. Volguem dir, escolta...
2: El Jaume...

0: que no sé quantos, els rics viuen amunt d'allò i després hi ha aquells llocs subterranis que viuen allà de qualsevol manera.
1: No,
0: que s'acabarà així.
2: Emmurallats.
0: Desapareixerà la casa, la classe mitja, que ja ha desaparegut, i tot aquest tipus de coses, i aleshores, doncs, bueno... Pues clar, mentrestant anem fent camps, com deia el d'això, no d'extermini, sinó d'ubicació, camps de vacances pels d'això, però el problema no s'il·lusiona, continuen les pateres, continuen no sé què, continua venint la gent amb avió fent veure que, doncs, que venen de turisme i resulta que porten els tres... De... O sigui, allò que fan als Estats Units, uh-huh. Si tu vas als Estats Units de turisme uh-huh. i saps que has de portar una visa, un no sé quantos, no sé què, no sé quantos, tal i qual, i al cap de 15 dies que tenies permís per estar allà, si no has fotut el camp, ve la FIA o el que sigui, i et porta a l'aeroport i et diu cap a casa seva. Uh-huh. Bueno, això aquí no es fa.
3: És que, per exemple, clar, ara...
1: Sí.
3: Aquests dies he conegut una realitat, el que és el Brasil, eh?
1: De, sí.
3: Clar, allà, per exemple, les grans ciutats. A São Paulo, per exemple, doncs, són 10 milions d'habitants, però 8 milions viuen en faveles.
2: Sí.
3: O sigui, hi ha 2 milions que són ciutadans més o menys de diguem-ne, estàndards, i 8 milions que viuen en la pobresa extrema. A Fortaleza, que és la capital de l'estat de Ceará, és una ciutat de 2 milions i mig, com ara Barcelona, una mica més, eh? Doncs el 52% viuen per sota el llindar de la pobresa. El 52%. Més de la meitat. Clar, això que dèiem ara, hi ha una classe benestant, molt benestant, molt, i després milions de pobres, però de pobres de solemnitat.
0: Sí, sí,
3: i al mig no hi ha res. Al mig no hi ha res.
0: No, perquè hi ha classe
3: aquesta classe benestant dominant no deixa créixer aquesta classe mitja. No la deixa créixer. Ni la fomenta, perquè no l'interessa. I surt allò, més ric, com més ric millor, jo molt ric, i els altres, pobres. Clar, això no s'aguanta, això no s'aguanta. Llavors, clar, aquí, aquesta classe mitja, que allà no té futur, és la que migra, la que cap aquí. Els pobres de solemnitat normalment es queden allà.
0: Ah, sí, no tenen mitjans.
3: Però clar, després també... Sabeu com van néixer les faveles? Uh-huh. Les faveles van néixer quan es va il·legalitzar l'esclavitud. Perquè els esclaus que vivien a les haciendes a càrrec dels senyors, que van dir, bueno, sou lliures, vale, ja què fem? Però, liberalitzar els esclaus, però sense un pla de dir, bueno, doncs, clar. I aquesta gent on ha d'anar a treballar i on viurà? Ah, doncs es van haver de buscar la vida i van començar a construir a la muntanya, a fer barraques, i allà encara viuen els descendents d'aquests esclaus que se'ls va treure sense una alternativa. Vull dir, que no podien seguir sent esclaus, sí, però l'alternativa no era aneu i buscar-vos la vida. Era dir, bueno, fem un pla, aquesta gent els hem tingut aquí treballant a les haciendes aquestes per fer-nos rics nosaltres, doncs ara posa-li una casa, dona-li una feina, no sé... perquè clar, doncs bueno, vés i espavila't, llavors ens queixem que
1: té problemes endèmics, eh?
3: Ens queixem que hi ha violència, clar que hi ha violència, perquè el que no té res de res, veu clar. Que aquell ho té tot, diu, escolta, doncs si et trobo, si t'enganxo
1: és així mateix. Mireu, jo sempre he pensat que una de les grans inversions del diable per fer-se doncs amb el caos del món va ser inventar les fronteres. Jo crec que això ha estat clau en el pensament humà. Molt bé, en el pensament humà, perquè vagi malament, vull dir. Molt bé, escolta'm una cosa, si vos ens disculpeu, marxarem, ho dic perquè nosaltres que som de l'edat mitja, ens acomiadarem d'aquesta manera.
2: L'hem de parlar de vos.
1: Sí, si a vostra mercè el plau, anirem marxant. No.
0: Aneu en compte i poc a poc.
1: Molt bé. Sí, no, ho dic perquè...
2: Que ell és gran.
1: Nosaltres, que som de l'edat mitja, escolta... No, és broma, ja ho saps que ens ho hem agafat. No, sí, amb molta simpatia. Escolteu-me, no don temps per res més. Matís futboler, Messi 3, Ronaldo 0. Ho deixarem aquí. No, que ha estat per abreujar, perquè sí. No tenim temps per més paraules i potser és la manera d'abreujar-ho tot. Escolteu-me una cosa, que ens hi posem amb la memòria i el patrimoni, d'acord? Que vagi molt bé!
3: Fins dijous, Miquel.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: L'Espai de la Memòria i el Patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: 9 i 33 minuts, ens hi posem doncs la memòria i el patrimoni, avui signada pel Carles Serret, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi. Molt bon dia, Carles.
2: Hola, molt bon dia.
1: Ben trobat, com sempre, a la República Santboiana, en aquest espai dels retrovisors, que dic jo, és a dir, dels instruments per poder mirar enrere i entendre una mica de on venim i probablement cap a on anem. Sigui com sigui, posem fil a l'agulla, que déu-n'hi-do la temàtica que portes avui, perquè vols dedicar l'espai, per dir-ho d'alguna manera, dedicar i explicar una mica millor tot el que fa referència a la crònica de l'acte que aquest passat dissabte es va fer en el cementiri de Sant Boi, i alhora també ens vols fer un balanç de l'estat de la qüestió i de la recerca sobre la mortalitat als nostres psiquiàtrics en temps de guerra, perquè al final va ser un tribut just i necessari a tota la gent doncs que van morir sent malalts del sanatori en temps de guerra.
2: Correcte. Que avui, a més, també tenim un programa allà amb un número rodó, tot i que
1: sí.
2: Avui és el programa 333.
1: 333. Déu-n'hi-do. T'ho dic perquè el marc de la programació, perquè ja fa 11 temporades que tu estàs aquí amb nosaltres, 2207 avui.
2: 2007.
1: I del 2207 al 333. 333.
2: Memòries i patrimonis.
1: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé, anem a la...
1: Sí, senyor.
2: Al tema... Que òbviament els que ens hagin estat seguint al llarg d'aquests anys saben que no és la primera vegada que en parlem.
1: Correcte.
2: Ni penso que, afortunada ni malauradament, no serà la darrera, perquè dependrà,
1: home, esclar,
2: dependrà dels ritmes i de les noves accions que es desenvolupen a futur.
1: Molt bé.
2: Però, com deies a la presentació, aquest passat dissabte, fa escassament 5 dies, vàrem tenir un acte que penso que va ser molt reeixit al nostre cementiri municipal. A més, va ser un acte, jo diria, d'una absoluta institucionalitat, tot i que algun sempre ja espontanis, que solten la seva, doncs s'acusaven d'un excés de politització o tal i qual. Penso que no, ja sabeu que la manera de pensar doncs no és necessàriament la que lligui a vegades amb altres línies oficials del nostre ajuntament, però penso que en aquest cas el que va primar per damunt de tot va ser la institucionalitat. Va haver gent de molts colors polítics i el nivell de satisfacció penso que va ser absolut per part de tots, perquè era una cosa necessària i evidentment s'ha de fer d'alguna manera. Òbviament cadascú ho organitzaria d'una altra manera, amb altres tempos, potser amb alguns altres ponents, o... Això, evidentment, és lliure, però sempre estem a temps de canviar-ho, perquè ha sigut la primera gran actuació.
1: Molt bé.
2: Primer farem una crònica molt ràpida de com va anar l'acte i després doncs, ja entrem més estrictament en la matèria, diguem, de caràcter una miqueta més tècnica, per dir-ho d'alguna forma, no? L'acte va ser presentat per l'actriu Annabel Totosaus, una actriu que, encara que el nom a molta gent no li pugui dir molta cosa, però que al veure sí, recordes, perquè a més ha estat membre de la Cubana, entre altres
1: formacions,
2: per tant, un personatge conegut, qui al llarg de l'acte va anar intercalant les seves inserts de presentació dels intervinents amb la lectura de diversos poemes, i on es van poder escoltar textos d'en Miquel Martí Pol, de Salvador Espriu, i un concret que va ser confegit exprofès per l'Associació Bernets per la Dignitat, que després també comentarem. I unes lectures que van anar acompanyades de música per part de la violoncel·lista Esther Vila. Tot plegat va anar un acte molt equilibrat, va durar una hora, més o menys, la part estricta de l'acte, amb una tarda que feia una calor tremenda allà a les 6 de la tarda al cementiri, tot i que convenia molta gent de fora, cal dir que hi havia familiars que havien vingut d'arreu del Principat, que algú ja feia més de 2 hores que estaven al cementiri esperant. Però clar, com venien de fora, era la primera vegada que venien a Sant Boi, no sabien on anaven i per seguretat van arribar en temps d'antelació i es van quedar per allà, i això també va donar temps a poder parlar amb elles, etcètera, i tenim contacte. Jo havia tingut contacte pràcticament amb totes, però amb molts o exclusivament telefònic o correus electrònics, però no havíem tingut un contacte presencial directe, el qual també doncs, van agrair de tenir-nos a l'abast doncs, una estona abans o a l'acabament de l'acte. Les intervencions institucionals van ser, bueno, van ser tres tipus d'intervencions institucionals, tècniques i socials, van començar a càrrec, amb una benvinguda a càrrec de l'Alejandro Pérez Matías, que és regidor de memòria històrica del nostre ajuntament, i ell va introduir la descoberta del plafó commemoratiu de la xarxa de memòria democràtica. És un plafó estàndard, com centenars que ja s'han instal·lat arreu del país en quant a tipologia, dimensions, etc., i que va ser una acció que van dur a terme el senyor Ramon Espadaler Parcerisas, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, i la Lluïsa Moret Sabidó, evidentment, que hem de dir aquí, alcaldessa de la nostra població i presidenta de la Diputació de Barcelona, institució que també s'havia sumat a l'acte al costat de la Generalitat i del propi Ajuntament, òbviament. Després van seguir les intervencions de caràcter, diguem-ne, tècnic, i que comentarem d'aquí una estona, i que van anar a càrrec una part per mi mateix, em poso un primer terme perquè va ser l'ordre, no era allò de posar el ruc davant.
1: La crònica històrica, de fet, no?
2: Tal com era l'evolució de l'acte, i a continuació també va seguir l'historiador Marcos Robles, que era el que amplia la recerca al conjunt de Catalunya. Després de més intervals, on va haver, doncs, noves intervencions de l'actriu i poemes, va seguir la participació de tres membres de la plataforma de familiars Besnets per la Dignitat, que van ser el Francesc Martínez, l'Antonio Blanco i la Susana Casellas, que tractaren de les finalitats de l'associació, també amb la voluntat d'arribar a més gent, perquè evidentment ells han arribat a un grup de famílies significatiu, però que és molt mínim dintre de la magnitud de la tragèdia, perquè ja diem que a Sant Boi tenim 3.000 difunts dels psiquiàtrics, i el conjunt de Catalunya més de 5.700, i jo personalment puc dir que al llarg d'aquests anys, sobretot després de la pandèmia, que és quan la cosa ha agafat més embrancida i ha tingut més ressò, ja hauré contactat amb unes 75 famílies. Són moltes, però és una xifra insignificant dintre de la magnitud teòrica i possibilitat a la que es podria arribar.
1: Però està parlant del 70% de les morts.
2: Les morts es van produir a Sant Boi.
1: Aproximadament, vull dir.
2: Perquè era la institució
1: psiquiàtrica, sí, clar.
2: No només més gran de Catalunya, sinó...
1: No, però que això ens dona la idea de la magnitud, doncs, de la institució,
2: sí.
1: També.
2: Per tant, és un tema que encara hi ha molt per córrer, i òbviament que darrere de cada acció, darrere dels impactes de les magnituds i del ressò mediàtic que ha tingut qualsevol de les accions o intervencions, ha generat sempre noves consultes. Per tant, és un tema que encara hi ha molt de camí per recórrer, tot i que evidentment és inviable pensar que arribarem a assolir unes xifres per damunt del 50%, clar, perquè també cada família s'ho entén o entuma, o té la informació de base que té, i molts fins i tot desconeixen que el seu àvia, oncle, tiet, una gran, si encara viu algú dels germans, doncs van dissortadament acabar morint a la nostra població.
1: Quasi bé, alguns amb l'anonimat.
2: Sí, sí, de fet, fins i tot moltes de les famílies contactades, ells mateixos es deien que se n'han assabentat, perquè ara al morir una tieta segona, no sé què, o a remenar papers, ha sortit una carta, rebut, clar, alguna cosa, d'un tema que ells desconeixien completament. Doncs bé, l'associació, a banda d'explicar els objectius i també amb la finalitat, evidentment, d'intentar arribar a més gent, també van llegir un emotiu escrit on van fusionar diverses trajectòries, o sigui, van fer com una espècie de biografia, però una biografia col·lectiva, explicant aquelles casuístiques que d'alguna manera van afectar a molts dels malalts, per no dir gairebé a tots. Va ser un escrit molt encertat i molt emotiu. I ja després d'aquesta intervenció, i amb una miqueta més de música i algun altre poema més, es va fer la col·lenda institucional, que lògicament van a càrrec, doncs, dels dos polítics de pes, doncs, del propi conseller Espadaler i la nostra alcaldessa, i aquí destacaria, cal dir que en breu l'acte va ser gravat en vídeo, i en breu suposo que quedarà a disposició quan facin el muntatge, perquè tot allà, dic, fa 4 dies, i per tant, aquestes coses, més enllà de que puguis donar la notícia d'alcance, que es diu, si vols fer una cosa encara lluny, doncs ha d'haver un procés tècnic de muntatge i d'eliminar aquells aspectes, òbviament, que no interessen o que són accessoris, o els lapsus, els temps morts al rato de l'acte, per fer, doncs, un producte, diguem, que sigui
1: digne
2: i dinamitzable, i que tingui altres possibles usos, no? Doncs ell, sobretot, ja dic, l'important dels polítics és que es van manifestar d'una manera rotunda i aquest acte era una prova, perquè evidentment ja hi ha hagut actuacions abans, amb la voluntat manifesta de continuació i de recolzament a qualsevol iniciativa que hagi vinculat al tema de referència i sobretot també a partir de demandes tant per part de nosaltres com a tècnics i sobretot del col·lectiu de famílies, d'estendre-la quan menys al conjunt de poblacions on hi ha o hi ha hagut institucions psiquiàtriques. Evidentment, igual que hem fet a Sant Boi, que aquí hem començat per ser, evidentment, la punta de llança d'aquest tema ja des de fa molts anys, però, òbviament, no pot quedar al marge ni la pròpia ciutat de Barcelona, ni pot quedar al marge Reus, ni pot quedar al marge Salt. Això, com a mínim, en un primer moment, i després altres poblacions on hi havia institucions menors, doncs, evidentment, no hi ha cap mena de problema, també si es volen sumar i també doncs, intentar fer una acció memorialística similar a la que s'ha fet des d'aquí. L'acte va finalitzar amb una fotografia de grup de tots els intervinents i d'altres representants institucionals que van assistir a l'acte però des del públic, no van ser presents a l'escenari, i socials també prenen els actes. Cal dir que hi havia presència també d'alguns ajuntaments de la comarca, del Consell Comarcal, Centre d'Estudis Comarcals, etc. També està la nostra síndica de Creuges i algunes associacions memorialístiques que encara que no tenen res a veure amb el tema però que també es van voler sumar a l'acte. Per les diverses cròniques i també pel que vaig poder veure, tot i que jo estava evidentment situat a les primeres files de davant i per tant no tenia una visió de conjunt de l'acte més que de l'estona que vaig estar a l'escenari, jo calculo que van assistir unes 150 persones, la qual és una xifra prou important en un acte d'aquestes característiques.
1: I caient la calorada que caia.
2: Un dissabte a la tarda i amb una calor de justícia.
1: Sí, senyor.
2: I sobretot, com hem dit abans, destacant sobretot que hi havia moltes famílies, i quan dic moltes, de les 150 famílies penso que més de la meitat eren gent de fora, i eren familiars, perquè algunes famílies havien vingut fins i tot 5 o 6 persones d'una sola família, d'altres van vindre dos, d'altres van vindre a títol individual i tal, i sobretot que eren vingudes d'arreu del territori català.
1: Molt bé.
2: I ara ja entrem a la segona part, que és explicar una miqueta, doncs, com està la investigació. Cal dir que jo vaig començar la meva intervenció fent un petit esment a la Setmana Internacional dels Arxius, perquè justament se celebrava la setmana passada, és el dia 9 és el dia central, tot i que els arxius generalment sempre acostumem a fer una setmana d'activitat, i enguany, i de manera absolutament casual, perquè la coincidència de la convocatòria no va ser una cosa buscada,
1: premeditada,
2: va ser una cosa que va coincidir i punt. Enguany el lema era Arxius per a la justícia, drets, memòria i futurs.
1: Molt ben vist.
2: I amb diversos objectius que podem resumir amb la rendició de comptes, evidentment. Els arxius doncs, han d'explicar el que fan. La preservació de la memòria, que és el nostre objectiu bàsic i des del minut 1 i fins al final de la nostra tasca individual i col·lectiva. I, sobretot, la salvaguarda dels drets i el recolzament al propi estat de dret. Evidentment, allò que dim ara que molta gent doncs, tenen unes idees o estan entrant unes ideologies, i sobretot gent jove que desconeixen de tot i tendeixen a anar-se cap al racisme, cap a la xenofòbia, idees ultraliberals i de negació, doncs, tal. Aquí la nostra feina és fonamental amb la preservació i sobretot la difusió doncs, de certes coses per intentar obrir els ulls i d'anar greixant la màquina doncs, de drets civils, individuals i col·lectius que tirin endavant. No? Objectius que, òbviament, són totalment coincidents amb la tasca que venim desenvolupant des de sempre, tant des de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi com des de qualsevol altra institució arxivística del país amb una dimensió també de component i de documentació històrica. A continuació vaig fer unes breus pinzellades sobre la història del nostre cementiri, quatre dades, i que ja vàrem tractar ja fa molts anys amb un capítol específic.
1: Ho recordo perfectament.
2: Per tant, ara no ens detindrem perquè qui vulgui pot recuperar el programa i que no és de descartar doncs, que en futur algun dia doncs, puguin tornar-hi amb nova,
1: bueno, a recuperar
2: amb nova informació.
1: Exacte.
2: O recordar, perquè sempre, evidentment, anem avançant. I el gruix de la intervenció va estar centrada, sobretot, en l'origen i desenvolupament d'aquesta recerca, d'aquesta investigació. Fa molts anys, tot buscant informació i documents per a una trilogia d'exposicions encadenades d'àmbit local i per al nostre museu, exposicions que van estar dedicades a la Segona República, Guerra i Primer Franquista, un dels temes a abordar era, lògicament, el cost humà de la Guerra Civil. I jo vaig començar anant a buscar, en principi, les víctimes de la repressió política del bàndol republicà, el que va passar exclusivament a Sant Boi durant el temps de guerra,
1: sí.
2: I a partir d'un rebut que vaig localitzar de que l'Ajuntament va pagar el taüt d'un dels executats, doncs vaig dir, bueno, vaig a mirar, aviam la documentació del cementiri, aviam què dona de si. I la sorpresa va ser que, remenant aquesta documentació, que fins aquell moment jo no havia tingut necessitat de tocar-la, i tampoc havia rebut mai cap petició privada per remenar a aquest fons, començo a veure fitxes i més fitxes associades a mortals, a mortalitat al nostre cementiri. I llavors, veient que la informació és relativament breu, començo doncs a treballar-la, i vindrà la sorpresa que comentarem ara, que ja hem comentat amb altres coses, documentant-nos aquesta tragèdia demogràfica i humanitària, i que es poden resumir bàsicament en tres variables.
1: Atenció,
2: aquí
1: és doncs
2: que fem incidència amb les tres variables, que són les que em van colpir a mi, però que a més després no han canviat i són les que continuem tenint a dia. D'entrada, la contundència numèrica. No estem parlant d'un increment de mortalitat d'un 5 o un 10% que ja m'hagués cridat l'atenció a mi, sinó que la contundència era tan bèstia que qualsevol persona que hagués fet una tasca similar a la meva, qualsevol investigador o investigadora que s'hagués acostat a aquest fons, evidentment no se li hagués passat per damunt, no li hagués passat desapercebut, perquè
1: clar,
2: era impossible.
1: És molt significatiu.
2: Des del començament de la guerra, el juliol del 36, fins a la tardor del 37, hi ha un increment suau, però continuat, i és allò que, diguem, això sí que possiblement podia haver passat desapercebut o no donar-li suficient importància, dient, clar, és normal que en una situació de guerra doncs hi hagi una mica més de mortalitat per causes doncs com les que comentarem a continuació. Però es produeix un repunt, un primer repunt significatiu, que va estar l'hivern del 37-38, que cal dir que va ser un hivern també molt dur, amb temperatures molt, molt fredes, i això doncs evidentment comporta l'increment de malalties respiratòries infeccioses, i que evidentment amb una població debilitada doncs havia de deixar impacte, doncs, igual que com hem viscut doncs no fa gaire temps, i parlàvem abans doncs la pandèmia, o cada any l'epidèmia de grip o bronquitis o altres, sobretot amb els infants, doncs afecta i té repunts significatius.
1: Tot i ser dramàtic, fins aquí s'entén.
2: Però la gran escalada, i parlem d'escalada perquè s'esdevé a la corba, és una paret absolutament vertical, la tardor hivern del 38-39, quan la mortalitat es multiplica per 6 en relació al període abans de la guerra. I aquí ja ho hem explicat, abans de la guerra a Sant Boi teníem una mitjana de 4 a 5 morts a la setmana, per tant no s'arribava a produir un enterrament diari. I el novembre-desembre del 38 superem 300 morts al mes. O sigui, estem parlant d'una mitjana de 10-12 morts diaris.
1: Sí, sí.
2: Evidentment, un dia són 12, i l'endemà només n'hi ha 8.
1: Això està a l'alçada de les estadístiques de les epidèmies.
2: És una cosa absolutament brutal. Després ja, Sant Boi, com és conegut, és ocupada per les tropes franquistes a finals de gener del 39, el dia 25 de gener, i aquesta mortalitat es va esmorteint al llarg del 39 i continuarà. Però entre altres causes, i a banda de la pròpia finalització de la guerra, penso, i m'atreveixo a dir amb rotunditat, i l'altre dia ho vaig comentar, que no hi va haver més morts, la mortalitat no s'incrementa simplement perquè no hi ha més ingressos al psiquiàtric. Si els psiquiàtrics haguessin anat produint el mateix nivell d'ingressos que havia hagut durant la guerra, doncs la mortalitat hagués continuat, perquè les causes continuen sent les mateixes. La mortalitat de l'any 39, 40, 41, 42, 43, 44, les causes continuen sent les mateixes, l'únic que, òbviament, la corba demogràfica s'esmorteix, però per allò, perquè és que no hi ha nous ingressos i, per tant, no es poden produir més morts.
1: Està claríssim.
2: Quan ja s'han mort, evidentment, no es poden tornar a morir. Això és una lògica.
1: Dos més dos és quatre.
2: Però val la pena recordar-ho. Les causes. Les diverses sèries documentals que tenim, perquè la importància de la documentació del cementiri és que tenim tres fonts bàsiques i altres auxiliars, com són els padrons i altres. Tenim el certificat que emet el jutge municipal, que és el que autoritza l'enterrament. Després l'Ajuntament li dona una butlleta similar a l'enterrador perquè pugui procedir a fer la seva feina. i després qualsevol actuació pública genera una despesa, algú ha de pagar. Uh-huh. Llavors aquestes despeses d'enterrament, doncs evidentment les ha d'assumir el psiquiàtric, amb independència de qui ho gestionés. Abans de la guerra, doncs evidentment les ordres hospitalàries, i durant la guerra els comitès de direcció de la Generalitat i els propis treballadors que gestionaven el tema. I d'aquí les causes, entre un document i un altre, ens informen i arribem a, doncs, a dades absolutament esfereïdores, perquè la major part de les baixes, i aquí cal dir que no s'amaga, les butlletes ho diuen amb rotunditat, no hi ha una voluntat d'ocultació del fet, són per carències alimentàries. I hi ha infinitat de fitxes que es parlen directament de desnutrició, d'enterocolitis, de septicèmia, que són infeccions generalitzades, i per processos vinculats a aquests estats previs, com són la caquèxia, que és un estat de deteriorament físic extrem. Perquè ens féssiu una idea, no és exactament igual, és la imatge, doncs, dels alliberats dels camps de concentració,
1: t'entenc.
2: Que eren cadàvers vivents, bueno, que s'arrossegaven.
1: Hem vist imatges del Tercer Món, de fam i d'embruna.
2: La caquèxia es considera en un moment en què, i sobretot en aquella època, podem considerar que era gairebé irrecuperable. Aquells malalts, ja amb un deteriorament intern, que s'havien consumit tant, que encara que haguessin rebut atencions en aquella època, tal com estava la medicina i tal, difícilment s'haguessin salvat més que algun cas puntual.
1: T'entenc.
2: Avui en dia possiblement sí que evidentment seríem capaços de recuperar a més gent. Aquestes causes evidentment també les hem de tenir en compte, amplificades per la falta d'atencions de tot tipus,
1: clar,
2: de medicaments, de roba d'abric,
1: de recursos,
2: de calefacció, etcètera. Tot plegat, evidentment, és el caldo de cultiu ideal perquè es produís aquesta situació.
1: Està clar.
2: I després, la darrera variable, tan colpidora com les anteriors, era quan anava constatant el paral·lelisme entre l'evolució de la mortalitat i l'increment d'enterraments a les fosses comunes. Pràcticament el 95% de les morts van anar a parar a fosses comunes. Hem pogut anar documentant cada vegada més, fins i tot alguns que no sabíem ben bé que si van anar a fossa o van anar a nínxol, hem pogut anar aclarint, i els que no es diuen van anar a parar és perquè van anar a parar a la fossa, que es van haver d'anar. No hi ha una fossa comuna única, sinó era un procés continu d'anar obrint fosses conforme les necessitats. Els primers mesos de guerra anaven obrint fosses per enterrar 10 persones, però arriba un moment que hi han d'anar fent races enormes per encabir a totes les necessitats que s'esdevenen. A mi, més que parlar de fosses comunes, jo estic introduint el concepte de fosses econòmiques, perquè anaven a parar allà perquè era l'enterrament directe, que només ocasionava una despesa. Allò que dèiem que algú ha de pagar, anar a parar a la fossa valia només 10 pessetes. I era un pagament únic. T'enterraven i ja està. Si anaven a un nínxol, a banda de les despeses de l'enterrament, després s'havia de pagar el lloguer anual. I, evidentment, el psiquiàtric era inviable, qualsevol de les dues institucions, que tingués 300, 400, 500 o 600 nínxols i que hagués d'anar pagant l'amortització anual per un ús que no tindria lògic. No? Per tant, penso que podem parlar de fosses comunes o fosses
1: econòmiques
2: i penso gairebé en més propietat, no? També perquè la gent va anar a parar a fosses comunes o econòmiques, perquè per propi estat de guerra moltes vegades era difícil, per no dir impossible, contactar amb les famílies, i sobretot perquè, com aquí teníem gent d'arreu de l'estat, moltes venien de províncies que ja estaven en mans de l'exèrcit franquista, per tant era inviable primer comunicar, i després encara haguessis pogut comunicar, que es poguessin traslladar i fer-se encàrrec, i a més amb el temps mínim raonable, perquè sabem que els enterraments s'han de produir a les 24 hores de la defunció, i a ser possible amb una relativa rapidesa, no? Aquesta informació, doncs, tot plegat, va permetre fornir, doncs, una immensa base de dades que aquests darrers dos anys han estat ampliada pels treballs del Marcos Robles a partir de la metodologia encetada a Sant Boi. Ara podem dir que coneixem la situació, sabem què va passar, però no sabem ben bé el per què va passar. Com és possible que aquesta mortalitat tan enorme i tal no es comportés alguna protesta per part de l'Ajuntament per les molèsties que li ocasionaven en relació al cementiri, però no es qüestionaven el per què es produïa aquesta mortalitat tan bèstia, i no hi va haver reacció. No hem sigut capaços de trobar cap carta ni de cap polític, ni de cap metge, ni de cap gestor dels dos centres que faci una protesta o una queixa de dir, escolteu, que això no pot ser, no pot ser que se'ns estiguin morint com a rates i aquí sense reaccionar.
1: Clar.
2: I és aquí on jo parlo, i el Marcos amb això també està d'acord, el Marcos Robles, doncs que el que va haver va ser una falla sistèmica associada a la marginalitat històrica que patien els malalts mentals.
1: Per això et dic que
2: de fet és
1: que aquí potser hi ha també una actitud de, bueno, escolti, no tenim recursos, doncs deixem-ho córrer, vull dir...
2: És la marginalitat endèmica del col·lectiu de malalts mentals, que a més, dissortadament, ha arribat fins als nostres dies. Encara les malalties mentals encara tenen un tractament una miqueta...
1: Correcte.
2: La percepció social... No acaba de ser...
1: Que ara hi ha etiquetes, hi ha perjudicis, etc.
2: I això, evidentment, ha implementat en temps de guerra, i a més, l'experiència de Catalunya, desgraciadament, també sabem que es va reproduir a França, es va reproduir als Països Baixos, allà amb més violència política introduïda pels propis nazis, òbviament, però, ja que ja també gairebé acabant amb una frase que jo l'he escoltat de vegades a les Terres de l'Ebre, conseqüència de la seva experiència vital, que diu, guerres civils... penes pel món.
1: Evidentment. Home, fa reflexionar, però que al final, tu has dit molt bé, al final és un resum de moltes coses, no? De molts pensaments, no? De tot plegat. I fixa-t'hi que tu has tocat a aquest episodi tan dramàtic, però alhora tan potent, i en aquest cas, com és la mortaldat als nostres psiquiàtrics en temps de guerra... i que és un episodi més de la malaurada guerra, incrementant una mica també el dir gent vulnerable, doncs encara ho pateix més. Al final, les guerres, qui és el que ho pateix més, no? La gent més vulnerable.
2: Sí, però el poble. Vulnerables, i de fet això se'n va parlar l'altre dia, em sembla que va ser la nostra alcaldessa la que va fer esment, a més ella com a professional també de la psicologia, va fer especial el reforç, l'incidència en aquest concepte de que les guerres, sobretot evidentment, les paguen els del vagó de cua de la societat.
1: Sí,
2: en
1: senyor.
2: Aquell moment, òbviament, els malalts mentals ocupaven els últims seients de l'últim vagó de cua.
1: Els que viatgen en tercera classe.
2: Correcte.
1: Carles Serret, moltes gràcies, com sempre. Déu-n'hi-do en aquest 333 capítol de la memòria i el patrimoni aquí a la República Santboiana després de 11 temporades. Déu-n'hi-do, això més que un col·leccionable és una enciclopèdia i n'estem molt i molt satisfets i orgullosos de tot plegat. Moltes gràcies, fins ben aviat, Carles.
2: Molt bé, fins la propera.

0: Creix la tensió i el malestar al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Crits, amenaces i llançament d'ous a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns que estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. I atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament. Toca als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Localitzen sense vida l'home de 64 anys que estava desaparegut des d'ahir a Ulldecona, al Montsià. Els equips d'emergència l'han trobat en un corriol de la ruta que feia per la muntanya de la Torreta de Montsià. El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o de l'extrema dreta perquè va lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de la memòria. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
1: Esports. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. El Barça de Futbol Sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 del vespre al Palau. El tanca Eric deixa l'equip a final de temporada. I al Mundial de Futbol, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol doble gran a Rashford i Gordon titular.
0: Ens queda el titular del temps. Avui, dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb algun ruixat aïllat a l'Aran, també a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura avui pot baixar una mica, i la calor anirà més a finals de setmana, aquest cap de setmana coincidint amb l'arribada de l'estiu. 3CAT Info.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Més de 45 anys amb tu. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.

0: 12 minuts i mitja passen de les 10 del matí i ja ho sabeu, com tots els dijous, a l'equador del matinal de tot plegat. Doncs coses molt interessants, per exemple, l'espai que ens serveix per cavilar, per reflexionar, d'aquí que s'anomeni el reflexionador. El reflexionador de la República, Santi Recasens, molt bon dia, què tal estàs?
1: Doncs mira, molt content amb el tema que tractarem avui.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè al començament, quan me'l vas proposar, em vaig quedar, bueno, a veure, mirarem de rascar, però...
0: A veure,
1: però,
0: no?
1: A base d'investigar, han començat a sortir unes ramificacions...
0: I tu passes bé.
1: Ostres, he gaudit moltíssim,
0: sí. He de dir que en Santi... Jo he anat a partits de futbol amb en Santi... Però us he de dir que no és excessivament futboler.
1: No,
0: no ho és.
1: M'agrada el futbol ben jugat, però no sóc un forofo del futbol.
0: I per què explico això? Doncs perquè avui en Santi ens farà reflexionar sobre el Mundial de Futbol, que ja ha començat, encara a les beceroles, encara moltes coses per endavant, però que en aquesta nova edició s'està organitzant per tres països del nord d'Amèrica, els Estats Units, Mèxic i Canadà. Què comporta a tots nivells, no tan sols esportivament parlant, la Copa del Món? Ens ho analitza ara mateix en Santi. Molt bé, Santi, som tot orelles. La primera pregunta que et faig, més que pregunta, el primer que llenço és, fixa-t'hi que tot està ubicat al centre nord del continent americà, però fixa-t'hi, Estats Units, Mèxic i Canadà.
1: Sí.
0: Tant Mèxic com Canadà ja se les han tingut, i qui no, seria la pregunta, amb en Trump.
1: Però Què dius ara?
0: Sí, però a l'hora d'organitzar la Federació Internacional pel mig, el president de la Federació, un tipus que s'inventa fins i tot un premi de pau que li dona a en Trump, tota una sèrie de coses que semblen més guionitzades pels Simpsons que no pas una altra cosa.
1: La Divina Comèdia en grotesc.
0: Santi,
1: però
0: escolta'm una cosa.
1: No ens ficarem en política.
0: Què hi ha darrere de la Copa del Món? Explica'ns-ho.
1: I ara us podria començar a marejar amb grans xifres de PIB, de no sé
0: per
1: què,
0: exemple.
1: Els diners que mou això, tal i qual. Però començarem parlant de cervesa.
0: Carai.
1: Perquè això ho he vist aquest dematí mentre esmorzava. I m'he quedat, ostres, això ho tinc que dir avui al reflexionador.
0: Sí, parlem de cervesa i parlem del Mundial.
1: Sí, perquè jo m'he quedat al·lucinat. Ahir Escòcia i... no sé contra qui va jugar.
0: Perquè... Ara ens ho diuen els companys. Contra qui va jugar Escòcia? Contra Haití.
1: A Boston.
0: Sí. Boston.
1: Boston,
0: maco.
1: Boston té dos o tres empreses de cervesa, entre elles la Samuel Adams. Cervesa d'aquesta artesanal, autèntica... Si hi ha una cosa que sobra a Boston és cervesa.
0: O sigui, n'hi ha per donar i vendre.
1: Doncs els aficionats escocesos ahir van deixar tot Boston sense birra.
0: El silenci diu molt, aquest silenci que...
1: O sigui
0: m'estàs dient que tot Boston va acabar sense cervesa?
1: Sec.
0: Com si fos la llei seca, vaja, d'aquells
1: temps. I Anglaterra, que va jugar contra Croàcia, a Texas...
0: Sí, a Dallas.
1: Allà a Dallas, els aficionats anglesos es van menjar fins i tot els sortidors.
0: Mare de Déu, senyor.
1: O sigui, allò que em preguntaves, quants quartos gira el Mundial? Només amb cervesa. I només ahir, no vull ni pensar-ho.
0: Això em fas pensar amb Escòcia, que diuen, hi ha aquella frase que diu, Escòcia no té la millor selecció, però té la millor afició.
1: En fi, més que res, amics...
0: No ho sé jo.
1: Més que res, amics, us dic... A veure, es dic aquesta anècdota totalment real, perquè veieu que el Mundial té unes ramificacions econòmiques que no t'esperaries mai, com que una ciutat com Boston es quedi sense cervesa, que clar, que no l'han regalat. O sigui, els quartos que ha costat la cervesa que s'han begut els escocesos, no vull ni pensar-hi. Però bueno, anem ja a coses més serioses.
0: Sí.
1: L'impacte econòmic del Mundial en aquests tres països es calcula amb uns 70.000 milions d'euros. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Et pot agradar més el futbol o menys, però els esports de masses mouen molts diners. I... mentre duri el Mundial, estan generant ja 824.000 llocs de treball. Que són...
0: Impressionant, també, no?
1: Que són sous que cobra gent del carrer, aquests sous que cobraran són diners que ells després es gastaran, o sigui, ho introduiran al teixit productiu, i són quotes de seguretat social, que és algo amb el que ningú hi pensa. O sigui, el Mundial també mou diners a nivell de quotes de seguretat social.
0: Està claríssim.
1: Sí, vale, però no hi havíem caigut, fins no, que dius,
0: no,
1: ostres.
0: No, però que vull dir que està claríssim un cop tu ho exposes, perquè entens que dius, home, si treballen, doncs també hi ha...
1: O sigui, fins i tot per Hisenda i per les institucions públiques el Mundial és un negocion. Beneficis. Beneficis una miqueta tangibles. Mira, un Mundial, unes Olimpiades, depenen bastant de si el país és, anava a dir primer món o tercer món, això queda una miqueta ofensiu, a veure si és un país ric o un país no tan ric. Ho comento per una cosa, mira, només als Estats Units el Mundial tindrà un impacte de 15.000 milions d'euros. El que passa és que això representa només el 0,05% del producte interior brut dels Estats Units. Per ells és calderilla. Per què? Perquè com que és un país ric, gairebé totes les infraestructures ja les tenien construïdes, ja les tenien muntades, no han hagut de fer gran cosa. A Sud-àfrica, el Mundial de Sud-àfrica, el que va guanyar, el va guanyar Espanya, no? Estava tot per fer.
0: Clar.
1: Aleshores, que Sud-àfrica l'anomenessin la seu del Mundial va suposar una activitat econòmica per Sud-àfrica absolutament descomunal.
0: Segur, perquè, clar, perquè, segur, segur.
1: Perquè es van haver de construir totes les infraestructures que no existien. Salvant les distàncies és una miqueta com els Jocs Olímpics de Barcelona, que... Ara es diu, ostres, van sortir bé i tal i qual, no sé què, però clar, però analitzem una miqueta. L'activitat econòmica que va generar la construcció de totes les infraestructures pels Jocs Olímpics, i és que se'ns gelaria la sang.
0: Clar, és que tu estàs parlant, fixa-t'hi, d'ingressos, d'accions, de feines, etc, etc, que de vegades són, no tan sols de manera directa les veiem i les tenim clar, sinó que hi ha... també són col·laterals, són indirectes.
1: És...
0: Aquell que transporta el material de, per aquell que ha de construir no sé què, aquell que gestiona no sé què, aquell que ha hagut de pensar i dissenyar el cartell, de, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Per això que m'ho he volgut centrar, perquè, evidentment,
0: clar, clar.
1: Segur que molts amics que ens escolten i, ostres, estaven pensant en el Santi, de seguida començarà amb els drets de televisió.
0: Ah,
1: perquè és el més evident. No, jo m'he volgut centrar més en els quartos que es mouen però no es veuen, o la gent no hi sol caure. Però bueno, entrem també ara en el tema dels quartos de debò. El món té prop d'uns 7.500, 8.000 milions d'habitants al planeta Terra. L'audiència d'aquest Mundial s'està començant a calcular ja amb 6.000 milions d'éssers humans. Fins i tot el lloc més recòndit de la selva, del lloc més estrany, hi ha algú penjadíssim allà enmig, però que té un mòbil i una connexió d'internet, que està veient els partits pel telèfon.
0: Sí, sí.
1: 6.000 milions d'audiència...
0: Déu-n'hi-do. Xifres, xifres i xifres.
1: Que veuran un munt d'anuncis.
0: Sí, clar, està.
1: Clar, clar, clar, veuran un munt d'anuncis. O sigui, jo honestament no sé quan han pagat les televisions pels drets televisius, tal i qual, perquè clar, aquí qui té la paella pel mànec, que és doncs la FIFA, que és qui dona els drets aquests, però la quantitat de diners és absolutament descomunal. Clar, patrocinadors com Adidas, com Heineken de cervesa.
0: No, està claríssim. I estàs posant un mínim d'exemples.
1: Estic
0: cara,
1: posant els exemples més...
0: Sí,
1: evidents, o Nike. L'increment de vendes que tindran amb els anuncis que 6.000 milions de persones veuran per televisió, mira que hi he estat ficat, a internet, buscant, rascant informació, no he pogut trobar una xifra exacta, o més o menys calculada.
0: Ja t'entenc. Déu-n'hi-do. Clar,
1: turisme.
0: Sí,
1: turisme.
0: No, és que no acabaries, és que t'ho dic seriosament, no només acabaries, no?
1: No només cervesa, la cervesa de Boston.
0: Clar.
1: Restaurants, transport públic. Transport públic. Pensa que el lloc on es celebren aquests partits, de sobte venen 20, 30, 40 mil persones més. En una ciutat com Tòquio, de 30 milions de persones, 30 mil persones ni es noten.
0: Però escolta'm una cosa.
1: Però en una ciutat com Austin, Texas... Ostres, Déu-n'hi-do.
0: D'acord, però escolta'm una cosa. Tu saps diuen que tant les Olimpiades com els Mundials,
1: sí,
0: i ja fa molt i molt i molt que solen ser negatius els balanços finals. Per l'Estat.
1: Sí.
0: Compte, no per les empreses que directa o indirectament hi estan involucrades,
1: sí,
0: que guanyen molts calés.
1: Sí.
0: Però pels estats sol ser deficiari.
1: Clar, depèn. És el que comentàvem abans.
0: Sol ser.
1: Depèn també de lo que l'Estat hagi de construir. Clar, deficitaré fins a quin punt? Perquè aquí hi ha beneficis intangibles que fa que perdis quartos a curt plaç, però que guanyis molts quartos a llarg plaç. Perquè, clar, per exemple, ostres, a Sud-àfrica, l'Estat es va haver de gastar un munt de diners construint estadis. O construint infraestructures. Clar, al començament els quartos els va haver de posar l'Estat. Però després poder a llarg plaç, tot això ha deixat, ha generat una sèrie d'activitat econòmica que, bueno, no és que l'Estat s'ha pogut, si no tenir benefici, s'ha pogut rescabalar una gran part d'això.
0: Ja t'entenc. La relació aquesta, perquè ho han hagut d'organitzar plegats, Estats Units, Canadà, Mèxic,
1: sí,
0: amb el que comporta saber que un d'aquests tres socis és en Trump.
1: Sí.
0: I que el mateix Trump, fixa-t'hi, per exemple, que ara mateix està en guerra amb l'Iran,
1: sí,
0: no permet més de 24 hores als mateixos jugadors d'aquesta selecció en terreny nord-americà. El que comporta és que estan a Mèxic, agafen l'avió, baixen de l'avió, juguen al partit, tornen a pujar a l'avió i se'n van.
1: Sí, però bueno, però avui s'ha signat, bueno, ahir es va signar a París el tractat ja de pau i és possible que...
0: El tractat no, el memoràndum d'una sèrie d'intencions i de voluntats, no?
1: Sí, però és possible que Donald Trump, doncs avui, surti dient ja, bueno, això d'Iran i de pelillos a la mar, vinga, va. O sigui, és que amb aquest home mai pots tenir clar del tot. Sí, a veure, s'estan donant situacions esperpèntiques, però que són producte de la paranoia rara d'un president.
0: Però ell aixeca murs perquè els mexicans no puguin entrar en terreny nord-americà, yeah, i ara prepara un mundial, doncs, ha d'organitzar un mundial amb...

0: 3.000 milions de dòlars. Uh-huh. Però és que per la final, uh-huh, l'entrada més barata costa 2.000 dòlars.
1: Què dius ara?
0: 2.000.
1: Impressionant.
0: Moltes crítiques. Moltes crítiques perquè... Clar, és que a veure, si la FIFA no raona una miqueta, és que es trobarà amb els estadis buits. Organitza un mundial i a l'estadi a la meitat.
1: Està claríssim.
0: Perquè és que, escolta, que l'entrada més barata costi 2.000 dòlars, uh-huh, doncs què vols que t'hi digui?
1: Déu-n'hi-do, i això que estàs parlant de menys Mèxic, que Mèxic encara, estàs parlant de dos països, Canadà i Estats Units, que precisament el futbol no seria l'esport nacional, ni molt menys. Però som conscients de que té una importància global brutal.
0: Ojo, als Estats Units el futbol sí que té una importància tremenda, però en femení.
1: En femení i des de l'àmbit universitari. Però compte, és que aquí hi ha una sèrie de coses, Santi, que són molt punyents. Uh-huh. En Messi, quan fitxa per Miami, tothom diu, fitxa per Miami... i amb unes condicions brutals, en recorda tant del mateix Miami anant a recollir el premi de la Lliga davant d'en Trump, etcètera, perquè ja està preparant el Mundial als Estats Units.
0: Sí.
1: És a dir, fixa-t'hi quin lligam d'interessos tan bèstia.
0: Sí. Aquí no es deixa res a l'atzar.
1: I ara la pregunta punyent.
0: Digue'm.
1: Mundial, Estats Units, Canadà, Mèxic, d'acord, però Estats Units com a epicentre de tot. Et recordo aquella escena que t'he dit al començar l'espai d'avui, mm-hmm, on el president de la FIFA s'inventa una mena de premi, sí, de premi de la pau i li entrega amb el mateix Donald Trump. Molt bé, ho aturem aquí i ens n'anem uns anys enrere en el gran afer de corrupció de la FIFA, sí, als Estats Units,
0: sí,
1: on els mateixos americans, apretant un botonet, ho podien com t'ho podria explicar, ho podien solucionar ràpidament, perquè la informació és poder, com diuen, i tot es paralitza, tot queda en castellà, com diuen, agua de borrajas, queda amb un res, tot plegat. Fa pensar que aquí hi ha un bescanvi d'interessos, de dir les vam tindre i grosses i podríem haver tingut aquí un problema bestial amb membres de la FIFA i a més amb empreses, a comissions, històries relacionades directament amb Estats Units.
0: Sí.
1: Acaba amb no res, però els Estats Units s'acaben duent el Mundial de futbol.
0: Sí, però bueno, a veure, està hivernat.
1: Fa pensar o no?
0: Sí, home, no, però és que a veure, fa pensar, és que està claríssim que van així. Però al final, a veure, tot això està hivernat fins que algú li interessi tornar-ho a ressuscitar. Yeah. Ara tothom vol pau, tothom vol guanyar diners, i com podem veure, es guanyen molts diners, però et dono tota la raó amb el que dius. Tot això és un... Mira, si hi ha una cosa que el futbol té molt, per desgràcia, també és política. Uh-huh. Perquè, clar, i amb un Mundial, a més, que hi ha orgulls nacionals...
1: Home, esclar.
0: Bueno, perquè, parlant d'orgulls nacionals, hi ha una part... Hi ha una vessant econòmica del Mundial amb la que la gent no hi cau, que és Cabo Verde. Tu saps la de turisme que rebrà per algo tan simple com haver empatat contra Espanya? Que direm, home, no serà un d'això massiu, però per un país tan petit com Cabo Verde pot ser un manada. Les estrelles del futbol desconegudes que es descobriran en aquest Mundial, uh-huh, i els fitxatges que en sortiran d'això. Tot això també són diners que genera el mateix Mundial.
1: Però és que al final això demostra que el futbol es pot convertir en una prioritat d'estat. Només has de recordar la Segona Guerra Mundial, una Anglaterra a Alemanya, no et dic res, no?
0: Sí.
1: No et dic res el que hi ha darrere, o el que hi ha darrere d'un partit així. Alguna cosa més que un marcador, no?
0: Per això, que en el fons, a veure, jo encara que no sigui molt futbolero, m'agrada el futbol ben jugat, i bueno, hi haurà gent que, oh, quina pèrdua de temps, total, són 11 contra 11 donant puntades de peu amb una pilota... Bueno, però hem d'admetre que l'emoció, el rau-rau, la prèvia d'un partit d'aquests importants, no sé, Brasil-Alemanya, o Espanya-França... Ostres, d'on... No sé, ens treu una miqueta de la rutina.
1: Et puc fer una pregunta i només et demano que m'ho contestis, i aquí ho deixarem amb un monosíl·lab?

0: I tant.
1: Sí, el futbol ara mateix és una mica el circ dels gladiadors del segle XXI, on només el César és el que pilla?
0: Sí.
1: Vinga, ja ho tenim, ja hem parlat del que havíem de parlar, que
2: clar,
1: és el
2: català.
1: Mundial de Futbol, amb tot el que hi ha darrere. Evidentment és una temàtica tan bèstia que podríem estar aquí tot el dematí, Santi.
0: Sí, sí, sí.
1: Però jo crec que has donat uns punts i unes claus que són molt interessants,
0: que
1: al final no és que descobrim res d'un altre món, però sí que és veritat que és maco aturar-s'hi per pensar-hi.
0: I descobrir les ramificacions econòmiques d'un mundial, que no és només lo evident, sinó el que no és tan evident.
1: Molt bé. I el que també és evident, i deixa'm dir-ho d'aquesta manera, que avui l'Eurocambra ha donat llum verda als centres d'immigració fora dels Estats Units, dels Estats Europeus,
0: sí,
1: perdona, de la Unió Europea. I d'aquestes conclusions i de més, en parlarem la setmana vinent.
0: Perfecte.
1: Sí o no?
0: I tant.
1: Ho farem d'aquesta manera. Gràcies, Santi. Fins la setmana vinent.
0: Una abraçada, amics.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Ràdio Sant Boi.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: L'espai del Diccionari Alternatiu.

0: En punt les 11 del matí. Jordi Campoy, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. És un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol, de poesia, és per a Juan Tomàs Martínez, el Carles Rahola, d'assaig, per Joan Manuel Sol, de Villa, i el Ramon Muntaner, de novel·la juvenil, per a Laia Aguilar. Calma tens al barri de la mina Sant Adrià del Besòs pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançament d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten a una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles aquest tractat al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un altre foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts als propers dos mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. El jutge Peinado esgota el termini i avui haurà de comunicar si adopta alguna mesura cautelar en relació amb Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Mentrestant, el PSOE tanca files al voltant de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i reitera la seva innocència l'endemà de la declaració judicial. El govern espanyol reconeix 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o l'extrema dreta perquè van lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de memòria històrica. Arxivades definitivament les causes penals contra la residència filla de Tremp pel brot mortal de Covid-19 entre finals del 2020 i principis del 21. A causa del brot van morir 64 residents i es van contagiar 42 treballadors. El tribunal ha desestimat el recurs que havien presentat una part de les famílies afectades. I avui arrenca el Sonar, que estrena en nova edició. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeVitte o Amelie Lenz.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre en transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits, amb els dos primers al Roig Arena de València. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 al Palau. L'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas, de 29 anys. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Blaugrana, Rashford i Gordon, titular de matinada. Ghana 1, Panamà 0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
0: Dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
3: Trescat Info.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? El proper dissabte 27 de juny a l'estadi Valdir Eleu, de 10 del matí a 2 del migdia, tindrà lloc l'activitat Vine a provar el rugbi inclusiu. És adreçat a persones amb diversitat funcional. Avui ho expliquem aquí al Dies de Ràdio. També avui dijous ens visitarà la nova junta directiva de l'associació Equilibri, que després de més de 20 anys continuarà al servei de la salut mental. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dijous, l'espai quinzenal Com vaig arribar al barri és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Avui ens visiten membres del projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, Camina con tu vecina. És una iniciativa per combatre la soledat no desitjada. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dijous. Avui marxem a l'any 1977, quan els Fleetwood Mac van arribar a la número 1, la llista, i en el número 1 de la Billboard Hot 100 dels Estats Units, amb la cançó amb la que comencem el programa, Dreams.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: Ciudad Cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de Ràdio. Amb Mònica Santacreu.
0: Un minut i arribem a 11:45 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, dèiem a l'inici del programa d'avui, que el proper dissabte 27 de juny a l'estadi Valdiri Aleu, de 10 del matí a 2 del migdia, tindrà lloc l'activitat Vine a provar el rugbi inclusiu. És adreçat a persones amb diversitat funcional. Per fer 5 cèntims i una miqueta més d'aquesta activitat, saludem els convidats que tenim avui al Dies de Ràdio. El president de Tots Som Sant Boians, Antonio Santiago. Què tal, Antonio? Molt bon dia.
10: Muy bien, gracias. Buenos días.
0: A la coordinadora de Tots Som Sant Boians, Alicia Martos. Benvinguda, Alicia.
11: Bon dia.
0: Tenim també des de la Unió Esportiva Sant Boiana l'entrenador de rugbi i és qui lidera aquesta categoria de rugbi inclusiu de la Sant Boiana, Jesús Burgos. Què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: I saludem com a representant de la Unió Esportiva Sant Boiana. Podíem dir tantes coses del nostre convidat d'avui, del Josep Lluís Sirvent. Entre altres coses direm que és autor de treballs de la història de la Sant Boiana, que ha participat en la conservació històrica del club, que va ser president, que va ser entrenador, que va ser jugador i tot alhora, no? I a tot arreu. Josep Lluís, bon dia.
13: Bon dia. Això és com a les salses i amb julivert que van a tot arreu, doncs així estic jo.
0: Molt bé, doncs benvingut també, Josep Lluís. Doncs expliquem com va néixer aquesta iniciativa. Des de Tots Som Sant Boians, des de la Unió Esportiva Sant Boiana, com va anar, Alicia?
11: Doncs el Jesús va contactar amb nosaltres i ens va proposar aquesta idea, no?, de poder arribar a confeccionar un equip, no?, de rugbi inclusiu. I bueno, li van començar a donar una miqueta de forma, vam pensar que seria bo primer fer una jornada de portes obertes on la gent pogués anar i familiaritzar-se una miqueta amb l'esport i d'aquí va sorgir una miqueta la idea.
0: Doncs som-hi, Antonio, perquè tenies aquesta motivació de fer una categoria de rugbi inclusiu.
13: De fet, em va fer especial il·lusió quan vaig arribar al despatx. Tenien unes fotos del 2013, si no recordo malament, sí. Que jo tenia el fill gran meu, era petit, i em va fer molta il·lusió veure l'AFA, que estava amb els nois de Tots els Sant Boians, i vaig dir, ostres, és que estic al lloc adequat, no? Uh-huh. M'ajudaran a poder captar nois per vindre a jugar, per vindre a provar, perquè tinc una experiència i perquè tinc un lloc segur. Que ara, principalment, el que volem és que aquests nois i noies tinguin un lloc a la Sant Boiana que sigui com a casa seva. Aquesta és la idea.
0: Antonio, com a pare d'un d'aquests nois amb diversitat funcional, parlem dels beneficis que pot tenir per una d'aquestes persones, nois o noies, la pràctica esportiva. En aquesta ocasió serà rugbi, però en general la pràctica esportiva.
10: El beneficio es muy, muy grande. Sobre todo para ellos es ello la estimulación, es lo primero, estimular es tanto para todas las personas, pero para ellos el beneficio de la estimulación es no sabemos hasta dónde puede llegar. però és molt important i hay que hacerlo.
0: I aquest rugbi, el rugbi que avui, del qual avui estem parlant, el rugbi inclusiu, serà diferent, és a dir, hi haurà alguna diferència entre el rugbi tradicional que coneixem doncs a la Unió Esportiva Sant Boià tota la vida, serà diferent, tindrà alguna normativa diferent, pregunto, perquè segurament moltes persones que ara ens escolten s'ho estan preguntant també.
13: Per la meva part diré que parlaré d'una persona que em va donar aquesta clau, que és el Jaume del Buc, i em va dir una frase que em va agradar molt, que era que el rugbi s'ha d'adaptar a les persones i no al contrari. Llavors, nosaltres adaptarem als jocs, als equips, a com jugarem, que vull constar que no ens agradaria que sigui competitiu. Primer, que el que volem és que la integració, que vingui a jugar, a passar-s'ho bé, com les trobades de l'escola, que el que busquem és que els nens s'aprenguin, que no sigui una competició, sinó un aprenentatge, i que s'adaptaran amb ells. O sigui, pot vindre qualsevol que li sembli bé venir a jugar a rugbi.
0: Josep Lluís Servent, com un històric de la Sant Boiana, podríem afegir que, de fet, la Unió Esportiva Sant Boiana sempre ha estat inclusiva, que sempre ha obert les portes a tothom, i, de fet, l'esport del rugbi ja és inclusiu de per si.
9: L'esport del rugbi, que bé sap tota la gent que li agrada el rugbi o que el segueix d'alguna manera, és un esport altament educatiu. Per tant, és molt important per l'educació de criatures i és molt important per l'integració de persones que tenen problemes del tipus que sigui. Hem de partir de la base que a Anglaterra i a Nova Zelanda i a Sud-àfrica l'esport del rugbi a les escoles és obligatori. Els jugadors que després volen practicar un altre esport a la tarda se'n van a un club i fan el que volen, no? I a nivell d'inclusió hem de tenir en compte que, per exemple, hi ha un treball fet per la Federació Espanyola de Rugbi, és una inclusió de persones amb problemes socials, no físics. Hi ha un equip d'empresonats en una presó de Santander que surt tots els diumenges a jugar en una competició de rugbi. I s'ha fet un treball específic d'integració per la via de l'educació i el respecte que representa el rugbi entre les persones.
0: Alicia, us fan la proposta, de seguida dieu que sí, us ho penseu, o com va aquest feedback primer?
11: De seguida diem que sí, perquè ens va semblar una molt bona idea. És més, tenim demanda, no?, de les famílies a vegades de fer una miqueta més d'esport, no?, amb el col·lectiu que nosaltres treballem. També tenim demandes de famílies, no?, amb nens més petits, no?, d'edats més petites, que demanen el poder fer un extraescolar perquè en altres llocs els hi tanquen una miqueta les portes, i creiem, bueno, important intentar-ho, no?, aviam si és possible i aviam com respon la gent també.
0: El que sorprèn és que tanquin les portes la persona que sigui, qualsevol entitat esportiva, pel motiu que sigui.
9: Jo hi ha una cosa que voldria afegir, sí, perquè que lliga amb el que has preguntat tu primer de tot, no?, si el rugbi seria diferent. El rugbi té moltes variants, i hi ha variants que potser amb persones amb discapacitat forta no necessàriament tenen que tindre contacte. Hi ha dos tipus de rugbi que es juguen, i inclús de competició, que és el rugbi touch i el rugbi flag. El rugbi touch és, vulgarment aquí li diem el tocata, que en comptes de placar i d'arribar al jugador a terra, senzillament se'l toca, i això equival al placatge. I el rugbi flag és amb el que vaig aprendre jo a jugar quan tenia 13 anys, o sigui, quan feien la mili amb llança, vull dir, parlo de fa molts anys. I llavors portàvem a la cintura un mocador, i no es placava, no es derribava el jugador a terra, érem nens de 12 en aquella època, que eren molt nens, avui en dia són, el 12 ja són quasi homes, ja. I noies, perdó. I quan et treien el mocador, equivalia al placatge. És dir, que es pot fer rugbi sense necessitat d'haver un contacte fort. Vull dir, per alguna persona que tingui dubtes sobre això, és el que ha dit perfectament ell. Vull dir, és el rugbi que s'adapta a les persones, no les persones al rugbi, d'acord?
0: Sí. Que bé. Serà així, no? Deies?
13: Et diré una cosa que a mi el que em va fer impulsar, o que des de que vaig començar a entrenar els nens, que em va fer pensar que em podia dedicar a això, va ser que jo era un imant pels nois que tenien algun tipus de dificultat. Llavors terminava la temporada i les abraçades més grans eren dels nois que, doncs, que algun nen li costava parlar, a un altre nen tenia algun tipus de dificultat, no? I el carinyo que em donaven em va semblar que em recompensava molt. Llavors vaig pensar, jo crec que això és el que faré quan termini l'etapa de l'escola. Llavors jo crec que sí, que d'ara la santboiana ja de per si és inclusiva. Els nens que no els van a futbol perquè, entre cometes, no són bons, no? O no juguen bé, aquí té cabuda tothom. Té un nen que és gasonet, un nen que és molt petit. Tant igual, el tamany que tinguis, tu vens a jugar i jugues i tu passes bé.
9: No hi ha autoexclusió, eh?
13: No.
9: Perquè amb l'esport que té tendència a ser professional, hi ha un problema d'autoexclusió. És a dir, a vegades el que es nega la possibilitat de fer aquest esport és el esportista. Sí. I aquí amb el rugby pretenem que sigui el contrari. I això lliga perfectament amb aquest esperit que estem parlant. Sí. Vull dir, sapiguem que l'esport és beneficiós, perquè ho és, mentalment, intel·lectualment i físicament, amb totes les limitacions que vulgueu, però et dona una activitat que et fa millorar. Doncs la primera cosa que has d'aprendre a millorar per estar dins del món de rugby és autovalorar-te. No t'autoexclueixis mai per res, perquè tu estàs inclòs a la societat en qualsevol moment i per qualsevol manera de fer.
0: Doncs estem avançant aquesta activitat que serà dissabte 27 de juny a l'estadi Valdir Aleu, de 10 a 2. Tindrà lloc aquesta activitat. Vine a provar el rugbi inclusiu adreçat a persones amb diversitat funcional. Des de Tots Som Santboians ja heu fet la crida, oi, a les famílies i als joves, i sembla que ha sigut un èxit que no sé si us ha sorprès o no.
10: Sí, un poquito, sí. La verdad es que hay bastante gente apuntada, y sobre todo ahí lo que a mí más me ha gustado, ¿no? De gente joven, de 6, 7, 8 años. Entonces, para mí, en el mundo de la discapacidad, la estimulación, contra antes empieces, más beneficios tienes el día de mañana. Entonces, eso es, y es el futuro. Si la gente que se apunta es ya muy mayor, ¿qué pasa? Esto va a durar 2 días. Si la gente es joven y le gusta, esto va a durar mucho más.
0: Tindrà més futur, clar.
10: Más futur.
0: Sí, Alicia, sí. Si alguna família ens està escoltant, què és el que hauria de fer per inscriure el seu fill o la seva filla a practicar rugby inclusiu?
11: Ha de consultar les nostres xarxes socials o les de la Santboiana, perquè s'ha compartit amb les dues parts, i hi ha un formulari en el que s'ha d'inscriure, molt senzillet, amb 4 dades bàsiques que necessiten, no?, els entrenadors per poder dur a terme aquesta activitat, i ja està. És només això, i anar allà.
0: Molt bé. Jesús, sembla que ha sigut un èxit, eh?
13: Afegiré que a l'escola de la Santboiana poden vindre els dilluns que estem, les categories de sub-10 i sub-12, i el dimecres és molt important, perquè el dimecres estan les categories des dels més petits, que tenim nois de menys de 5 anys.
0: Menys de 5?
13: Sí, a la Santboiana. Jo he tingut el gust de tindre nens de 3 anys i mig.
9: Jo vaig entrenar un de 2 anys i mig.
0: Déu-n'hi-do.
13: A veure.
9: Sí, la veritat, eh? Me'l va portar l'avi. Me'l va portar l'avi, que tenia més il·lusió l'avi que el nen.
0: I què? Va fer...
9: Pobret, doncs sí, va agafar la pilota i no el sé de caure a les mans.
0: Però va continuar.

0: això no sigui una flor d'estiu, és a dir, que no sigui una flor d'un dia, eh? Voleu que hi hagi una continuïtat. Correcte. I aconseguir que hi hagi un equip de rugbi inclusiu a la Sant Boiana.
1: Correcte. I que adaptar aquestes persones, aquests nens i persones que de majors d'edat, que vinguin a jugar. No tens que tindre una discapacitat per apuntar-te al rugbi inclusiu. Perdona, si tu tens és una persona solidària, una persona amb cor, amb ganes de fer esports, que millor que vinguis a la Sant Boiana, t'apuntis al rugbi inclusiu i que vinguis a ajudar a ser de facilitador.
0: Per tant, no hi hauria limitació d'edat.
1: No, ni limitació d'edat. O sigui, si podem tindre una, dos, tres categories, millor. Ja buscarem més gent encara, més entrenadors, que veureu que la participació que tenim per l'evento és molt gran. O sigui, tenim entrenadors que es podien afegir al projecte.
0: Josep Lluís, com a històric de la Sant Boiana, en cas de materialitzar-se aquest equip de rugbi inclusiu, seria la primera vegada, en cas de fer-ho ja estable, seria la primera vegada?
2: En cas de ser estable, sí, però ja he explicat abans que s'han fet ja algunes coses puntuals. S'ha produït des de la Fundació, últimament es va fer una presentació a l'estil d'aquesta que es farà ara, sí. Però el que es pretén fer ara és una cosa més de continuïtat, com bé has explicat, no? Sí. Perquè, com he dit ja diverses vegades, una cosa que es fa una sola vegada està magnífica, però l'important és que tingui continuïtat. Jo formo part de la comissió de l'Arxiu Històric, que mantenim la documentació històrica del club, etc. No sóc membre de la junta directiva, és a dir, que a la llarga qui tindrà que donar el vistiplau a conformar la secció corresponent i entrar dintre de les estructures del club serà la junta directiva. Bueno. Però clar, primer s'ha de fer la presentació, que aquesta presentació tingui l'èxit que estic veient que tindrà, i a partir d'aquí buscar la continuïtat, i llavors el club evidentment participarà.
1: Jo he de mencionar, ara que parles de la junta directiva, jo he de mencionar dues persones que m'han donat molt de suport. La primera és l'Aurora Bravo,
0: la presidenta de la Sant Boiana.
1: També ho vaig comentar amb l'Ajuntament de Barcelona, de Barcelona de Sant Boi, perdó, i m'han donat suport perquè tenen unes carpes de l'Ajuntament, han dit sí, quedeu-se-les, que les feu servir, i la Federació Catalana de Rugbi, que està informada de tot el que farem. I sí que voldria dir unes paraules en nom dels companys de Catalunya, del rugbi inclusiu, i és que ens agradaria que tindre molt de suport de la Federació Catalana de Rugbi per fer un calendari de trobades per tot l'any.
2: Perdona aquí que t'interrompeixi, perquè això, per la gent que no sap com funcionem, hi han dues maneres d'interactuar amb el rugbi. Una és amb competició, amb calendari arreglat per una federació, però les escoles i el que està proposant ell també del rugbi inclusiu es fan el que es diuen trobades, són trobades reglades. Si tu organitzes al llarg de l'any, hi haurà una trobada aquí, l'altra a Tarragona, l'altra a Barcelona, l'altra allà on sigui, i és l'equivalent a una competició sense competir, i això és el que li dona, i això és el que li dona el valor de continuïtat.
0: I aquí és on aniria aquesta categoria de rugbi inclusiu.
1: Sí, perquè nosaltres en la reunió que vam tindre fa unes setmanes uns quants clubs, la veritat que ens vam juntar i vam dir és que no cal que tinguem tots un equip, això costa molt. Jo vaig dir, ostres, mira'm a mi, que jo encara no el tinc, no? Però jo vaig anar a una trobada a l'Hospitalet perquè volia anar a veure, volia veure, sentir com era una trobada de rugbi inclusiu, i no tenia equip. I això és la idea, si jo tinc dos, tinc tres, tinc quatre, els tinc que portar amb el meu cotxe i els porto a l'Hospitalet a jugar, anem a l'Hospitalet a jugar. Aquesta és la idea.
0: I a tots som santboians, com rebeu doncs aquesta possibilitat, que això doncs es consolidi, que es faci una categoria i que puguin haver aquestes trobades al llarg de l'any?
3: Bueno, pues genial, i encima Sant Boi, que és la capital del rugby d'aquí, de no?
0: Madre mía, pues, del rugby, bé,
3: pues que pueda haver un equipo que sea también inclusivo, pues madre mía, pues nada, al cielo. Genial.
0: Sí, Alicia.
4: Igual, esperem que tingui, pues bueno, que es pugui consolidar i que es pugui fer això, seria fantàstic. Sí.
0: Josep Lluís, què diria Valdir i Aleu si aixequés el cap? L'introductor del rugbi, no només a Sant Boi, a Catalunya, sinó a Espanya, què diria?
2: Donaria un suport absolut, i ho explicaré en paraules històriques d'en Valdir i Aleu.

0: Leo, documentades, eh? Tenim l'escrit a l'arxiu del club, d'un escrit de l'any 21. Diu, prefereixo tindre un equip justet, però completament amateur, que tindre un equip de doble quantitat de jugadors, però que tinguin la més mínima percepció de professionalitat. Amb això ja ha estat definit el que pensaríem, valdria Leo, i que jo m'hi afegeixo.
1: I tant, aquesta és la filosofia. De fet, que ha continuat, eh? Aquesta filosofia ha continuat al llarg del temps.
0: Afortunadament. Afortunadament.
1: Doncs som-hi, estem al dia 27, eh? Imaginem que ja dissabte 27 de juny arriben les 10 del matí. Què és el que passarà a l'estadi Baldiri Aleu de Sant Boi? Ho expliquem, Jesús?
2: Sí, doncs mira, primer que la gent arribarà i els hi donarem unes pulseretes, una verda i una blava, unes pels participants, que serà la de la Cubo Verd, i l'altra serà blava, que serà les famílies convidades que podran prendre una Coca-Cola o un entrepà de botifarra. I primer farem dos camps, anirà un que es faran uns partits d'exhibició dels clubs convidats, i l'altra meitat del camp farem una acollida molt de carinyo pels convidats a participar. Farem una rotllana tots junts. Als participants se'ls demanarà que vinguin amb una camiseta blanca, perquè tots som iguals, tant els entrenadors, els facilitadors, com els participants. I farem uns exercicis, però primer ens coneixerem, donarem els noms de tothom, passarem la pilota, passarem una bona estona, i després doncs farem el que es fa en el rugby, no? Doncs a vestuaris, tercer temps, una trobada totalment normal. És que estem acostumats a fer això cada cap de setmana. De fet, jo no he vist d'una altra manera. Jo, a mi, els caps de setmana són... què fas aquest cap de setmana? Me'n vaig a una trobada al rugby. A on? A on no sé, a millor me'n vaig a Torroella de Montgrí, no? Però fem trobades, ens trobem, parlem, ens coneixem.
0: Jo, a més a més, també els hi he ofert. Jo faig unes presentacions. Tenim una pel·lícula d'uns 10 minuts, sí, que hi ha de la història del club, i la passem a col·legis i grups que venen que volen visitar el club, la passem a la sala de trofejos, i després feia un petit col·loqui. A veure, pregunteu què és el que vulgueu. Quan són els petits és impressionant, perquè et pregunta quina és la copa més antiga o la més valuosa, o quin és el millor jugador, i els hi tens que explicar que amb el rugby no hi ha millors jugadors, hi ha millors equips.
1: Sí.
0: Però bueno, és molt interessant, perquè poden veure com ha evolucionat la nostra societat dintre del poble de Sant Boi amb 105 anys que tenim d'antiguitat, i ho veuran des d'una sala on hi ha 450 trofeus importants, només de campionats i subcampionats de totes les categories, 450 documentats, i després participar, perquè el rugby sempre és participació.
1: També serà aquesta projecció, doncs, Jesús?
0: Jo els m'he ofert.
2: Ens ho ha ofert i li hem agafat la mà. Bueno, i el braç sencer, també. Li hem dit que li agafem, que si totes les activitats que els hi podem donar de suport a tots els samboians o una altra associació que vulgui parlar amb nosaltres, que nosaltres estem oberts a parlar amb tothom. I que una associació sencera i vol portar els nois a provar a fer una jornada de rugby, m'ho diuen i la muntem sense cap problema. La visió que tenim ara mateix del que volem fer és estar fins amb els braços ben oberts perquè vingui la gent a provar. Tothom, eh?
1: Sí, has dit tercer temps. Expliquem per la gent que no sàpiga què és el tercer temps, aquesta festa que després de veure tot el que veiem al camp...
2: Això m'agradarà molt que l'expliqui a...
1: Sí, mira, tot el que veiem al camp, tot això queda diluït en una festa grossa, que és el tercer temps.
0: Al món hi ha dos esports que tenen un temps extra. Un d'ells és el golf. Sabeu que els camps de golf tenen 18 forats. Doncs amb les competicions de golf hi ha el forat 19, que és una cervesa amb el contrari després d'haver acabat el partit. Nosaltres això ho fem tan extensiu que inclús a nivell de primera divisió, que estem competint a la Lliga Estatal de Primera Divisió, quan vas a jugar a qualsevol puesto, quan venen ells aquí, el tercer temps és un dinar. Un dinar amb el contrari i amb l'àrbit, intercanviant opinions sobre el partit, parlant, que parlant és com la gent fa les amistats, i bevent unes cerveses, i modestament cadascú el que pot. Vull dir, jo he estat a tercer temps al camp del Getxo, m'han donat un entrepà de xoriço, perquè és el que podien fer. I en canvi a la Vila Joiosa m'han preparat una fideuà, per exemple, no? I això es fa a totes les categories. I es fa, en el cas de l'escola nostra de Sant Boiana, amb una aportació del voluntariat, que és la base de tota aquesta història.
2: Molt interessant, sí. La punta del voluntariat. Jo vull donar les gràcies, perquè quan vam fer l'event van dir, ostres, i tindrem força mans per portar això a terme, perquè clar, necessitem facilitadors a la barra, a les barbacoes, a la recepció, a l'entrada, als acompanyants, per explicar, delegats de camp, bueno, 40 persones.
3: 40 persones de voluntaris.
2: D'estaf, hem juntat a 40 persones.
0: I el producte final d'aquest tercer temps és l'amistat.
2: Correcte.
0: L'amistat que perdura amb els anys. Correcte. I aquí vull fer una cosa que m'ha sensibilitzat moltíssim. Ahir, sabeu, pràcticament ho sap tota la gent del Sant Boi, que vam enterrar el Picassal, que era un senyor de 95 anys, que ha estat al club tota la vida, ha sigut jugador, ha sigut després delegat, ha fet de tot. I va estar fins l'any passat, venia cada partit, i els divendres venia a sopar amb els veterans, cada divendres el portava a son fill. 94 tenia l'any passat, d'acord? Bé, això diríem bé, és un tema personal, no? Al morir, com que fem una necrològica, sempre que pengem a les xarxes socials hi ha gent que posa anotacions. He detectat 4 àrbits de tot Espanya que han posat el seu sentiment, perquè se'n recorden que quan venien a Sant Boi aquest senyor els rebia, els acompanyava i els facilitava la feina.
2: El comitè d'àrbit.
0: Això ho dona. Si un àrbit d'un altre esport, quan acaba se'n va i el cotxe el deixa lluny perquè no li toqui ni no sé quantes històries, no fes com nosaltres, que els àrbits estan al tercer temps i coneixen a tothom, aquesta germanor es perdria. I això es demostra amb això. Quan hi ha una persona que després de no sé quants anys es mora, i gent de l'altra punta d'Espanya que diu, un record per aquest senyor que sempre que vaig allà em va facilitar la vida.
3: Altres esports haurien d'aprendre del rugbi.
2: I tant. Aquest senyor que ha parlat d'ell té un net que és formador, a l'Ivan Vila, que és formador de l'equip de sub-10 de la Sant Boiana, i em vaig emocionar molt quan el vaig abraçar l'altre dia. La veritat és que nosaltres hem celebrat els aniversaris del senyor Pica allà al camp, i si n'hi ha una cosa que m'agradaria fer és que demanar que a l'entrada als vestuaris era on es posava ell amb la seva cadireta de rodes, i tots els equips que sortien del passadit, ja sigui un sub-23, un sub-18, un sub-14, donava igual.
0: Els hi feia el passadís de
2: sortida. Els hi feia el passadís. I tothom... O sigui, jo tinc un fill de 22 anys que quan li he dit el pícata, el senyor de la cadira de rodes, clar... ostres, i el meu fill petit també li va celebrar un aniversari, llavors que tothom el té al cor. La veritat que el farem de mi.
3: I què li sembla a tots uns santboians formar part d'aquesta família, la família de la Sant Boiana?
4: Pues la verdad que muy contentos con esta iniciativa, y espero y deseo, vaya, por todos los medios, que esto se haga una realidad.
0: Se consolide, sobre todo. Es molt important, això.
4: Sobre todo eso. Pero que, y por parte de la entidad ha puesto todo en sus medios. De ponerse en contacto con otras asociaciones, no solamente de aquí de Sant Boi, sino de Gavà, Viladecans, el Prat, en fin, que la información ha llegado a todo lo que es el Bajo Llobregat.
0: I a més, la Federació Catalana de Rugbi, a mi em consta, perquè jo he sigut directiu de la Federació 2 vegades, està molt interessada en aquestes qüestions. És dir, que si això qualla aquí, ha quallat també en altres puestos, i llavors la pròpia federació té la capacitat de muntar inclús trobades federatives. És dir, la selecció catalana d'aquest grup determinat pot trobar-se amb altres federacions d'altres llocs d'Espanya amb la mateixa circumstància. Vull dir que el suport que ell ha dit que ha buscat amb la catalana i que el té, aquest els va bé tots, va bé el club i va bé vosaltres.
2: És el que, bueno, els que m'han demanat els companys dels altres clubs és que necessitem aquest suport de tothom. Nosaltres estem sota la Fundació de la Sant Boiana, que és una miqueta, serà el nostre padrí per poder fer tot el que volem fer, però la idea és treballar junts. O sigui que el millor que m'ha passat va ser comprar les polseretes aquestes i gastar-me 30 euros i posar la primera pedra. Em va fer molta il·lusió.
1: Alicia, deies.
5: Pues una mica sumar-me al mateix, no? Estem encantats, no?, de poder formar part d'aquest projecte. Esperem que es pugui portar endavant. I com deia l'Antonio, no?, nosaltres, per la nostra part, en tots uns amboians, a part dels nostres participants de l'entitat, pues això, hem contactat amb diferents entitats, ja de Sant Boi, del Baix Llobregat, no?, que és amb les que nosaltres tenim més relació. I bueno, jo crec que hem tingut bona resposta de moment i espero que vagi tot superbé.
2: Les redes socials és una passada, perquè tu parles amb una persona que parla amb una altra persona. És que l'altre dia jo estava repartint les samarretes de la pujada a Montserrat que hem fet des de la Sant Boiana i parlava amb la Paula de la House. Ostres, on tinc una amiga que té uns nois que tenen una discapacitat, que li parlaré, què tal? Al moment tenia 3 inscrits, 2 de la seva amiga i un altre d'una altra amiga de la seva amiga. Això és el que tenim que fer, que a tothom que podem parlar-li, que fem això, que pugui vindre, que pugui conèixer, serà que és una qüestió de volum. Perquè a França els nens juguen a rugby a l'escola, després de l'escola al pati, quan els pares estan dinant els nens encara juguen a rugby, no? Doncs jo crec que nosaltres tenim a fer una miqueta de l'esforç, que és un esport molt, molt maco perquè fa caràcters especials.
4: I el benefici que té, sobretot el benefici per a ells, que és el més...
0: És el més important.
4: El més important.
0: El més important, perquè això ja ho hem dit ja amb aquesta xerrada que estem fent, de que el rugby, la importància que té com a esport educatiu, és que ja és inclusiu de la societat per tota mena de jugadors. Mira, quan jo jugava, jo vaig jugar 6 anys amb el primer equip a la Divisió d'Honor. Vull dir, la Sant Boiana ha jugat ara aquest mes de febrer el partit número 1000 de Divisió d'Honor. Jo vaig jugar l'1.
1: A l'1, fa 1000 partits,
0: Vale?
1: Déu-n'hi-do.
0: Vull dir amb tot això...
1: Però és jove, hem de dir que és jove, Josep Lluís.
0: Bueno, jo tenia, llavors tenia 20 anys, tenia 20 anys, sí. Però, a veure, el que em vinc a referir, amb aquell equip que us estic parlant, teníem un senyor que feia, que per l'època era molt alt, que feia 1,89, i era molt alt per l'època, avui en dia són més alts, però teníem un altre, en Guanyi Martín, molt amic meu, que va morir fa un temps, per desgràcia, que feia 1,54, i jugava a Divisió d'Honor. És a dir, dintre del mateix equip entren aquelles persones petites, el gras, l'ample, gran... Jo m'agradaria que veiéssim un partit de l'equip femení d'aquesta temporada, que jo estic encantat. Hi han dos noies que juguen a la primera línia, que són dos noies que no tenen absolutament cap mena de problema amb el seu cos. Tenen un cos enorme, estan contentes amb aquest cos i fan aquest esport amb aquest cos.
2: Ah, i una ens cuida, que és de sanitària.
0: Això per mi és una satisfacció que no us ho podeu imaginar, perquè és el que he comentat ja abans. El primer que tens que fer és autorrespectar-te a tu mateix. Estar amb tu mateix convençut de com ets, convençut de que així seràs sempre i tu tens que conviure amb tu. I llavors buscar la complicitat dels altres. I això el rugby ho té.
1: I això és inclusió. Recordem la data, que serà 27 de juny, dissabte 27 de juny, a partir de les 10 del matí, a l'estadi Valdir i Aleu, aquesta activitat Vine a provar el rugby inclusiu. Jesús.
2: Aprofitarem també per dir que... per entrar pels quartels, no? Com es diu en català?
0: Els
2: quartelis.
0: El quartel dels soldats.
1: Per on s'haurà d'entrar, dius? L'accés a l'activitat.
2: El carrer Sardenya, que serà per on s'entrarà a l'esdeveniment. Normalment, tots els dies que estem allà, doncs els dilluns, que potser està el sub-14, el sub-16, els dimarts, que, quan estan a l'escola, sempre estan les portes obertes, que tothom pot entrar qualsevol dia a veure una jornada de rugby, a veure com ens movem, què passa, i que els partits normalment dels femenins deixem les portes obertes perquè tothom pugui entrar a veure. O sigui que també tenim que donar suport a l'esport femení,
1: i tant,
2: molt i molt, perquè
0: taquillatge només es fa a Divisió d'Honor exclusivament.
2: Jo aprofito aquest altaveu per aquestes mares que, la meva nena, que no li passi res, que jo no la vull apuntar al rugby perquè jo crec, són unes guerreres, per l'amor de Déu.
0: Són magnífiques.
2: Si jo li dic a moltes nenes de l'escola, bueno, a una en particular, l'Aina, li dic que ets la jefa, tu ets la jefa, ja està al camp i tu ets la jefa, tu tens que donar. I és veritat que donen la cara. A mi m'agradaria moltíssim que en poc temps podem tindre a les categories de l'escola ja un equip de nen, de noies. Mm-hmm. Perquè normalment fem
0: fins a l'edat de cadets
2: 16, no?
0: Juguen nenes i nens barrejats.
2: Correcte.
0: Precisament això també és una iniciativa del món del rugby que després han copiat molt,
2: eh?
0: Però és precisament una iniciativa del món del rugby, i després ja quan ja agafen la categoria, vull dir, també per complementar aquesta informació, jo sí. Us dic que tenim dos noies de la Samoiana, que una ha sigut dues vegades campiona d'Europa amb la selecció espanyola de rugby, uh-huh, 15, sí. I tenim una altra que és la Leire, que és molt joveneta, que aquesta ja està integrada a la selecció espanyola de rugby a 7.
1: Molt bé.
0: Vull dir que tenim ja fruit del rugby de les noies, que va començar als 80, que d'alguna manera va ser una inclusió, perquè als anys 80 no hi havia pràcticament... El rugby femení el va iniciar INEF, sí. El meu bon amic, que també és difunt, és que ja tots els meus amics ja m'han avançat, que va ser president, director d'INEF, Juan Antonio Sánchez de Prada, que aquest va estar en una convenció d'universitats d'esport que es va fer a Rússia l'any 78 o una cosa així, i va fer una ponència demanant que totes les universitats de l'esport hi hagués d'obligar de l'assignatura de rugby, precisament per lo que té de formatiu i d'inclusiu.
2: Tant de bo, eh?
0: I va aconseguir que totes les universitats europees tenen una assignatura, tenen una càtedra de rugby. I a continuació va formar l'equip de noies amb INEF Barcelona, van ser les primeres, i a continuació van vindre les nostres i les de Santa Coloma de Gramenet, les sí. del Puig Castellà,
2: sí.
0: I van ser les primeres. Parlo de l'any 80, eh?
1: Pioneres. Fem una última ronda, doncs, per animar aquelles famílies que ens escoltin, doncs, a portar la seva canalla, els seus fills, les seves filles, a aquesta activitat. 27 de juny, a partir de les 10 del matí, vine a provar el rugby inclusiu. Alicia.
5: Doncs, bueno, ara si ens estan escoltant i no sabien d'aquest esdeveniment, el que hem comentat abans, no?, que entrin a les nostres xarxes socials de Tots uns Samboians o de la Samboiana, veuran una publicació on hi ha un formulari en el que es poden apuntar. Estan les portes obertes per tothom, inclús el mateix dia, no,
2: el
5: Jesús?
2: Dia.
5: No cal que...
2: Som
5: si no hi ha
2: gent.
5: Una inscripció prèvia i a última hora que va el meu amic, jo també vull anar, no hi ha cap problema. En el mateix moment estan les portes obertes per sí. tothom i animem a que sigui un matí pues, molt divertit.
1: Antonio.
4: Sí. Seguro que si vienen no se van a arrepentir, se lo van a pasar bien y sobre todo con la acogida de la gente que estamos en el campo, van a estar en el campo para recibirlos de la mejor manera.
1: Josep Lluís, quina crida fem a aquestes famílies?
0: Està claríssim que és donar suport a tot el que esteu dient i que el que sí podem oferir des de la Samboiana a través de l'escola, que és un exemple a nivell de tot l'estat espanyol de funcionament. La nostra escola té més de 50 anys i sempre ha funcionat en base al voluntariat, com ja hem dit abans.
2: Correcte.
0: I això justament és que lliga perfectament amb el concepte de l'esport inclusiu. I per tant, vull dir que des de la Samboiana tindran tota l'acollida, per descomptat, sobretot amb el gran esforç dels voluntaris
2: sí,
0: del nostre...
2: Poden vindre el 27, poden vindre a qualsevol altre dia que a l'escola estem. Ara finalitza, però quan comenci el setembre, sembla que comença l'escola després de que comencen les classes dels nens, ja estarem operatius, com he dit, els dilluns i els dimecres i els dissabtes que estem a casa. Doncs que vinguin, que no hi ha cap problema, que això és, aquesta és la continuïtat. I ara que hem parlat del rugby femení, per donar una pinzellada que
1: sí.
2: em va posar la pell de gallina al campionat nacional, era que un equip que era el Mairena va portar un equip sencer de sub-12 i tot eren nenes, tot eren noies. I ens vam emocionar perquè eren unes guerreres, eh? Va ser un espectacle veure un equip sencer ja en aquesta categoria tan temprana que tot eren noies.
0: Mairena d'Andalusia, no?
2: Sí. Va ser impressionant. Els entrenadors, quan va terminar el partit, que va fer un partit maquíssim amb la Samboiana, em va sobtar que van plorar perquè ploraven, per què? Perquè moltes d'aquestes noies ja passaven a jugar a les categories de formació, no tornaven a jugar amb l'escola, i va ser molt emocionant, la veritat.
1: Doncs confiem que aquesta jornada també sigui molt especial.
2: Amb aquesta mateixa emoció.
1: Molt emocionant, i també que sigui la primera de moltes altres, és a dir, que això es consolidi, que tinguem un equip de rugbi inclusiu a la Unió Esportiva Sant Boià, en aquesta ocasió en col·laboració amb Tots Som Sant Boians. Moltíssimes gràcies al president de Tots Som Sant Boians, Antonio Santiago, que vagi bé, bon dia.
4: Muy bien, muchas gracias.
1: A la coordinadora de Tots Som Sant Boians, Alicia Martos, gràcies per venir, bon dia.
5: Gràcies a tu.
1: Gràcies també al Josep Lluís Sirvent, una de les parts imprescindibles de la Sant Boiana, no, Josep Lluís.
0: Per favor, imprescindible, no hi ha ningú.
1: Gràcies.
0: Senzillament, és una persona que estic allà sempre i llavors encara tinc el record de les coses.
1: I gràcies també a l'entrenador de rugbi que lidera aquesta nova categoria de rugbi inclusiu, al Jesús Burros. Gràcies i que vagi molt bé. Us esperem properament.
2: Sí, moltes gràcies. Sí, sí. Ha sigut un plaer, la meva primera vegada a la ràdio.
1: Bé, doncs confiem que no sigui l'última, que tornis
2: que no.
1: I que siguem doncs, aquí plegats per explicar aquesta iniciativa. Hauríem d'acabar dient Ferro Sant Boi, no?
4: Ferro Sant Boi.
6: Ferro Sant Boi. Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Un parell de minuts i arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia, i hem dit a l'inicial Dies de Ràdio d'avui que ens visitaria la nova junta directiva de l'associació Equilibri, que després de més de 20 anys continuarà al servei de la salut mental. I per això ens acompanya la nova presidenta de l'associació Equilibri, la Pepi Soler. Pepi, què tal? Molt bon dia i benvinguda.
2: Hola, molt bon dia.
1: La tresorera de l'associació Equilibri, l'Encarni Navarro, benvinguda també.
3: Hola, buenos días.
1: I la secretària de l'associació Equilibri, la Maria José Martínez, benvinguda.
4: Hola, buenos días.
1: Hem d'esmentar també la vicepresidenta de l'associació Equilibri, la Maria José de la Torre, amb la que hem estat parlant aquests dies per coordinar l'entrevista, que de moment no ha pogut arribar a temps, però que si finalment ho pot fer, doncs s'incorporarà a aquesta conversa. Queda res, una miqueta més d'un minut perquè siguin les 12 del migdia, i si et sembla, doncs ho farem amb la presidenta de l'associació Equilibri, Pepi Soler. Expliquem, doncs, amb un parell de frases, perquè arribem a les 12 i connectarem amb les notícies. Heu agafat aquest relleu de l'antiga junta directiva de l'associació Equilibri. Amb quina principal motivació?
2: Pues seguir amb la feina que s'ha fet fins ara. Intentar estar a l'altura de les que ja han marxat, però bueno, estem amb ganes i amb voluntat de seguir amb el mateix estil que l'altra junta.
1: Hem de dir que és una associació de més de 20 anys d'història a Sant Boi, que va néixer amb la voluntat de ser aquest espai de trobada, de suport i d'acompanyament als familiars, amb algun membre de la família, doncs, amb una problemàtica de salut mental. Tot això ho explicarem després de les 12 del migdia. No marxeu, connectem amb 3cat Info per estar al dia de l'actualitat. Fins ara.

0: 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques no desitjades durant les relacions sexuals. Ho revela una enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que el 72% dels homes consumeixen porno, sobretot els que tenen entre 25 i 34 anys. Un incendi que crema en una zona de Rostolls a l'Albi, a les Garrigues, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat del foc crema a tocar de la línia ferroviària i d'una carretera local. L'incendi de Talavera, a la Segarra, hauria de quedar controlat a les pròximes hores. Moments de tensió avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançaments d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns, enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I avui nova convocatòria de vaga a l'ensenyament és als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. Jordi Campoy, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. És un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol de poesies per a Joan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'assaig per a Joan Manuel Sol de Villa i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per a Laia Aguilar.
1: Esports. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio a les 9. Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de futsal, amb victòria primer per als blaugranes. A Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa Francesc Konaté per les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava de defensa al Liverpool. Al Mundial de Futbol avui Suïssa-Bòsnia i Mèxic-Corea, entre d'altres. La Portugal de Robert Martínez i Ronaldo no passa de l'empat a 1 contra el Congo, mentre Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Rashford.
0: I ens queda el titular del temps. Avui dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Les 12 i 4 minuts al migdia, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i avui ens visita la nova junta directiva de l'associació Equilibri, que després de 20 anys continuarà també a partir d'ara amb aquesta nova junta al servei de la salut mental. I segueixen amb nosaltres la nova presidenta, que és la Pepi Soler, la tresorera, l'Encarni Navarro, i la secretària, la Maria José Martínez. Esteu aquí, les tres?
2: Sí.
1: Aquí esteu. La primera pregunta que havia fet a la Pepi era amb quina principal motivació agafàveu el relleu de l'antiga junta directiva de l'associació Equilibri i deies, si pronunciaves, la paraula continuïtat,
2: sí,
1: que és el que us agradaria fer ara, no? Continuar amb tota aquesta feina important que s'ha fet des de fa més de 20 anys.
2: Pues sí, la nostra intenció és seguir amb el mateix i des d'aquí pues, vull fer una menció molt important a les que ja no estan, no estan a la junta, però ajuden i tal, a Irene i a Roser. I Encarni i Maria José són les que ara estan, diguéssim, ajudant-nos a nosaltres i que elles tenen una experiència i són les que estan ara pues, fent molta cosa i nosaltres pues, aprenent, com si diguéssim. Però bueno, tenim molta voluntat i ganes.
1: Molt bé, que això és el més important, eh? A l'hora d'agafar doncs, aquest relleu a la Junta Directiva de l'Associació.
2: Que també és un repte, perquè clar, elles clar. Ho han posat molt alt al llistó, no? I llavors, pues, bueno, intentarem fer el mateix.
1: Molt bé. Doncs Encarni i Maria José, expliqueu també doncs, les vostres idees, doncs això, l'estar al capdavant de l'associació Equilibri.
3: Bueno, pues, tal como decíamos, es que es continuar haciendo cosas nuevas si se pueden o si no, mantener todo lo que tenemos por ahora, que la gente que viene a la asociación pues se sienta lo más a gusto posible.
4: Sí, sí, es a ver, tenemos un reto siempre cada día, porque la salud mental cada vez hay más personas y es complicada. Es una enfermedad y además no es individual, sino también que es familiar. Entonces nuestro abanico cada vez es más grande porque hay que acoger a toda la familia y a la persona en concreto. Y entonces ahí estamos para ayudarles a que intenten estar en la sociedad lo mejor posible.
1: De fet, agafant el relleu d'això que dius, que és molt important, l'Associació de Salut Mental Equilibri precisament va néixer per això, per estar al costat, per acompanyar, doncs, perquè aquestes famílies es trobessin doncs, com una més, una família més, que de fet és el que són, no? Va néixer amb aquesta idea, amb aquesta iniciativa. Vosaltres voleu continuar d'aquesta manera i ho diem ara i ho tornarem a dir al final de l'entrevista. Si hi ha alguna família que ara ens escolta, es vol posar en contacte amb l'associació Equilibri, com ho fa?
4: Principalmente por correo. Enviando un mensaje al correo de la asociación, nosotros ya le atenderemos y nos pondremos en contacto con ellos, no hay ningún problema.
1: I posant el cercador Associació Equilibri, trobareu la pàgina web i allà d'una manera molt senzilla també, el mail al qual dirigir-se i un número de telèfon, també?
4: Sí.
1: Bé, el número de telèfon no passa res perquè jo el tinc aquí. És el 690 79 57 10. Aquest és el número de telèfon, un telèfon mòbil que doncs, teniu si voleu. Si no contesten, podeu deixar un missatge. 690 79 57 10. Us reuniu al casal de Mariana, oi que sí?
2: Sí. Sí.
1: Bé, diem els horaris també i els dies de la setmana on aquestes famílies us
2: sí,
1: poden pues, trobar.
2: Normalment per atendre la gent que ve estem els dilluns a la tarda de 5 a 8. Llavors, si ja envien un correu, doncs ja ens posem d'acord amb horaris tant per la persona que ve com per nosaltres. Concretem un horari i fem l'acollida.
1: D'acord. A quins tipus d'activitats continuareu fent? I també, si teniu pensament de fer alguna activitat nova, doncs també és moment d'anunciar-ho, doncs, si voleu. Però de moment el que sí que crec que continuareu són les activitats que es feien fins ara a l'associació Equilibri.
2: Sí, totes les que fem doncs, seguiran. O sigui, fem art-teràpia, fem marxa nòrdica, que aquest any també s'ha fet una col·laboració amb l'associació Esclerodèrmia.
1: Sí, que van celebrar fa poc l'edició de la marxa nòrdica per l'esclerodèrmia.
2: Exactament,
1: sí, sí.
2: Exactament. Després es fa ioga, també tai chi, i després fem...
1: Alguna activitat més?
3: Informàtica.
2: Ah, bueno, sí, uh-huh. Segueix, sí.
3: I alimentació saludable i guitarra.
2: I ara fotografia, també.
3: I ara fotografia, també.
1: Molt bé, serà nova, doncs, aquesta activitat? O ja la feia, la fotografia?
3: Mesos, però,
2: sí,
3: bueno,
2: poquet, és nova. Però sí.
3: És nova.
1: Molt bé. Com a reptes, què us agradaria aconseguir? No sé si hi ha tant com a activitats, sinó com a fites d'aquest nou temps per l'associació Equilibri.
4: A ver, lo importante sería de que las personas, sobre todo, cuando, porque las personas que nos vienen derivadas vienen del hospital de día. Allí tienen su proceso, en teoría salen controlados, pero muchos vuelven, cuando vuelven a casa se quedan allí. Entonces el reto es que esto no ocurra. O sea, que ya que están un poco ya más centrados, equilibrados con todas sus pautas, que sigan haciendo cosas en su día a día. Entonces este es el reto principal, ¿no? De que no se encierren, que puedan salir, que puedan hacer... Entonces estas actividades les ayuda a tener un horario, a levantarse, a ir, presentarse, ser responsables. Y este es el reto, porque uh-huh. todo esto es lo que más les cuesta.
1: Des de sempre, des de fa més de 20 anys, l'associació Equilibri ha lluitat amb l'estigma de la salut mental. Evidentment, vosaltres, agafant aquest relleu, continuareu d'aquesta manera.
2: Sí. Pues sí, sí, es la nuestra intención seguir igual y bueno, intentar todo lo millor que es pugui, o sigui, es un repte que tenim, sí, exactamente. Y
4: nuestra manera de luchar con el estigma es todas las actividades que tenemos, algunas son solo para nosotros, para la asociación, pero aunque sean solo para la asociación, estamos mezclados familias, amigos que vienen y primeras personas, pero todo nadie sabe de nada, o sea, eso dentro de un equilibrio y de una armonía. Y luego tenemos actividades que se hacen en otros lugares, en otros centros, en lo cual lo mismo, se mezclan y no pasa nada, nadie se da cuenta de que esta persona pues tiene esta etiqueta ni nada. Y entonces es una manera de que también esto, ¿no?, de que se integren y se den cuenta de que no pasa nada porque tengas una enfermedad mental.
1: I d'aquesta manera integrar-se després potser en d'altres grups, no?, i altres activitats. Potser és una prova pilot, no?, això de l'associació Equilibri. Després això replicar-ho a altres entitats, no?
4: Exactamente. Sí.
3: Sí, sí, claro. Es que se pueden integrar en cualquier sitio. No en una asociación, sino con otras personas que... ahora el estigma siempre de la salud mental es decir, esta persona no está bien, pues no darles confianza y que se sientan fuertes para enfrentarse al mundo.
1: Una de les activitats que més s'ha visibilitzat al llarg d'aquest temps des de l'associació Equilibri és, evidentment, els testimonis en primera persona, però sobretot els grups d'ajuda mútua. Expliquem en què consisteixen els GAMS, que es diuen GAMS, però és grup d'ajuda mútua, en què consisteix, i imagino que també continuareu amb aquesta dinàmica, no?
3: Sí, bueno, los GAMS son de ayuda mutua, está también para familias que tenemos hijos o hijas con problemas de salud mental o tu marido, quien sea, y allí pues nos reunimos una vez al mes y entre todos pues cada uno explicamos nuestras experiencias, cómo actuamos o cómo nos sentimos, y entre todos pues parece ser que nos encontramos a gusto porque no te ves sola, porque llega un momento que estás tan mal que parece que tú eres la única que tengas el problema con tu persona que quieres, y no, somos mucha familia. Y después están los de primera persona, que ellos sí que se reúnen cada semana y también se reúnen y hablan sobre sus temas, siempre eso privado, que no salga nunca de su grupo, ¿no? Y bueno, pues parece que funciona porque la gente pues va haciendo.
4: Lo importante de esto, una de las cosas importantes de este grupo, es que ahí puedes expresar con total tranquilidad lo que piensas, lo que vives, cómo tú lo sientes, que no lo puedes decir normalmente, por ejemplo, en las familias no se lo puedes decir a un amigo, a un vecino, no puedes explicarlo porque ni te entienden o piensan mal de ti, ¿no?, o te juzgan. Sin embargo, allí, como sabes que todas estas personas están más o menos viviendo cosas muy parecidas, pues estás tranquila a la hora de poderlo explicar. Y las primeras personas les pasa lo mismo, ellos también tienen sus sentimientos, sus emociones, y es una manera de poderlas expresar con tranquilidad porque no es, ni se juzga, no hay nada, no hay ningún problema, y te puedes expresar tranquilamente.
1: Estem parlant amb la nova junta directiva de l'associació Equilibri, més de 20 anys d'història a la nostra ciutat, acompanyant aquests familiars, amics o aquestes persones amb testimonis en primera persona amb un diagnòstic de salut mental. Pepi Soler, com a presidenta, quin missatge t'agradaria fer arribar a la població de Sant Boi? Primer, a les persones que potser no tenen ara mateix, perquè ningú sap el que pot passar. Qualsevol de nosaltres podem tenir un episodi de salut mental en qualsevol moment de les nostres vides. Però imaginem que ens escolta una persona que no té, de moment, doncs, cap d'aquests episodis. A qualsevol santboiana, què t'agradaria dir-li?
2: Home, a mi m'agradaria dir, pues, que, com tu ben bé has dit, a qualsevol persona li pot passar. O sigui, i és una enfermedad com una altra. O sigui, com el que té diabetis, com el que té sucre o com el que té Parkinson, no sé com dir. Però això moltes persones no ho acaben d'entendre. Llavors, pues, el que m'agradaria dir és que és una enfermedad com una altra, que costa una mica més d'entendre, això sí, però s'hauria de considerar com una altra. O sigui, com una altra enfermedad. I després, el que ha dit en Carni dels grups, o sigui, els grups van molt bé, perquè jo sempre dic aquesta frase: tots parlem el mateix idioma, o sigui, tots, un per una cosa, un altre per una altra, però tots igual. Llavors, jo parlo per mi, per experiència, et sents molt sol perquè, per això, perquè segons a quines persones no pots explicar-ho, o ja es cansen de sentir-te, o... I allà, pues, et sents com acollit, o sigui, i tots parlem el mateix idioma.
1: Uh-huh. Aquest és el missatge per la persona que de moment no ha tingut cap episodi de salut mental. Però imaginem que ens està escoltant, i és una pregunta per les tres, doncs alguna família, alguna persona amb episodi de salut mental, o algun familiar, algun amic, i potser encara no coneix l'associació Equilibri. Què li podríem dir, Pepi?
2: Bueno, pues li podríem dir que nosaltres estem allà per ajudar-los, per escoltar-los, i perquè intentin, pues, això, integrar-se, i tant sigui a la persona que li passa o al familiar. Perquè, clar, el familiar també està molt desorientat al principi, quan et passa una cosa així. És, bueno, els que ho hem passat ja sabem el que és. Llavors, pues, estàs com que no saps. Pues allò és una forma d'acollir, d'intentar entendre la persona, perquè, per exemple, jo també parlo per mi, jo al principi, jo quan anava a les visites amb la persona familiar meu i tal, pues, jo veia allà els tríptics, però jo pensava, bueno, jo puc de moment, però arriba un moment que no pots sol. Llavors és quan jo ja vaig anar a informar-me i tot, i a mi m'ha anat molt bé.
1: És el que anava a preguntar, com estaves abans i com estàs ara?
2: Pues, home, segueixo tenint el problema, però jo, com a mare, ho porto millor.
1: Molt bé, pues aquest és el missatge en positiu que ens agrada escoltar, Pepi. I vosaltres mateix, missatge, si alguna persona que ens escolta, algun familiar, algun amic o alguna persona, doncs, que té aquest episodi de salut mental, què li diríem?
3: Yo le diría que se animase a conocernos, porque, como hemos dicho, ya llevamos 20 años y ayuda mucho. Yo, como persona que también tengo familiar, pues a mí me han ayudado mucho ayudar a la gente y saber que yo puedo ayudar a una persona hablando y ellos a mí. Eso te hace hacer más fuerte y psicológicamente, pues la verdad que también ayuda mucho.
4: Tiene muchos prejuicios cuando tú tienes un familiar con enfermedad mental. Claro, como no se oye, no se habla, no sabes qué hacer ni cómo llevarlo. Entonces siempre estás a escondidas en casa, si grita, calla, lo intentas. Y entonces cuando te enteras de que hay una asociación, muchas veces dices, no, como ha dicho Pepi, esto no va conmigo. Pero lo estás pasando mal, sobre todo, por ejemplo, el familiar, porque no sabe gestionar ni cómo llevarlo. ¿Y por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no te atreves, hablándole al familiar, por qué no te atreves a llamar, a acercarte, para por lo menos averiguar en qué si te podemos ayudar o no? A lo mejor no, pero a lo mejor sí, porque la persona enferma tiene un soporte, que tiene su psiquiatra, su psicólogo, tiene su trabajadora social, tiene toda una serie de recursos, pero el familiar no, nadie se acuerda de él. Entonces, y sin embargo, lo pasa muy mal, incluso muchas veces se arrastra también a la salud mental, al familiar, porque no tiene a nadie a quien hablar o a quien dirigirse. Entonces, como asociación, ahí estamos, y ¿por qué no? Prueba, da el paso, y si te podemos ayudar, sería lo ideal, lo mejor para tu bienestar y también para poder llevar mejor la enfermedad del familiar.
1: Hi ha un número de telèfon de l'associació Equilibri, que és el 690 79 57 10. Aquest és el telèfon que podeu deixar un missatge si en aquell moment no us contesten, però també quan us reuniu, és bo que tornem a insistir, quan us reuniu i a on, per si alguna d'aquestes persones que ara li arriba el missatge, doncs que pugui venir o establir algun contacte amb l'associació.
4: Estamos los lunes en el Casal Marianao, en la calle Miquel número 2, lo que antes le llamaban el casino, y estamos los lunes de 5 a 8. El correo de la asociación es asociacionpumequilibri@gmail.com.
1: Molt bé, i esteu obertes doncs, a qualsevol d'aquests familiars, amics o persona doncs, que vulgui formar part de l'associació o vulgui participar en alguna d'aquestes activitats, que hem dit que hi ha moltíssimes, en qualsevol d'elles, no, Pepi?
2: Sí. I després també, pues, també tenim xarles amb la Creu Roja, amb psicòlegs de la Creu Roja, i també és important perquè, bueno, fem xarles de moltes coses, d'autoestima, d'ajuda al familiar, de moltes coses, i vulguis o no, ajuda.
1: Doncs és la nova junta directiva de l'associació Equilibri que avui ens ha acompanyat aquests minuts doncs, per donar-se a conèixer, per dir doncs, que agafen el relleu de l'antiga junta directiva després de 20 anys d'història i que continuaran treballant, dèiem a l'inici també d'aquesta conversa, al servei de la salut mental. No sé si ha quedat alguna cosa per dir. Sí, digues.
4: No, també comentar que també tenim un servicio de psicòlogues. Somos como un tentáculo más del Benito Meni, del Ayuntamiento, porque lo tenemos tan subvencionadas para poder facilitar, sobre todo a las familias, porque ya sabemos que las primeras personas están respaldadas, pero las familias no, entonces, y lo necesitan, y entonces es una manera de poder ayudarlas. Entonces tenemos un servicio, tenemos cuatro psicólogas,
1: sí,
4: y entonces están subvencionadas, el socio, por ser socio, se paga una pequeña parte de lo que cuesta una psicóloga.
1: Muy
4: y es una manera también de poder ayudar, porque hay muchas personas que son vulnerables o tienen una economía pequeña y necesitan ir a una psicóloga y no, una privada no la pueden pagar.
1: Molt bé, està molt bé que afegeixis aquest servei que teniu de psicologia subvencionat pels socis i les sòcies de l'associació Equilibri. Doncs gràcies per fer aquesta aportació, que creiem que és important per a aquestes famílies vulnerables que no poden doncs, sufragar el que significa una visita amb un especialista en psicologia privada. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, un plaer conèixer la nova junta directiva de l'associació Equilibri, gràcies a la presidenta, la Pepi Soler. Fins la propera, estem bé, doncs, a la vostra disposició. Gràcies.
2: I jo volia tornar a dir que, de part de les que estem aquí ara, pues que fer un recordatori molt important per les que se'n van, perquè la feina l'han feta elles, diguéssim. Ara nosaltres seguirem, però elles són les que van obrir el camí, i clar, ja són persones pues, que ja són grans, però que han fet un esforç molt perquè l'associació tiri endavant 20 anys, o sigui que això s'ha de recordar.
1: Doncs serveixin aquestes paraules com a homenatge també a aquestes persones que van fer doncs, això, el primer granet de sorra per formalitzar l'associació Equilibri. Gràcies a la nova presidenta, la Pepi Soler, per haver vingut avui al Dies de Ràdio.
2: Gràcies.
1: Fins la propera, gràcies a la tresorera, la Encarni Ramarro, que també ens ha acompanyat.
4: Gràcies.
1: Moltes gràcies. I a la secretària, la Maria José Martínez, gràcies Muchas també gràcies. Per acompanyar-nos. I des d'aquí també moltíssimes gràcies a la vicepresidenta, la Maria José de la Torre, amb la que hem coordinat aquesta entrevista, i confiem que en una altra ocasió doncs, ens pugui acompanyar. Gràcies a les tres i fins la propera. Bon dia.
2: Gràcies.
4: Bon dia.
0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el dia és de ràdio, 12:45 del migdia. Iniciem l'espai quinzenal, Com vaig arribar al barri? És aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui, tal com dèiem a l'inici del programa, ens visiten des del projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, Camina con tu vecina. És una iniciativa per combatre la soledat no desitjada.

0: Doncs comencem a presentar les nostres convidades i convidats. Avui, des de la coordinació de l'Oficina Tècnica de Camps Blancs, saludem a l'Anna Cruz. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mònica.
0: A l'agent facilitador de comunitats al barri de Camps Blancs, Izan Pozo, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: I clar, tenim avui per parlar d'aquest projecte Camina con tu vecina, aquest estudi de Damià Grima de Ràdio Sant Boi, ple, bé, ple no, perquè encara que hi hauria gent, però déu-n'hi-do la gentada que tenim. Comencem per les presentacions i ho fem des d'aquí. Vinga, diem cadascú el seu nom. Hola, què tal? Comencem per aquí.
3: Bon dia.
0: Etílvia, bon dia.
3: Buenos días, aquí muy contenta aquí con todo el grupo y con todos los amigos que caminamos con Diego y Moisés, muy, muy contentos.
0: Buen día, ¿quién es?
4: Mi nombre es María Brito, soy de Venezuela, agradecida con Dios y con este grupo tan fantástico como Camina con tu vecino.

0: con usted. Gracias.
1: Buen día. Hola, ¿quién es?
2: Yo soy Moisés y bueno, soy participante y un voluntario de Cruz Roja que llevamos el proyecto adelante.
1: Exacte, el Moisés Sánchez és coordinador d'aquest projecte, és soci col·laborador de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs i hem de recordar que el Camina con tu vecina s'ha també amb la col·laboració de Creu Roja. Doncs som-hi, qui tenim aquí, qui ets?
3: María Álvarez, estoy aquí en el grupo y estoy muy contenta porque lo paso muy bien, son muy atentos y... Yo soy muy mayor, que ya tengo 94 años Mare que voy meva. A cumplir.
1: Estás estupenda, estás estupenda.
3: Y gracias a ellos, pues me atrevo a ir donde me lleve. Me faltan brazos para cogerme.
1: Y molt bon dia. ¿Qui ets?
4: Buenos días. Ay, perdone, que yo soy Isabel Ortiz y estoy muy contenta con esto. Yo me gusta ir a todos los sitios y lo que pueda participar.
1: En el seu moment ja vam parlar d'aquest projecte que es diu Camina con tu vecina. És una iniciativa de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs amb la col·laboració de Creu Roja. Moisés, estaria bé que en aquest punt que ens va acompanyar el mes d'abril, que he mirat el meu arxiu, va ser justament el dia de l'apagada, que vau marxar...
3: Sí, ya lo hemos dicho, cuando salimos de aquí...
1: Va marxar la llum, sí. Va marxar la llum, és veritat, va? Era el 28 d'abril de l'any passat. Bé, doncs en aquell moment ja ens vau explicar com va néixer aquesta iniciativa, però estaria bé la gent que ara coneix el Camina con tu vecina o que us comença a escoltar parlar, doncs que expliquéssim com neix.
2: Endavant. Bueno, pues, como te comenté, surgió, pues bueno, a raíz de tener familiares en los hospitales, pero esa gente solita, que están muy solos, al final eres tú como su familia. Luego lo traspasas al barrio y conoces gente mayor, que la conoces de toda la vida del barrio, y las ves igual, ¿no? Entonces sale la idea de decir, oye, ¿por qué no salimos a pasear? Hacemos comunidad y bueno, socializan unas con otras y tal. Y bueno, empezamos con una señora y ahora tenemos el grupito de unas 18 o 20. Entonces, vamos, estamos encantados. Ahora en abril hicimos 2 años del Camina con tu vecina. Sí. Y bueno, de momento ahí las tenemos a todas y parece que están contentas porque ni que una se va. Así que, ya te digo, yo con ella estoy encantado. Ella creo que conmigo y con Diego también. Y luego lo que tú dices, también colabora un poquito con la Cruz Roja, colabora con nosotros. Y bueno, ya estamos. Hoy ha faltado Juan, que ese sí que es no voluntario. Él ya pertenece más a Cruz Roja. Y bueno, aquí estamos perquè les conozca.
1: Molt bé, Anna, estaria bé doncs parlar de la vinculació que també existeix entre l'Oficina Tècnica de Camps Blancs, entre Creu Roja, el Camina con tu vecina i l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs.
5: Exacte, bueno, nosaltres al final estem molt agraïts del servei que donen i de la proximitat que tenen amb els veïns i veïnes de Camps Blancs. Són una associació que estan en el dia a dia, que participen molt, que fan activitats tant com aquesta, però com de moltes altres durant la setmana, també al cap de setmana. Per tant, crec que és una mica l'essència necessària en el barri, unes persones que es fiquin al servei dels veïns i que els hi proporcionin aquests espais per de benestar, perquè estiguin millor.
1: Ethan, expliquem una miqueta, doncs això, a la vostra aportació, col·laboració i el servei també d'aquesta activitat Camina con tu vecina.
6: Sí, nosaltres com a centre, com neuràlgic del barri, ens encarreguem una mica també de conèixer les persones grans, perquè al final és fer aquesta sinergia amb l'associació de veïns, Creu Roja, amb el Moisés, que treballa molt amb les persones grans també, i conèixer les seves necessitats i veure què és el que necessiten en el seu dia a dia també.
1: Doncs ara farem una ronda i després si algú més vol parlar doncs també es podrà sumar a la taula. Expliquem exactament Moisés què feu, perquè això és literal, no? Camina con tu vecina és exactament literal, no és una metàfora. Sortiu al carrer i camineu plegades amb les veïnes i veïns del barri, sí? Què feu exactament?
2: Sí, sí. Vinga, som-hi. Mira, ara que hace la calor, empezamos a las 9 de la mañana, nos juntamos todos, decidimos dónde vamos a andar, salimos andando, que no es un andar muy rápido, ¿eh? Aquí puede venir cualquier persona mayor y vamos muy tranquilitos. Sí que es verdad que nos damos un buen paseíto. Bueno, nos cogemos unos a otros, como sea, nos damos nuestro buen paseíto, vamos hablando, conversamos, Luego hay, bueno, salidas, vamos haciendo salidas. El lunes estuvimos en la playa.
1: ¿Aquest dilluns?
2: Sí.
1: Carai, ho estrenà la temporada ja a la platja.
2: Alguna valiente se me metió en el agua. Oh. Y bueno, bueno, no hubo peligro, pero...
1: Molt bé.
2: Lo pasamos bien.
1: Molt bé.
2: Luego pues nos vamos haciendo salidas. Ahora teníamos previsto irnos un día a la piscina.
1: La piscina d'aquí de Sant Boi, a la muntanyeta?
2: Que cambió sí. La otra forma, se ve que también ha sacado un poco la idea, pero ya estábamos en, bueno, a ver si conseguíamos entradas y llevarla ya como final de curs,
1: molt bé.
2: Y bueno, pero en plan transforma, me parece que ha pensado algo y lo vamos a hablar con ellos, pues para hacerlo todo conjunto y ya está.
1: Molt bé.
2: Y ya te digo, salimos y luego pues pegamos el almuercito, el día que nos parece hacemos otra cosa, vamos a, pero siempre a andar. Salimos a andar y vamos recogiendo gente del barrio, fuera del barrio, y bien, ahora también estamos haciendo tai chi. Para que le interese, también hacemos tai chi muy suavecito. I s'estan poniendo, vamos, se me están poniendo en forma las niñas.
1: Ah, estem parlant des del barri de Camps Blancs, però ahí. Si hi ha alguna altra veïna o veí que ens escolta, que no és del barri de Camps Blancs, però es vol sumar a aquestes caminades lleugeres que feu, també es pot afegir, Moisés?
2: Sí, sí, por supuesto, puede venir y estamos abiertos a gente. Bueno, es más, tenemos gente que no son del barrio, ¿eh? Y bueno, vienen y vienen encantados. Viene gente de Marianao, viene gente hasta de la cooperativa, y bien. Allí cogemos a todo el mundo bien acogido y ya está.
1: Fem una sí. Nova ronda, comencem per la Etilvia. Etilvia, ¿qué ha significat per tu aquesta activitat de caminar con tu vecina?
0: Muy bien, porque nos conocemos más, disfrutamos, caminamos, cantamos. Yo que soy cristiana, canto alabanzas cristianas. Allá el joven que también nos lleva actividades de las uñas, del pelo, todas esas cosas.
1: El joven es el Ethan, que deu ser el més jove, que a més deu ser literalment segurament el més jove del grup,
0: no? Se me olvida el nombre.
1: Es diu Ethan, el joven. És a dir, que acompanyeu també aquestes veïnes, altres activitats, sí?
6: Sí, com vam fer la col·laboració amb l'institut, quan fem sí, aquest tipus d'activitats, sí. També tenim en compte les persones de caminar amb tu vecina, les persones que treballen a estimulació cognitiva. Anem agafant a persones que estiguin interessades i si els ve de gust, puedan participar.
1: Muy bien.
0: Perdón, que no había dicho que también me han hecho un libro de mi niñez hasta la edad que tengo.
1: Molt bé, això és l'altra activitat que deia Ethan i Anna, i com vam comentar, doncs ara fa 15 dies, no? Vam estar parlant d'aquests llibres d'aquestes veïnes i veïns del barri.
5: Sí, sí, sí, això va ser també amb l'institut, i van ser els alumnes del cicle que van fer aquest detall a les persones que van participar, i també una altra activitat intergeneracional molt xula que molt fem des del barri.
1: Seguim la ronda. ¿Qué ha significado para tú participar al Camina con tu vecina? ¿Qué ha significado para ti?
7: Bueno, buenas tardes. Significa mucho porque primeramente salimos de la rutina y nos motivamos porque las personas que están encargadas de eso tienen mucho potencial de energía, la cual no nos transmiten a nosotros. Y nos motivan y nos incentivan a seguir caminando, caminar, conversar, bueno, pues aprender cosas desconocidas. Bueno, estoy hablando para mí, conocer muchas cosas, y me parece magnífico, y todas las personas que se encuentren en esta edad y quieran compartir con nosotros, bienvenidas sean. Gracias a nuestros patrocinadores.
1: El Moisés ara es posarà aquí davant del micròfon també. Ara es posarà.
7: I a nuestra pupila, Yolanda. La Yolanda,
1: sí.
7: Gràcies.
1: Sí, i què ha significat per aquesta veïna que ens acompanya aquí? Sí,
8: Maria,
1: què ha significat per tu?
8: Pues todo, porque a la edad que tengo en casa todo el día y acostumbrada a trabajar toda la vida, pues yo me sentía inútil, aunque por desgracia no puedo hacer todo lo que quiero porque estoy mal de la vista, este ojo ya lo he perdido, el otro lo tengo a punto de irse también, pero bueno, me está haciendo mucho bien porque me animo y me saca el estrés que tengo. Y ahora, pues mire, con irme con ellos no saben qué hacer conmigo. Hasta una silla de ruedas me ha puesto para subir las cuestas.
1: Molt bé, molt bé. Totes les comoditats i facilitats. Maria.
8: La más vieja, la más mayor soy yo, de todas las que estamos en todos los grupos. Voy a la gimnasia, voy a andar con ellos, voy a la memoria, que la he perdido y no he ganado, no he adelantado nada, pero bueno, ahí me voy animando a salir cuanto más mejor, aunque no saque mucho, pero me quito de estar allí escuchándome.
1: ¿Et trobes millor ara que abans de participar al Camina con tu vecina, oi que sí, María?
8: Ay, esto me ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque he conocido unas personas que jamás podía yo imaginar que me iban a llevar como me lleva. Ya digo, me sobran brazos para cogerme a ellos. Y encima, David...
1: Moisés.
8: Pues tengo un sobrino también, me lío.
1: Moisés.
8: Me saca una silla de ruedas, se la lleva y cuando vamos llegando a una cuesta arriba, que sabe que me ahogo, me sienta en la silla y hasta que llego arriba... a lo llano.
1: Muy bien. Camina
8: que
1: no, con tu...
8: que me da sí. mucho apuro, pero digo, bueno, si con toda la buena voluntad del mundo, pues yo la acepto.
1: Clar que sí, María. Camina con tu vecina, és aquest projecte sorgit des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, amb el suport també de la Creu Roja, i avui aquest espai, com vaig arribar al barri, doncs està parlant amb aquestes veïnes i aquests veïns. I ens queda conèixer el testimoni doncs, de la... Recorda'm el teu nom.
9: Isabel.
1: De la Isabel. Isabel, què ha significat per tu Camina con tu vecina?
9: A mí me ha venido también muy bien, porque al estar sola, pues no tienes nada, y por lo menos salgo el lunes y el martes voy también a Tai Chi, y parece que no, pero te anima.
1: ¿De qué parleu? Porque parleu, ¿no? No només camineu, también parleu,
9: sí,
1: ¿no?
9: Sí, sí, hablamos mucho.
1: Sí, ¿de quins temas? ¿De quins temas parleu?
9: De todo.
1: De tot, Moisés.
2: Hablan de todo.
1: De todo, ¿eh?
2: Yo a veces me ponen la cara colorada. Porque yo soy muy prudente y estas mujeres...
8: sacamos de tu
2: hablan casilla. De todo.
1: És important, Anna, també comunitàriament, no? Doncs tenir aquests espais, espais de conversa, espais de trobada amb el veïnatge, que si no fos potser per aquestes trobades, doncs clar, les seves vides, tal com han dit, serien molt diferents, no?
5: Sí, exacte. Sí, nosaltres ho veiem en el dia a dia també, que elles estan molt agraïdes, sempre que venen al casal ens ho transmeten, que moltes gràcies, perquè al final no és només el benestar físic, sinó també el benestar mental que els hi produeix, per tant, poder oferir aquest servei, per nosaltres és el més important, com a oficina també.
1: S'incorpora a la conversa el secretari de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs, el Diego Martínez. Diego, què tal? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: Doncs som-hi, expliquem doncs, aquesta iniciativa que va començar així petita, oi? Però que s'està fent molt gran.
10: Sí, sí, sí, va començar molt petita de la forma que el primer dia només era una persona, la Carme Castillo, que ara està fent Tai Chi.
1: No ha pogut venir. Doncs estem contentes que no hagi vingut, perquè sigui pel Tai Chi,
10: sí,
1: si està ocupada.
10: Les tenim repartides.
1: Molt bé.
10: I bé, mica a mica va anar a vindre gent i ara som 20 persones i jo penso que seguirem creixent. I venen persones de tots els barris. Mira, la Maria és de Vinyets, uh-huh. La Carme de Casablanca, venen de Mariena, un matrimoni que venen de molt a prop del castell de Marianao,
1: sí.
10: I deixen el cotxe ahí al costat i venen a caminar amb nosaltres, els dos. De tots els barris venen de Marianao, mm-hmm. La Cata, molt bé, molt bé. I les converses van de tot. Jo he après molt la cuina de la cuina colombiana i de la veneçolana i també de tot. Parlem de tot, del dia a dia, de les cites mèdiques que tenen, dels seus fills, de tot, de tot. Mm. Es desfoguen de tots els problemes que tenen i després, quan conclou la caminata, moltes se'ls van a prendre un cafè per si mateixes, però moltes no se'ls coneixien. Uh-huh. I ara es coneixen i són amigues i surten altres dies a caminar o van al cinema o a moltes se'ls citen al cap de setmana i van a sopar i també es funciona també com una teràpia, és una teràpia, és un, és que és un,
8: la memòria,
10: un format també. I la memòria i les seves, el dia a dia, es, totes les seves experiències. I mira,
1: és a dir, que com diu el Diego, aquesta activitat ha servit perquè després vosaltres quedeu, quedeu, feu activitats plegades, sí? Etilvia, que esto ha servido para que a partir de aquí quedéis vosotras fuera también de el Camina con tu vecina, ¿eh? Quedáis para hacer otras actividades.
0: Sí, también estaba, ahora no he ido, pero porque me caí y me golpeé la rodilla, también al gimnasio, al colegio. No sabía leer y ahora he aprendido a leer.
1: Has après a llegir ara?
0: Sí, sí.
1: Quina emoció, no? Que bé, enhorabona, enhorabona.
0: Sí, sí, he aprendido a leer y a comunicarme con, aquí con el barrio. Estoy muy agradecida, soy colombiana, soy muy agradecida con, aquí con España. He conocido amigos que me quieren mucho, Yola, Moisés, todos los compañeros allá, Isa, aquí la señorita, no le sé el nombre.
11: Ana.
0: Ana. Todos aquí estamos como en familia.
1: Isabel, què ha significat per tu, doncs, també poder quedar amb aquestes noves amigues, no?, que tens gràcies al Camina?
4: Estoy muy contenta con ellas también, porque, bueno, aunque no sean de fuera, pues nos llevamos todas bien.
1: Des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, Izan, hi ha alguna informació que volem donar a conèixer en el dia d'avui?
6: Bueno, la de sempre, tenim els cursos d'informàtica tots els dimarts de 10 a 11.30, l'estimulació cognitiva dimecres de 10 a 12 i el No Desconnectis, que sempre està obert i sempre estem tenint present a les persones que ho necessitin per posar a les llistes d'espera si surten més places.
1: Hauríem de dir que hi ha més persones que avui també ens acompanyen aquí, que és la Yolanda Vargas, la Isabel Ortiz, la Maria Brito, estàs aquí, la Isabel està aquí. A mi m'agradaria... clar, aquesta companya que tenim aquí, si o no l'hem d'animar que parli també, jo crec que li podem deixar.
0: Bravo.
1: Oi que sí, clar que sí, perquè ja fa molt de temps, és la Yolanda, oi Yolanda?
12: Sí.
1: Que ja fa molt de temps que teníem converses, diguem-ne, virtuals, i estic contenta que avui hagis pogut venir, i crec que havies de parlar tu també, Yolanda.
12: Bueno, és que s'ha dit tot, no? Ja s'ha dit tot del que és aquest projecte, no? Realment és una cosa que vull dir més, és que a part de... Evidentment, fomentem l'envelliment actiu, però no només ensenyem, sinó que també aprenem, no? Llavors, la labor és molt bonica, sobretot perquè hi ha molta gent sola, hi ha molta gent que no coneixia el que fer, i gràcies a la iniciativa del Moisés, que és el que és el coordinador d'aquest projecte, doncs ha pogut ser possible, no? Mm. Sí que és veritat que hi ha, que a banda d'això, doncs hi ha activitats, lo del tai chi i tal, són de mateixes persones, però que bueno, que està obert per tothom, no? I bueno, no, és que no puc dir res més perquè crec que ja s'ha dit tot, no? Però sobretot que és una iniciativa molt maca i estem orgullosos d'aquesta iniciativa i d'aquest projecte.
1: Yolanda, si algú ens escolta ara, sigui del barri de Camps Blancs o de qualsevol barri de Sant Boi, estigui escoltant el que és Camina con tu vecina i potser té dubtes, no s'acaba d'atrevir, té vergonya, no sé, pensa que seran caminades molt llargues, de quina manera l'animaríem a participar?
12: Doncs mira, jo l'animaria sobretot perquè, bueno, ja han escoltat els testimonis de totes elles, no? Sobretot són busquem o recerquem persones que estiguin soles, que vulguin caminar, xerrar, i no és només caminar, perquè el caminar va molt bé, és passejar. Però sobretot el part del benestar físic, que també va molt bé, és el benestar emocional. Això és molt important, perquè el benestar emocional fa que no facis res. O sigui, que no facis res, que no et moguis. I llavors, això, si s'està controlat, doncs dones més iniciatives o més ganes de fer coses, no? Gràcies al Moisés també, pues, fem més activitats que no només caminem, no? O sigui, anem a la platja, ara el divendres anem a menjar xocolata con xurros, o sea que vull dir que és més que res és això, no? Abans sí que feien que ho portava jo mateixa al GAM, que era el grup d'ajuda mútua, ara no, per tema, per temps no podem fer-ho, però sí que ho tornarem a fer, no? Perquè això del grup d'ajuda mútua era molt, també molt guapo, no? Molt xulo, perquè era, pues, unes converses, el que deia el Moisés, es parla de tot, no? De tot. O sigui, tu vens i tens un mal dia i tu dius què t'ha passat. Llavors, pues, tothom parlem. O sigui, jo mateixa també parlo del meu mateix. I per mi són com les mames, que jo ja no tinc mama, i són les meves mames, no? Perquè és que és recíproc, no? O sigui, el benestar físic i l'emocional és recíproc, no? En el meu cas és que a mi també m'ajuda, no?
1: Doncs avui estem parlant d'aquest projecte que es diu Camina con tu vecina, és un projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs. Avui estem en aquest espai, Com vaig arribar al barri, des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, amb el secretari de l'Associació de Veïns de Camps Blancs, amb el Diego. Diego, insistim, si alguna persona es vol afegir, què és el que hauria de fer? Ara estem en final de curs ja. Però tornareu al setembre, oi?
10: Sí, sí, a setembre tornem. Però s'ha de posar en contacte amb l'associació de veïns, s'ha d'apropar al casal de Camp Blancs i parlar amb nosaltres, o... És que, bueno, la gent gran, les xarxes socials no les domina molt, però, bueno, estem a la web Camp Blancs, a l'Instagram, al WhatsApp, el 690-001-9040, i... unioncampblancs@gmail.com.
1: I si no, a l'oficina tècnica de Camps Blancs també.
10: I a l'oficina tècnica, sí, sí, o a la consergeria, a l'oficina tècnica, que ens...
1: Podem donar el número de telèfon, que és el 93 652 53 99. Ethan, si ve algú interessat o interessada, també des d'aquí els derivareu a l'associació.
6: Exacte, nosaltres derivem, donem horaris, el que necessitin per poder accedir a aquest servei.
1: Molt bé, doncs amb aquest recordatori darrer arribem pràcticament al final de l'espai d'avui. Sí, digues.
10: Només això, el Camina con tu vecina, el Tai Chi i el GAM i les càpsules que farem pròpiament formen part d'un projecte que es diu Cosiment, que aquest any han comptat també amb suport de la Fundació La Caixa.
1: Molt bé. Cos i ment de Cos la Fundació La Caixa també, sí. Doncs forma part d'aquest projecte.
10: I ens ajuda molt. Esperem que aquest any també ens ajuden una mica, perquè val la pena. Val la pena, i convidem a tots els veïns de Sant Boi que s'apropin a Camps Blancs i gaudeixen de les seves places i dels seus espais, dels seus jardins i del retorn tan bonic que és el nostre barri, que és el Pedralbes de Sant Boi.

0: Arribem al final d'aquest espai. Com vaig arribar al barri? Un espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui ens han visitat membres d'aquest projecte comunitari de l'Associació de Veïnes i Veïns de Camps Blancs, Camina con tu vecina, és una iniciativa per combatre la soledat no desitjada que té la col·laboració també de Creu Roja. I que ens han acompanyat des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, la coordinadora d'aquesta oficina, Anna Crut. Gràcies, Anna. Gràcies també a la gent facilitador de comunitats a Camps Blancs i Zampozo. Fins la propera.
1: Fins la propera, Mònica.
0: El coordinador d'aquest projecte, soci col·laborador de l'Associació de Veïns, Moisés Sánchez. Gràcies, Moisés. Gràcies també al secretari de l'Associació de Veïns a Camps Blancs, Diego Martínez. Fins la propera.
2: Fins la propera, gràcies.
0: Gràcies a la Yolanda Vargas, que finalment s'ha pogut incorporar a aquesta conversa. M'ha agradat molt. Gràcies, Yolanda.
3: Gràcies a tu.
0: I gràcies a totes les veïnes que han vingut, la Tílvia Rosa, Maria Álvarez, Carmen Delgado, Rosario Reina, Isabel Ortiz i Maria Brito. Gràcies a totes, un aplaudiment, perquè ha estat molt i molt bé aquesta conversa amb totes les veïnes. Fins la propera, bon dia.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà, divendres, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i amb els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons per una revetlla, com la propera revetlla de Sant Joan. Doncs som-hi, avui us diem fins demà amb Les Dents amb Donna Summer.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Molt bon dia, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem el Fòrum Econòmic aquí a Sant Boi, la sonda estratosfèrica de la santboiana Nerea Millán i el Festival de Llibres d'Estiu a la Botiga. Avui és dijous 18 de juny del 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. El Fòrum Econòmic dona continuïtat al lideratge de Sant Boi en la reflexió sobre com gestionar el temps. Albert Vilà.
1: Sant Boi va viure ahir un nou episodi de la seva capacitat mundial de les polítiques del temps 2026. La 24a edició del Fòrum Econòmic, trobada anual de l'Ajuntament amb el sector empresarial de la ciutat, s'ha centrat a reflexionar sobre com les empreses estan repensant la gestió del temps per tal de millorar el benestar dels seus equips, atraure talent i retenir-lo. Amb el títol Lideratge del temps i competitivitat, la trobada ha tingut lloc a l'auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, sota la conducció de la directora i presentadora dels matins de TV3, l'Ariadna Oltra.
0: Escoltem l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, valorant la jornada.
2: Fem una valoració molt positiva d'aquesta nova edició del Fòrum Econòmic de la nostra ciutat, perquè s'ha convertit novament en un punt de referència, de trobada i de retrobada de del gruix i dels representants més importants del teixit empresarial i econòmic de Sant Boi. Novament s'ha convertit també en un espai de reflexió sobre en aquest moment, un tema cabdal, un tema que determina també l'èxit, la productivitat, la competitivitat i, evidentment, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però en aquest cas dels treballadors i treballadores de les empreses. Que és el temps, l'organització, la gestió del temps i totes les seves derivades com la conciliació, la corresponsabilitat i, evidentment, la gestió dels temes dels horaris.
0: I el projecte innovador Conciliació ha estat una de les pràctiques inspiradores.
1: El seu objectiu és implementar al sector empresarial mesures de conciliació i equilibri del temps. El projecte posa a disposició de les empreses una eina d'autodiagnòstic per avaluar el seu grau de maduresa en pràctiques conciliadores i de benestar temporal.
0: El fòrum ha volgut extreure una idea que resalta la pròpia alcaldessa, concebre el treball amb les persones al centre i no tant la quantitat d'hores.
2: El treball ha de posar en el centre no les hores, sinó les persones. El temps no són hores, són també, és gestió de les persones. I crec que les empreses, almenys molts dels exemples que avui han sortit, és fer com una mirada endins, no? Fer com un autodiagnòstic i un diagnòstic de quina és la situació i el punt de partida de cada una de les empreses en relació a com s'organitza el temps, a com es gestiona el temps, a com es treballa amb els treballadors i treballadores, aquest equilibri entre els temps laborals, personals, familiars, no? De generar aquest segell, aquesta conscienciació de que gestionar bé el temps i facilitar la flexibilitat, la conciliació, és un element d'excel·lència en les empreses i que això les fa, com deia abans, més competitives i més productives.
0: I la santboiana Nerea Millán ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música.
1: La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació Llor de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem en declaracions aquí a Ràdio Sant Boi.
3: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això, el que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
0: I ara la següent fase del projecte consistirà a transformar la informació obtinguda, com la temperatura, la pressió o l'altitud, en notes i patrons musicals. L'objectiu és crear una composició única que converteixi el comportament de l'atmosfera en una experiència sonora.
1: La iniciativa desenvolupada per l'alumne de l'Escola Fundació IOR destaca per la seva capacitat d'unir divulgació científica i creativitat artística i posa en valor el talent jove de Sant Boi en l'àmbit de la innovació.
0: I aquest cap de setmana, Sant Boi va homenatjar les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil.
1: Aquest passat dissabte, el cementiri municipal va concentrar centenars de persones per homenatjar les més de 3.000 que van morir al centre de psiquiàtrics. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marco Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, el Carles Arret.
0: L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre el 1936 i el 1930. I atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la sobrepoblació dels centres. També la vulnerabilitat extrema dels pacients en el context de guerra. Carles Serret, de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, ens explicava la República Santboiana.
4: Ara podem dir que sabem què va passar, però no sabem ben bé el per què va passar. Com és possible que aquesta mortalitat tan enorme i tal no es comportés alguna protesta per part de l'Ajuntament per les molèsties que li ocasionaven en relació al cementiri, però no es qüestionaven el per què. Per què es produïa aquesta mortalitat tan bèstia? I no hi va haver reacció, no hem sigut capaços de trobar cap carta ni de cap polític, ni de cap metge, ni de cap gestor dels dos centres que faci una protesta o una queixa de dir, escolteu, que això no pot ser, no pot ser que se'ns estiguin morint com a rates i aquí sense reaccionar. I és aquí, jo parlo, i en Marcos, amb això també està d'acord, en Marcos Robles, doncs que Valladolid va ser una falla sistèmica associada a la marginalitat històrica que patien els malalts mentals, que a més ha arribat fins als nostres dies.
0: Durant la commemoració es va inaugurar un nou plafó de la xarxa d'espais de memòria que recorda la crisi humanitària viscuda als psiquiàtrics catalans i la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients morts durant el conflicte.
1: L'acte ha comptat amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el Ramon Espadaler, i també de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, que han destacat la importància de la reparació, la recerca històrica i la preservació de la memòria democràtica per evitar que tragèdies com aquesta caiguin a l'oblit.
0: Informació de servei. El camí de Cal Jovial es troba tallat a causa d'una incidència a la calçada. Per motius de seguretat, el camí quedarà temporalment tallat al trànsit fins que es puguin executar els treballs de reparació necessaris.
1: Durant aquest període només es permet l'accés pel camí de Cal Penyasco a les persones titulars o usuàries de finques que no disposin d'un altre accés alternatiu i necessitin imperiosament realitzar alguna feina que no es pugui endarrerir. No es pot apropar a la zona afectada ni circular per les proximitats, ja que hi ha riscos que es produeixin noves incidències.
0: I aquesta setmana s'ha celebrat la gala final del Sant Boi Talent, que va reunir els 12 millors projectes d'emprenedoria desenvolupats per alumnes de tercer d'ESO a primer de batxillerat. En aquesta setena edició hi han participat 476 joves de nou instituts i escoles.
1: El tercer premi va ser per a Mans que Brillen, de l'Institut Campblancs. La proposta busca donar visibilitat i oportunitats laborals a persones amb discapacitat a través de la creació i comercialització de productes artesanals. El projecte va ser mentoritzat per Stark Future. El segon premi va recaudar en vida 360 de l'Escola IOR. El projecte proposa una plataforma centrada en oferir serveis i recursos per millorar la qualitat de vida de les persones des d'una perspectiva integral amb el suport de l'empresa Autovivo.
0: I el primer premi, un viatge formatiu a Silicon Valley, va ser per al projecte Nura de l'Escola Sant Josep. La iniciativa planteja una solució innovadora orientada al benestar i la salut i va comptar amb el mentoratge d'Osteobaix. La Laura Benítez, directora del Talent Factory, valora aquests premis a gent de carrer.
5: Han aconseguit aquest premi perquè s'han informat superbé, però després l'han sabut estructurar i plasmar amb una idea de negoci d'una manera brillant. Jo diria que és una eina brutal que a mi m'hagués encantat tenir a la meva època. Els hi obre moltes oportunitats, aconsegueixen moltes eines, treballen soft skills i es veuen en un àmbit d'adults quan encara són molt petits i tenen aquesta ment per poder captar i absorbir tot el que reben de l'equip de talent, però dels seus mentors, de l'equip tècnic de l'Ajuntament. És que aprenen moltíssim. Per tant, el feedback sempre per la seva part és molt positiu. L'objectiu principal, que aprenguin. El que necessitem és que acabin la seva formació, però que en qualsevol moment que ells vulguin donar una passa més, ens tindran al seu costat.
0: I I en cultura, un any més, torna l'Altaveu Frontera per posar el focus en la creació emergent.
1: El Festival Altaveu torna amb una nova edició, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació. La convocatòria manté la voluntat d'acollir propostes molt diverses, des de les músiques urbanes fins al folk, al rock, al pop, la cançó d'autor, les músiques tradicionals o les noves experimentacions sonores.
0: Víctor Partido, el director del Festival Altaveu, agent de carrer.
6: Jo crec que el Frontera és l'espai que té el Festival Altaveu per visibilitzar aquelles propostes emergents, i això el que fa d'alguna manera és visibilitzar, empoderar una mica aquestes propostes als artistes o les artistes o les bandes, li segueix donant aquesta raó de ser a l'Altaveu, que és potenciar sempre propostes artístiques que estan en un punt de definició, i l'Altaveu acaba de definir, acaba de donar aquesta empremta una mica. Molts artistes es preparen només per aquesta actuació, i això és important.
0: I a més, marquem l'agenda amb una data especial pels i les fanàtiques de la literatura, ja que la llibreria La Botiga, al barri Centre, acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre gèneres literaris.
1: Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres, i per fomentar la literatura, escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigbert.
7: Bueno, jo estic superfeliç d'haver organitzat, i és tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres.
0: I tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània, amb la Laura Cera i la pròpia Cristina Puigbert, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonlloc.
8: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigbert, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de La Botiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per La Botiga en el llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia, especialment ens veiem el 10 de juliol.
0: I l'última data serà el 17 de juliol, sobre el còmic i la novel·la gràfica, amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat per una altra de les veus icòniques d'aquesta casa, l'Israel Gordon.
9: Bueno, doncs la veritat que molt content de que la Cris de La Botiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Sí. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavier Bonet són dos cracks del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
0: Doncs el festival comença avui mateix i tindrà una durada de pràcticament un mes, fins al 17 de juliol, i teniu tots els horaris a l'Instagram de La Botiga, on també us podeu inscriure com assistents.
1: I acabem l'agenda anunciant el que ve aquest cap de setmana, que és el tancament de les festes de barri, ara amb les de Ciutat Cooperativa Molinou. Escoltem el regidor de barri, Javi López, de Gent de Carrer.
10: Quines ganes immenses de que comenci unes grans festes de barri com són les del nostre barri, Ciutat Cooperativa Molinou. Està implicat tot el teixit associatiu del barri, organitzant activitats a dojo per tots els públics. Bon, fent esdeveniment, és un barri que surt al carrer, que participa, que fa molt seu les festes i que contagia, doncs, a la resta de Sant Boi aquest esperit comunitari de festa, i estem, doncs, molt i molt contents, doncs, de rebre molts veïns i veïnes, doncs, que venen a participar a les diferents activitats del nostre barri.
0: I així serà, amb un programa ple d'activitats des del divendres 19 fins al diumenge 21, amb trobades de puntaires, exhibicions de ball, vermuts musicals, tardejos, l'habitual cursa popular del diumenge o el fi de festa amb espectacle de pirotècnia.
11: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, es mou el mercat de fitxatges a Marianao, Sant Boià i Ciutat Cooperativa, que viurà les seves festes de barri. I tenim novetats al Marianao Poblet, tenim novetats a la porteria i al centre del camp.
1: Després d'anunciar les 6 renovacions dels dos jugadors que pugen del filial i el porter del juvenil que seguirà el primer equip del Marianao la pròxima temporada, el nou equip de David Rodríguez ha anunciat les seves 3 primeres incorporacions: el porter Carlos Cabello, el migcampista Martín González i el defensa Ethan Rodríguez. Tots tres han passat al FIA Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana. Ens explica com s'ha donat la seva arribada al porter Carlos Cabello.
12: Ficho por Marianao porque me llama Rodri, contacta conmigo y cuando tengo la reunión comenta su propuesta y su idea de trabajar. Me gusta, encaja con mi idea. Cada entreno tengo un entrenador de porteros. Es un privilegio para mí poder tener un entrenador cada día. Lo que espero de esta temporada es disfrutar, ser muy competitivos y poder conseguir el objetivo al final, que es intentar estar lo más arriba posible. Si podemos hacer playoff sería increíble, pero bueno, poquito a poco, y la idea es esa. Encima coincidimos 3 compañeros que ya hemos jugado antes y eso es genial. La verdad que eso hace mucho.
0: I també hi ha novetats i noves notícies respecte al Futbol Club Sant Boià.
1: L'equip dirigit un any més per Alberto Triguero també compta amb 7 renovacions, l'última la de lateral Joel Martí. Finalment, l'equip de Sant Boi també ha fet 4 fitxatges fins ara. Rubén Rodríguez, que torna al club després de 2 anys a la FIA Cooperativa, Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Iñaki Argüesso, procedent del Club Futbol Gavà, i Joan Rubió, també procedent d'aquest club gavanenc. Hem parlat amb aquest últim per saber com s'ha donat el seu fitxatge.
13: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi pare que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar 3 cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar, i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots, i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
0: A més, el Ciutat Cooperativa ha anunciat el fitxatge del porter Arnau Gavaldà, procedent del juvenil nacional de Sant Cugat i sent aquest la 7a incorporació de l'equip. I finalment, aquest pròxim diumenge 21 de juny arriba la 4a edició de la cursa popular Ciutat Cooperativa Molinou.
1: Una cursa organitzada aquests 3 últims anys per Runners Cooperativa i que es celebra durant el cap de setmana de les festes de barri. Aquest any hi haurà modalitat de 5 km, 2,5 infantil, i amb la novetat de la caminata amb gossos per donar encara més vida a aquestes festes de barri de Ciutat Cooperativa. Ens convida a la cursa el Cristian Guzmán, que és un dels organitzadors.
14: És una cursa muy casolana que mucha gente repite que viene fuera de Sant Boi por lo que demuestra, porque no tiene afán ninguno de beneficio. Y además lo recaudado se dará íntegramente a la Fundación de Youth contra el Cáncer. Es solo para pasárselo bien y eso en el ambiente se nota. Desde el speaker a los conserjes que vienen de los gimnasios de aquí de Sant Boi, que se lo pasan genial. Y cada año pues, nos vamos superando por ese tema.
0: I acabem ja amb el temps. Avui ambient càlid a Sant Boi amb màximes de 28 graus.
1: Avui tenim una jornada marcada pels intervals de núvols i clarianes. El sol també fa acte de presència durant bona part del dia. La temperatura es manté en valors plenament estiuencs, amb una màxima prevista de 28 graus i una mínima que ha quedat al voltant dels 21.
0: Doncs el dia quedaria en una jornada tranquil·la, amb núvols i clarianes, temperatures agradables i temps estable. I amb això acabem avui l'edició de migdia dels informatius d'avui dijous 18 de juny. Recordeu que la programació segueix aquí a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix a les 8 del vespre. Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
2: Mare meva, soy costumbre un momento feliquití.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi a les Garrigues ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sonar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catamboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Cel Márquez.
14: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recolectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
15: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
14: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
0: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres venent.
0: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macosa als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
16: Que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Notícies en xarxa.
0: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tucci. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
21: wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
3: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
0: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli Lolita Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
3: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Salvas, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
0: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
22: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel, que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
23: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
22: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factopista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
2: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
22: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
4: Això no és una festa, és un partit de final de playoff que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
22: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga demà el darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
24: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
25: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar.

0: xarxa perquè ens podria fer més reacció i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és molt hàbil i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Hom el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Hom, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels pares de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la legalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
1: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
3: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al Parc de Bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al Parc de Bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
5: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
4: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
6: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
8: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que en tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. el dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
7: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
6: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
9: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
10: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
9: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
6: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
12: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
11: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
13: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
14: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb els ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
13: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
6: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
3: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
15: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
16: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
15: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat el mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
18: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
17: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
6: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
6: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
6: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
19: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
20: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
19: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
21: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
22: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
21: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió en Illes de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
23: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el Calçot com a gran protagonista.
21: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
6: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transpars amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Se'ns porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
1: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga el millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
2: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
1: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
4: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
1: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà és el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un maig on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
5: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per combatir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
1: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
5: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
1: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Rescat Info.
1: Les 4 en punt, bona tarda. El jutge imputa les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de la companyia que ha servit per imputar l'expresident en contra del que demanava la defensa. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. De resultes de l'acord, el petroli s'ha abaratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Estan $78 al barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra, gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a les escoles de Catalunya. Augmenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per a les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Les treballadores de les escoles bressol surten al carrer per demanar menys ràtios i millors condicions laborals. Reclamen canvis legislatius i dignificar l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Tensió durant el desnonament de 3 pisos ocupats en un bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià del Besòs. Els habitatges formen part d'un edifici públic previst per reallotjar veïns del bloc Venus. Durant l'actuació s'ha produït incidents i llançament d'objectes contra la policia. I Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Té un mandat inicial de 4 temporades. Mestre es diu a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espais, noms consolidats i talent emergent.
0: Esports.
2: El Barça té avui una doble cita amb el bàsquet i el futbol sala. El de bàsquet visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la final de l'ACB, mentre que a partir de les 9 el de futbol sala intentarà aconseguir el segon punt del play-off final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen els 4 primers partits de la segona jornada de la Lligueta. A les 6, Txèquia, Sud-àfrica. A les 9, Suïssa, Bòsnia. A mitjanit, Canadà, Qatar. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea del Sud.
1: Tarda amb sol radiant a tot el país, tret del Pirineu Occidental, on hi haurà cel variable, ruixats puntuals a l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran. Avui és el 7è dia consecutiu amb màximes superiors als 35 graus, un dia de calor intensa abans de la gran calorada del cap de setmana.
0: 3CAT Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mica.

0: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
5: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @

Joventut Sant Boi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de La Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública, 89.4. Un nou programa, i en aquest cas, programa de dijous. En res, en pocs minuts, m'acompanyarà el Jon García, que avui arriba una mica tard, i tota la gent que em farà companyia durant aquestes 2 hores aquí, a Ràdio Sant Boi. Jo sóc l'Albert Vilà, i esperem que fins les 8 us fem una mica de companyia i que us ho passem molt bé.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, i per anar a fer temps, començo amb les meves efemèrides del dia d'avui, dijous 18 de juny. Dia gran per la història de Catalunya, perquè un 18 de juny de 1907 es crea a Barcelona l'Institut d'Estudis Catalans, una corporació acadèmica i cultural creada per Enric Prat de la Riba, que té per objecte la recerca científica de tots els elements de la cultura catalana. Qui va tenir un paper important en aquest institut va ser Pompeu Fabra, creador de les normes ortogràfiques del català, i home que posa el nom a una universitat, la Universitat Pompeu Fabra, que es va fundar fa 36 anys, el 18 de juny de 1990. A més, avui fa 20 anys té lloc el referèndum per l'aprovació de la reforma de l'Estatut de Catalunya, una reforma que havia de ser una eina per adaptar la llei als nous temps, reconèixer Catalunya com a nació i incrementar l'autogovern. El resultat final, aprovat amb un 73,9% dels vots i un 20,7% en contra, encara que només va tenir una participació del 49,7%. I finalment, avui fa 11 anys, Convergència i Unió, el partit del president Jordi Pujol durant 23 anys i després dirigida per Artur Mas, es dissol, dividint-se més futurament entre Junts, el PDeCAT i també altres partits. I fa 59 anys passa això. Escoltem All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, perquè el 18 de juny de 1967, durant el Monterrey Pop Festival, el guitarrista estadounidenc va cremar la seva guitarra a l'escenari en una de les imatges més famoses de la història del rock. I comencem les felicitacions i seguim parlant definitivament de rock.

Avui fa 84 anys va néixer a Liverpool el músic britànic Paul McCartney, membre de la banda The Beatles i autor d'aquest mític Hey Jude. Fa menys de 3 setmanes va treure el seu 19è àlbum d'estudi, i això que només parlem de la seva carrera en solitari. Amb 83 anys i segueix fent música, ara 84, a veure si treu un nou. I hagués fet 83 anys aquesta cantant.

Un 18 de juny de 1943 va néixer a Bolònia l'actriu, ballarina i cantant Rafaela Peloni, més coneguda com a Rafaela Carrà, autora d'aquest Hay que venir al sur. Entre els anys 70 i 80 es va convertir en una de les precursores del feminisme i de la llibertat sexual de la dona en la indústria televisiva i musical italiana i espanyola, així com també en defensora de la comunitat LGBT. I fa 63 anys també aquest músic.

Un 18 de juny de 1963 va néixer a Illinois l'estatunidenc Dizzy Reed, tecladista de la banda Guns N' Roses, amb aquest November Rain, el seu primer àlbum després d'unir-se a la banda el 1990. I fa 38 anys aquest bateria. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed. Un 18 de juny de 1988 va néixer a Ohio l'estatunidenc Josh Dan, membre junt amb el cantant Tyler Joseph del duo 21 Pilots, que canta aquest Stress Out. I finalment hagués fet 32 anys aquest cantant. Let's get it.

0: in 3D.
1: Un 18 de juny de 1994 va néixer a l'estat de Georgia l'estanodenc Kirsnick Vol, més conegut com a Takeoff, autor d'aquest Hotel Lobby i raper del grup de hip-hop Migos, fins al seu assassinat en un tiroteig el 2022. I acabo amb la cançó del dia, que és la d'un àlbum que va sortir exactament fa 16 anys.

28 de juny de 2010, el raper estatunidenc Eminem va treure el seu setè àlbum d'estudi titulat Recovery, on estava aquest Love the Way You Lie, junt amb la cantant de Barbados Rihanna, un gran èxit mundial. Recovery va guanyar el Grammy a millor àlbum de rap el 2011 i la cançó va ser la més venuda del 2010 al Regne Unit. Escoltem Love the Way You Lie d'Eminem i Rihanna, que avui fa 16 anys. Sick of my-

0: I amb aquesta cançó comencem Gent de carrer, que tenim moltes coses per explicar-vos.
1: I pel que fa a l'actualitat local, l'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa un programa de prevenció d'incendis als boscos metropolitans amb una inversió d'1,35 milions d'euros. L'objectiu és reduir el risc de foc forestal i millorar la gestió i la resiliència dels espais naturals de l'entorn de Barcelona. Els treballs han començat a municipis com Gavà, Sant Cugat del Vallès i Torrelles del Llobregat i, a més, s'estendran a un total de 22 municipis metropolitans, entre els quals també està Sant Boi del Llobregat.
0: Les actuacions inclouen la creació i manteniment de franges de protecció al voltant d'urbanitzacions, la millora de camins forestals, desborrossaments, neteges de massa forestal i la instal·lació o millora d'hidrants per facilitar la resposta en cas d'incendi. El programa s'emmarca en l'estratègia metropolitana de gestió del territori i també busca impulsar l'economia verda i circular, aprofitant els recursos forestals i millorant la seguretat dels espais naturals de la regió.
1: És Jordi Montserrat, meteoròleg, sobre la possibilitat que hi hagi incendis aquest estiu.
2: Tenim una situació que ve marcada per un hivern que ha plogut molt i aleshores la percepció que tenim molts i moltes és que tenim el terreny perfecte. Sí que és veritat que a nivell de reserves d'aigua estem perfectament, millor que mai, podríem dir. Hi ha molts estius que ens trobàvem amb aquestes reserves de més del 96 o 97%, però clar, tenim ja un terreny molt sec i com bé comentaves tu, molt de sotabosc, i això és un polvorí perfecte per fer augmentar aquests incendis. De fet, ja n'hem tingut dos importants els darrers dos dies.
1: Recordem que per les altes temperatures la ciutat ja ha activat les seves zones de refugis climàtics, a més de l'obertura de les piscines municipals. I l'Agència Tributària de Catalunya ha reforçat l'atenció presencial de la campanya de la renda amb 40 oficines arreu del territori, 12 de les quals són temporals i una d'elles la tenim aquí a Sant Boi. L'objectiu és facilitar als contribuents assistència per fer i també presentar la declaració amb cita prèvia.
0: Des de l'1 de juny el servei ja ha atès desenes de milers de persones i es manté actiu fins al 30 de juny, tant per via telefònica com presencial. La campanya ha tingut una bona acollida i supera les xifres de l'any passat. L'Agència Tributària remarca que l'ampliació de la xarxa d'oficines busca reduir temps d'espera i millorar l'atenció als contribuents amb un sistema de cita prèvia per optimitzar el servei.
1: I tenim també afectacions a la circulació. El camí de Cal Jovial ha quedat tallat al trànsit a causa d'una incidència a la calçada i per motius de seguretat no es pot circular ni apropar-se a la zona afectada, ja que existeix risc que es produeixin noves incidències.
0: De manera excepcional, només es permet l'accés pel camí de Cal Penyasco als propietaris o usuaris de finques sense cap altre accés alternatiu i que hagin de realitzar tasques inajornables. El taller es mantindrà fins que es puguin executar els treballs de reparació necessaris.
1: I en cultura, la ciutat està tenint molta activitat aquests dies perquè des de demà fins al 17 de juliol la Botiga organitza la primera edició dels Llibres d'Estiu Festival, un cicle d'activitats literàries adreçades a públic de totes les edats.
0: El festival comptarà amb xerrades, trobades i activitats amb autors de diversos gèneres. Entre els noms més destacats hi ha l'escriptora Núria Prades, la creadora Marina Cotanda i l'autor Oriol Canals.
1: És Cristina Puigbert, organitzadora.
3: Bueno, jo estic superfeliç d'haver organitzat i és tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres.
1: El programa complet es pot consultar a l'Instagram de la Botiga i també a la llibreria de forma presencial. I us recordem que ja estan obertes les inscripcions de l'Altaveu Frontera 2026, l'espai del Festival Altaveu dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals emergents. La convocatòria, de fet, s'adreça, Albert, a bandes i també artistes de Catalunya i d'altres territoris.
0: Sí, del País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó, que tinguin un projecte propi i vulguin donar-ho a conèixer. Les dues propostes seleccionades actuaran dins la programació oficial de l'Altaveu 2026. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juny i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible a la biografia del festival.
1: Un festival altaveu que l'any passat sonava així.

0: Qui escoltem és Pau Vallvé, que va ser cap de cartell de l'any passat, i tenim moltes ganes també de saber més coses del Festival Altaveu 2026, que esperem amb moltes ganes. I en esports... Novetats, Albert Al, Marianao Poblet.
1: Després d'anunciar les 6 renovacions, els dos jugadors que pugen del filial i el porter del juvenil, que seguiran al primer equip del Marianao la pròxima temporada, el nou equip de David Rodríguez ha anunciat les seves dues primeres incorporacions, el porter Carlos Cabello i el migcampista Martín González. Tots dos han passat al FIA Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana. Ens explica com s'ha donat la seva arribada al porter de l'equip de Marianao, el Carlos Cabello.
2: Ficho por Marianao porque me llama Rodri, contacta conmigo y cuando tengo la reunión comenta su propuesta y su idea de trabajar. Me gusta, encaja con mi idea cada entreno. Tengo un entrenador de porteros, es un privilegio para mí poder tener un entrenador cada día. Lo que espero de esta temporada es disfrutar, ser muy competitivos y poder conseguir el objetivo al final, que es intentar estar lo más arriba posible. Si podemos hacer playoff sería increíble, pero bueno, poquito a poco, y la idea es esa. Encima coincidimos tres compañeros los que ya hemos jugado antes, y eso es genial. La verdad que eso hace mucho.
1: També hi ha noves notícies respecte al Futbol Club Sant Boià. El club ha comunicat fins ara 7 baixes de cara a la pròxima temporada, entre les que es troba la del capità David Aragón, que només ha jugat 11 partits aquest any. L'equip dirigit un any més per Alberto Triguera també compta amb 7 renovacions, l'última la del lateral Joel Martí. Finalment, l'equip de Sant Boi també ha fet oficial 3 fitxatges fins ara: Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Iñaki Argüeso, procedent del Club de Futbol Gavà, i Joan Rubió, també procedent del Club Gavanenc. Hem parlat amb aquest últim per saber com s'ha donat el seu fitxatge.
3: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar 3 cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots, i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
1: I aquest pròxim diumenge, 21 de juny, arriba la quarta edició de la cursa popular Ciutat Cooperativa a Molinou, una cursa organitzada aquests 3 últims anys per Runners Cooperativa i que celebra durant el cap de setmana de les festes de barri. Una cursa en modalitat de 5 km, 2,5 infantil, i amb la novetat de la caminata amb gossos per donar encara més vida a les festes del barri de Ciutat Cooperativa. Ens convida a la cursa el Cristian Guzmán, un dels organitzadors.
4: És una cursa molt casolana que mucha gente repite que viene fuera de Sant Boi, por lo que demuestra, porque no tiene afán ninguno de beneficio, y además lo recaudado se dará íntegramente a la Fundación de Youth Contra el Cáncer. Es solo para pasárselo bien, y eso en el ambiente se nota. Desde el speaker a los conserjes que vienen de los gimnasios de aquí de Sant Boi, que se lo pasan genial, y cada año pues nos vamos superando por ese tema.
1: Finalment, avui parlarem amb el nou entrenador de la Penya Màlaga, Marcel Pagès, que fins a meitats d'aquesta anterior temporada havia estat el segon entrenador, Mariana Poblet. Avui descobrirem com planteja aquest nou projecte l'equip malaguista, que porta diverses temporades quedant-se a les portes de l'ascens a Segona Catalana.
0: Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 2:15 de la tarda.

0: Òmnium Baix Llobregat, amb el suport de la Rutlla, la Fundació Marianao i també Vincles, organitza aquest dissabte 20 de juny una ruta guiada per conèixer el patrimoni de la ciutat, amb especial atenció al nucli antic i als primers eixamples. Durant el recorregut, els participants podran descobrir espais emblemàtics, com les termes romanes o l'església de Sant Baldiri, i també altres indrets que expliquen la història de la nostra ciutat. Aquesta activitat començarà a 2:15 del matí a la plaça de l'Ajuntament i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Per parlar-ne, saludem el Francesc Renyeguet. Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer, que és un dels referents del territori, perquè fa Òmnium i també encarregat d'organitzar aquesta passejada. En què consistirà exactament?
1: Pues mira, proposem una passejada amb la voluntat de donar a conèixer els orígens de Sant Boi. Hi ha molta gent que no sap per què hi ha una plaça que es diu Plaça Cap de la Vila. I jo quan la primera vegada ho van explicar em vaig quedar impressionat, no? O sapiguer perquè hi ha una plaça que es diu Preses, no? I sapiguer la història d'aquestes persones. O sapiguer, per exemple, com es feia abans per anar a la importància que tenia el camí ral amb Sant Boi, no? O com es creuava el riu abans quan no hi havia pont. Totes aquestes coses, doncs, ens fa falta algú que ens les expliqui. I naturalment, doncs, hem fet aquesta passejada juntament amb la gent de Vincles, de que són aquests grups de xerrades en català, aquí a Sant Boi em sembla que n'hi ha 5, si no recordo malament, que es fan tant a la Fundació Marianao i a Cal Niño, i es vol fer pues, aquest acte, aquesta passejada, fent una xerrada en català, naturalment, per a aquesta gent de Vincles, i per a la gent que no sigui de Vincles també, és a dir, que no és una cosa exclusiva per ells, sinó que és una cosa oberta. El que sí que seria important és, clar, com que es preveu que hi hagi molta gent, pues que hi hagi una inscripció prèvia. Això us podeu inscriure directament, si entreu a Òmnium, busqueu passejades, la passejada de Sant Boi, del dia 20 de juny a 9:15 del matí, que sortirem des de la plaça d'Ajuntament i farem el recorregut fins a arribar a les cases de la Fundació Marianao al carrer Miquel, número 63.
0: Clar, explicaves que el format és una xerrada, en el fons, no? Estàs donant una informació, però és una xerrada que es fa caminant, que és el que diries, que porta a passejar pels llocs dels que estàs parlant, d'alguna manera.
1: Sí. Naturalment, llavors, aquesta passejada pues, porta pues, a explicar-te pues, la part de les termes, la part que hi ha davant on estava l'antic pont per creuar amb la barca de Sant Boi, totes aquestes coses, pues, és important saber que algú te les pugui explicar. Si passes per davant i veus les petites restes que queden, pues, les veus. O coses que tenen amagades l'església de Sant Baldiri, que passes per davant moltes vegades i no saps el que és, el que realment és, no? O diferents coses de diferents carrers de Sant Boi.
0: Clar, de fet, vosaltres, a l'hora d'explicar aquesta xerrada, aquesta passejada, el que dieu és que voleu anar molt als orígens de Sant Boi. Quins diries que són els orígens? Com va començar tot això?
1: Pues, de fet, hi ha orígens que... hi ha restes ibèriques, de sitges ibèriques, per exemple. Hi ha restes, els romans ja se sap, les termes romanes, però després hi ha tota la història que hi ha vingut després, no? Tots els anys que han anat passant. Si us doneu compte, hem posat a la foto del cartell una foto de l'any 1915 i dius, ostres, si sembla que sigui ara. Sí, és que si mires la foto des de la mateixa perspectiva d'avui en dia, seria una foto idèntica. I és una foto de l'any 1915. Però es veu el carrer, tal com era el riu per on passava abans, que no passava per aquí, sinó estava bastant més allunyat el riu, no? Coses d'aquestes.
0: Per tant, curiositats.
1: Bastantes curiositats. Jo la primera vegada que hi vaig assistir a una d'aquestes xerrades passejades per Sant Boi em vaig quedar flipant perquè jo soc fill de Sant Boi de tota la vida i desconeixia totalment aquestes coses, i quan algú te les explica és una cosa que és per treure's el barret.
0: Creus que pot fer que d'alguna forma t'enamoris de nou de la teva ciutat?
1: Jo crec que sí, perquè quan un coneix la seva la història que ens ha precedit, pues la valores, i quan la valores dius, ostres, és que no tinc paraules per poder-ho explicar. Hi ha formes de dir, m'agradaria saber més d'aquest tema a vegades.
0: Entenc que venies ja d'una formació prèvia també en aquest sentit, però preparant també aquesta ruta, què és el que has après que més t'ha sorprès?
1: Pues sobretot sapigué que hi havia un antic pou a l'Ajuntament, no? Per exemple, dius, on estava aquest pou que tothom anava a buscar l'aigua, no? Dius, perquè abans no hi havia aigua corrent, hi havia un pou que anava tothom a buscar l'aigua. Doncs pues aquestes coses necessites que hi hagi algú que te les expliqui. Jo no les sé totes, perquè jo em sorprenc cada cop que parlo amb aquesta gent, que te les explica, i realment, ja et dic, que és per una cosa, per per un aprenentatge continu de la ciutat.
0: Clar, de fet, explicaves que això es promocionava d'alguna forma perquè també hi hagi xerrades que siguin en català, que s'impulsin espais justament en català. Quin és el... És un doble objectiu, el fet de fer-ho en català, el fet de generar patrimoni, sí, d'alguna manera, i alhora descobrir la ciutat?
1: De fet, el programa Bicles, si et dones compte, no són classes de català, no són classes estructurades de dir gramàtica, no. El projecte Bicles és un projecte que el que fa és reunir diferents grups que fan diferents xerrades de diferents temes. Això potencia que tu puguis parlar de diferents temes en català. Clar, quan a tu t'expliquen la història i pots preguntar d'aquests temes en català, també és una forma de poder ensenyar el català a per aquesta banda i per l'altra banda aprendre la història també.
0: Clar, de fer paraules de Bicles, que d'alguna forma també és que ajuda a impulsar tot això. Bicles, el nom també és en el fet de que puguis conèixer nova gent i que puguis generar també comunitat en aquest sentit, no només aprendre un idioma, no només practicar-lo, posar-lo en valor, sinó també conèixer gent.
1: Sí, no estic en el programa de Bicles directament, però conec el que està passant i s'han creat uns grups de persones que han fet una amistat que no sol fan el Bicles, sinó que a més també queden per fer altres trobades entre ells, no? Necessiten aprendre i parlar més amb ells també. Fan altres quedades d'anar a prendre un cafè i acaben les classes i potser quedem un altre dia per fer un altre cafè un altre dia, coses així, no? Naturalment, el que fas és potenciar i crear diferents xarxes entre diferents persones també.
0: Doncs, com veiem, aquesta ruta, que serà a la vegada una xerrada a la que es descobriran moltes coses, recordem, serà a partir de 9:45 a la plaça de l'Ajuntament, serà el proper dissabte 20 de juny. Avui ens ha vingut a explicar-ho el Francesc Renyer. Moltíssimes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer. Vosaltres.

0: El proper 20 de juny, l'Ateneu Sant Boià acollirà una nova edició de La Bullanga Baix Llobregat, una trobada juvenil que combina debat, cultura popular, formació i música en una jornada que s'allargarà des del migdia fins ben entrada la matinada. Ho analitzem amb una de les seves organitzadores, de fet, l'organitzadora d'aquesta trobada de joves al Baix Llobregat, la Laura Martínez. Què tal? Bona tarda, Laura, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I benvinguda.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A Gent de Carrer, com va néixer la idea de crear això?
1: Sí, bueno, la idea neix de la necessitat de moltes joves al Baix Llobregat, que ens vam adonar que realment hi ha molts pocs espais de trobada entre nosaltres, potser més a, com en àmbit municipal, en casals i Ateneu, sí, però a nivell de Baix Llobregat, que realment els estiguéssim organitzant nosaltres a la nostra mida, no? Com fets per nosaltres i per nosaltres, amb les coses que a nosaltres ens interessen, les coses que a nosaltres ens agraden, més enllà doncs, d'anar a discoteques, d'anar a bars i coses doncs, que sempre impliquen doncs, consumir per anar-hi. Mm-hmm.
0: Doncs això ha nascut d'aquesta manera i també ha acabat traduint-se en clau local aquí a Sant Boi. Amb això que estem justament ara presentant ara serà a l'Ateneu Sant Boià. Quines són les activitats que tindrem?
1: Sí, doncs com bé has dit, comencem a 12:45, a les 12:30 amb una taula rodona. La idea és que sigui, bona la idea, com la temàtica una mica la bullanga d'aquesta primera edició de trobades de joves és l'antifeixisme. Llavors hem convidat a diferents joves de caus i espais arreu del Baix Llobregat doncs, perquè ens explica una mica quina és la seva experiència amb l'antifeixisme i també col·lectius més concrets que es dediquen a això, no? Que aglutinen diferents entitats i que s'organitzen doncs, per intentar doncs, aturar el feixisme. I llavors, després hi ha un dinar popular que és a càrrec de Macap Solució, que són unes companyes encausades de Sant Joan d'Espí, bueno, de Sant Just d'Esvern, i bueno, bàsicament en tot el context de les mobilitzacions per Palestina, doncs es van fer unes pintades al McDonald's, suposadament, i ara li demanen 21.000 euros a aquestes persones que potser no tenien res a veure, no? Llavors faran una paella popular boníssima i esteu totes convidades a dinar i doncs poder fer aquesta aportació cap a la seva causa. Després seguirem amb el sobretaula amb un bingo musical, que serà molt xulo, i després farem uns tallers antifeixistes que bàsicament consistiran en tindrem esprais per allà i doncs podrem aprendre a fer pintades de graffiti i coses així. També hi ha un petit taller d'autodefensa i també hi haurà una part de bitlles catalanes que no sé si sabeu exactament el que és, però bueno, és com uns bolos, però, sí, però a la catalana, com ens agrada a nosaltres. I després hi haurà un petit pregó, una mica com d'explicació de per què de la bullanga, per què hem triat aquest nom. I després hi haurà punxadiscos, sopar, portarem els rumberos de la colònia, que aquí a Sant Boi ens han comentat a l'Ateneu que fa molt poc els van portar, però bueno, així repetirem, ja us sabreu totes les cançons i ja acabarem la nit amb més pedes.
0: I tant, que ja són coneguts. Llavors, ara explicaves que també en aquest pregó s'explicava una mica de què anava tot plegat i també d'on ve aquest nom de la bullanga, que és justament també el que volíem preguntar, d'on ve aquest nom.
1: Sí, bueno, la bullanga, com potser sonarà per classes d'història, ve d'unes revoltes populars de jovent i de classe treballadora en el 1835-1842, que fet és d'aquestes revoltes populars, sobretot doncs, per aquest xoc de classes, no, de treballadores que sortien doncs, cansades, abrumades pel dia a dia, doncs, contra una mica els estaments poderosos, contra la burgesia, i d'aquí és on ve la famosa frase, que no sé si us sona, que és aquesta de que Barcelona, Catalunya, per anar bé, se l'ha de bombardejar cada 50 anys. I creiem que una miqueta, com per tot aquest esperit més combatiu, de classe treballadora, de jovent, doncs potser resumia bastant bé doncs, la nostra ànima amb aquesta trobada de joves.
0: Clar, de fet, explicaves que era una trobada necessària en el sentit de que us heu adonat de que no hi havia masses espais d'alguna forma que naixessin dels joves pels joves. Segurament aquests espais potser existeixen, però molts d'ells no són presencials. Com és d'important la presencialitat en actes com aquest?
1: Ui, creiem que és moltíssim, i sobretot cada cop més, ara que estem passant a fer moltíssimes coses virtuals, des del teletreball fins a, bueno, fins a assistència a classes virtuals, que abans eren tot d'espais de trobada, la universitat, les escoles, i ara està passant a la virtualitat i doncs creiem que és superimportant trobar-nos físicament, i el que ens passa molt és que ens trobem que doncs això, joves d'altres causes clars o d'altres assemblees de joves o joves amb inquietuds polítiques, si vols, doncs tenim la mateixa problemàtica independentment de que visquem a Olesa, a Montserrat, o visquem a Sant Boi, o visquem on sigui. Llavors és molt important poder-nos trobar com físicament doncs, per poder com teixir aquests vincles i doncs, intentar dotar-nos de recursos en comú i bueno, intentar canviar una mica les coses.
0: Clar, de fet, aquesta trobada serà a l'Ateneu Sant Boià. Evidentment, entenc que no és només per gent de Sant Boi, sinó, en general, gent del Baix Llobregat que vulgui sumar-se a aquesta trobada, no?
1: Exacte, convidem... Mira, si ets jove i ets del Baix Llobregat, aquesta trobada és per tu. I convidem que et vinguis aquest dissabte 20 de juny a l'Ateneu Sant Boià.
0: Com ha estat la comunicació amb l'Ateneu per acabar sent l'espai en el que es farà tot això que ens explicaves?
1: Molt bé, la veritat és que moltes de nosaltres no les coneixíem. Nosaltres algunes formem part d'Arran i llavors estem a altres municipis, a Sant Boi no, també han col·laborat joves d'altres espais, com recordo repetir, Caos, Esplais, etc. I bueno, miràvem com zones

0: guai, hi haurà preus populars, tot el que fem allà doncs està obert a tothom, si no té de gust consumir, doncs també estàs més que convidada per venir. I bueno, sí que potser posar en èmfasi que no és l'única trobada de joves que s'està celebrant arreu dels Països Catalans, perquè el mateix dia, bastant de casualitat, hi ha trobades de joves com a mínim a 4 o 5 territoris diferents, al Vallès Oriental, a Manresa, vull dir, n'hi ha moltíssimes. I més endavant hi ha una a València també, o sigui que si algú aquesta heu de venir, però si algú se la perd, doncs que n'hi ha moltíssimes al llarg d'aquest mes de juny i juliol.
1: Doncs queda apuntat. Laura Martínez, organitzadora d'aquesta trobada de joves al Baix Llobregat, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I seguim parlant de cultura perquè, com us explicàvem, del 18 de juny al 17 de juliol, la Buctiga organitza la primera edició del Llibres d'Estiu Festival, un cicle d'activitats literàries adreçades a públic de totes les edats.
2: El festival comptarà amb xerrades, trobades i activitats amb autors de diversos gèneres. Entre els noms destacats hi ha l'escriptora Núria Prades, la creadora Marina Cotanda i l'autor Oriol Canal. Segons l'organització, es tracta d'un mes dedicat als llibres i a la lectura amb propostes per a tots els públics. El programa complet es pot consultar a l'Instagram de la Buctiga i a la llibreria de forma presencial.
1: Ho coneixem de primera mà amb la seva impulsora. Cristina Puigverd, què tal? Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé, i vosaltres?
1: Avui ens dones la benvinguda perquè ens estem a la teva llibreria, la Buctiga, just en el punt en el que s'està obrint a la tarda, que és, entenc, com dels moments més tranquils aquí, no?
3: Sí, els matins són tranquils, però sí, ara a les 4:30, fins que no surtin els nens aquests últims dies de col·le i tot plegat, és bastant tranquil·let.
1: Hem de dir que hem vingut fins aquí perquè des d'aquest dijous hi haurà la primera edició del Llibres d'Estiu Festival que s'organitza aquí des de la Buctiga. Escolta, explica'ns què és això.
3: Doncs això és una cosa molt xula que, bueno, jo estic superfeliç d'haver organitzat i és tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis... una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres.
1: De fet, sempre expliques que vols que més enllà d'una llibreria sigui un espai en el que compartir també al voltant dels llibres. Aquesta iniciativa va també d'això?
3: Exacte, va una mica de compartir aquells llibres que creiem que ens ajudaran a continuar llegint també a l'estiu, tot i que hi hagi aquesta calor tan feixuga que de vegades ens obliga a fer coses superlleugeres i ens pensem que llegir és massa concentració. Doncs la idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir-me el llibre, no? Allà sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
1: Diries que l'estiu, tu també que hi treballes i que també ets molt lectora, és el moment en el que més llegim en general?
3: Pues mira, jo et diria més aviat el contrari. Jo crec que és un moment en el que la gent li fa mandra llegir. Llavors crec que no cal, que és un moment en què, ja et dic, a la gent li costa concentrar-se i per això hem de buscar lectures que realment ens atreguin. I d'aquí la idea de fer el festival.
1: De quina manera diries que pot ajudar-nos a trobar el nostre llibre per aquest estiu?
3: Doncs saps què passa? Que de vegades amb aquesta calor i aquesta mandra que ens agafa, tot ens queda una miqueta lluny. I el fet de portar els mateixos autors i que ells parlin i ells recomanin els seus llibres i d'altres, ens obre també un ventall, no? Perquè per mi l'experiència del llibre no comença i acaba simplement en la compra i lectura del llibre, no? En el moment en què estàs assistint a una presentació, veient una entrevista a xarxes, tu ja comences amb aquella experiència lectora i el fet de que l'autor pugui de primera mà explicar-te com va crear aquell llibre crec que és un al·licient molt gran perquè tinguis més curiositat per saber què hi ha entre aquelles pàgines.
1: Doncs això començarà de fet aquest dijous. Tindrem aquí a la Buctiga la Glòria Sabater, també la Núria Prades i el Cristian Oliver. Què ens hi trobarem aquí?
3: Doncs a part de que és l'acte inaugural del festival, ens trobarem amb tres estrelles de la literatura catalana especialment dirigida a joves. Ho modera Paraula de Misha, que és una col·laboradora habitual de la ràdio Soundboy. I llavors el que ens trobarem serà aquestes tres estrelles, la Glòria Sabater i la Núria Prada, que són dues professores d'universitat, a part d'escriptores, amb una gran trajectòria, i el Cristian Oliver, que a part de ser escriptor també és professor de secundària, i tots quatre especialitzats en literatura juvenil tindran una conversa molt interessant.

0: sobre què podem i què no podem oferir als nostres adolescents. O sigui que jo crec que no se la pot perdre ningú.
1: Clar, perquè a vegades justament quan parlem de llibres per a adolescents, a vegades creus que hi ha llibres que es diu que és per a adolescents que després no acaba sent del tot així?
0: Clar, jo, per exemple, especialment la romàntica, hi ha vegades que hi ha alguna novel·la romàntica que està catalogada de juvenil, que quan comences a llegir, no, hi ha amor tòxic, hi ha relacions gens sanes, hi ha moments picants que potser no estan en el moment de llegir aquests adolescents, i crec que és molt interessant poder veure de quina manera podem oferir als adolescents lectures interessants per ells, actualitzades. No ens anem als clàssics que sempre ens fan llegir a l'institut perquè ens avorrim com una ostra, i que poden ser igualment de molt bona qualitat literària.
1: Clar, de fet, amb això que expliques, a vegades ja en aquest tipus de llibres es romantitzen potser coses que després al final acaben sent potser perjudicials, si acabes creient que allò és el correcte o allò és un amor de veritat, diguéssim.
0: Això mateix. Mira, de fet, el dia 9 de juliol tenim la xerrada de romàntica, i hi ha la Marina Cotanda amb Sin querer nosotros, que ella especialment fa èmfasis en la importància de les relacions sanes versus les relacions tòxiques. I no és juvenil, però podrien començar, les persones que volen llegir romàntica podrien començar amb aquest tipus de llibre, encara que no sigui catalogat com juvenil, perquè precisament aquest llibre, entre alguns d'altres que podríem buscar, sí que busquen una relació sana, busquen fer exemple de coses que sí has de trobar en la teva parella, en els teus amics, en la teva família, en contra de les coses que ja has de dir que no.
1: Com s'ha escollit els perfils que participaran en aquest festival?
0: Doncs clar, sent la primera edició, el que he fet ha sigut tirar d'amics de la Buctiga. La veritat és que també hi ha molt de talent santboià, hi ha molta gent de Sant Boi o relacionada amb Sant Boi, com veureu a cada una de les sessions, i entre les persones que ja havien, autors que ja havien vingut, autors que tenien previst que vinguessin, moderadors molt, molt tops, però que també estan molt a favor de la literatura i de promoure la lectura entre joves i no tan joves. Llavors, jo crec que tots nosaltres tenim una característica en comú, que és que estimem els llibres i volem que tothom estimi els llibres.
1: De fet, pel que fa als moderadors, les moderadores, hi ha molta vinculació amb Ràdio Sant Boi, de fet.
0: Sí, perquè mira, hi ha la Misha, hi ha la Laia dels Book Hunters, està jo mateixa, i tanca l'Isra Gordon, que és el conductor de la Perifèria. O sigui que sí, estem a tope.
1: Creus que el fet que en el dia a dia ja treballeu d'alguna forma en aquesta intenció d'anar més enllà de ser només una botiga i també ser un espai cultural ajuda que aquest tipus de festival es donin de manera ja més natural?
0: Tant de bo. Jo la veritat és que ho he trobat molt fàcil a l'hora de muntar-ho. Sempre que ho he proposat, de seguida han acceptat la proposta, o sigui que els que estan participant estan molt per la labor, que això continuï passant. No sé si passa en altres llocs, però tant de bo ens omplim de festivals, no només de música, sinó també de literatura.
1: Com ens podem apuntar? Com podem saber també trobar tota la programació per veure què és el que més interessa i com ens podem apuntar també?
0: Doncs mira, la programació la podeu trobar a la llibreria, la podeu trobar a Instagram, al perfil d'Instagram, que és @labuctiga, i allà mateix a la bio trobareu un enllaç amb un formulari. Podeu entrar al formulari i inscriure-us a les sessions que vulgueu, és completament gratuït, i si no, doncs veniu i us apuntaré jo.
1: Últim missatge per si algú s'ho està pensant que estigui a casa, de per què ha de venir sí o sí aquestes xerrades que es fan a la botiga.
0: Tinc diversos motius, diversos arguments. Els vaig enumerant, encara que un no és més important que l'altre. Són gratuïts, estarem dintre de la llibreria, que com pots veure doncs està força bé, refugi climàtic, que li deia la Mònica aquest matí, i si no, ficarem l'aire condicionat. Regalarem una pulsera superxula a tots els assistents, i gràcies a aquesta pulsera podreu accedir a un 5% de descompte durant tot el mes que dura el festival. I la última i la més important, que ens ho passarem superbé i estarem parlant de llibres.
1: Això segur. De fet, està la botiga ja a ple funcionament, veiem que està arribant gent i que també gira feina. Ai. Cristina Puigverd, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
2: Avui us portem una gran notícia perquè tenim un nou capítol d'Off the Rec, que, com ja sabeu, és el podcast d'entrevistes on parlem amb les veus que ens expliquen la vida i que ja ha estrenat la seva segona temporada. Avui el Joan Garcia, presentador d'aquest programa, ha entrevistat el fotoperiodista de barceloní Jordi Borràs, especialitzat en moviments ultradretra, i ho ha fet aquí, a Sant Boi de Llobregat, molt a prop d'aquesta ràdio. Avui a Gent de Carrer, escoltem la seva història.
1: Jordi Borràs, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
1: I benvingut a Off the Rec. Ara mateix estem a la cafeteria La Vecina, que estem aquí a Sant Boi, perquè nosaltres normalment anem a llocs que siguin com on normalment treballen les persones convidades. Però clar, cerca, quan ho vam proposar em deies, és que jo treballo al carrer, per tant no tinc un lloc com molt fixe.
3: Treballo tot arreu, no? On passen coses. Mm. I després treballo a casa, que allà m'hi passo moltes hores també, que és on edito, doncs produeixo i tota la pesca.
1: Clar, perquè a més tens un dia al dia en el que suposo que has d'anar fent coses com molt diferents, no? No sé com ho vius, això.
3: Doncs, per mi és de les millors feines al món, en el sentit que no hi ha cap dia igual, no? I això és de les coses que més m'agraden. Jo abans de fer aquesta feina vaig fer feines molt diferents. Estar molts anys treballant de coses que no tenen res a veure amb el que ara faig, i he fet de matxaca, i he treballat amb superiors molt desagradables, amb d'altres molt bones persones, i tenia clar, i en el seu moment, que jo volia treballar per mi, no? I una de les coses que més m'agrada d'aquesta feina és, a banda de treballar per mi, és que no hi ha rutina. La rutina és molt complicada, no? Això alguna gent no ho porta gens bé, perquè necessita un ordre, una rutina, uns horaris. A mi, si ara em poses un horari, em mates. No? Seria tancar el canari a la gàbia.
1: Clar, són molts anys ja, també, amb aquesta vida, diguéssim.
3: Bé, jo abans de fer només de fotoperiodista, feia d'il·lustrador. Per tant, ja era freelance, ja estava acostumat a aquesta incertesa econòmica, laboral, a buscar-te la vida, a buscar projectes, a preparar tal, a pim, a pam, a vendre't. Això jo ho portava, el que vaig acabar fent en un moment durat. A mi em va començar a fascinar el fotoperiodisme i vaig començar a fer els dos oficis de forma paral·lela, no? Fins que al final me'n vaig adonar que el que m'agradava més era la fotografia, i vaig plegar de la il·lustració per incompatibilitat a nivell de temps, de mètode, de treball, de moltes coses, no? Per tant, ja venia rodat en aquest sentit d'uns quants anys a saber per on van els tiros.
1: Clar, deies que havies d'escollir entre les dues coses, però que vas escollir amb el cor, no? Que era el que et deia que escollissis el fotoperiodisme. Per què? Què és el que té que t'ha enamorat tant des de sempre?
3: Primer que estàs molt pendent de... És a dir, vas com bufa el vent, no? És a dir, ara hi ha problemes amb els trens, doncs a fotografiar trens. Ara, a més dels problemes amb els trens, hi ha una gran nevada, doncs a fotografiar la neu. No, és molt difícil que et cansis de fer aquesta feina si és que tens tendència a avorrir-te, perquè no t'avorriràs mai. Et pots cansar per moltes altres coses, i jo ja començo a tenir una edat que em cansa certa dinàmica de molta pressió, d'horaris intempestius, de treballar de nit, de treballar cap de setmana. Això és una la part negativa, no? Però, per altra banda, em fascina. La il·lustració, clar, era més de seu, fes aquest projecte i no t'aixequis la cadira fins que l'acabis. I això podia durar una setmana, un mes, 6 mesos, el que fos, no? La fotografia és deixa el que estàs fent, no? Més que la fotografia, el fotoperiodisme, deixa el que estàs fent i vés a fer fotos d'això que està passant ara, no? I aquest cuquet de l'actualitat a mi m'agrada.
1: No? Clar, a més, tu has dit alguna vegada també que una cosa és la fotografia en el sentit més tècnic, no? Que és una cosa que t'agrada molt, però que sobretot el que t'agradava era el fotoperiodisme. No? Per què aquesta diferència i què és el que t'aporta potser diferent a la part més tècnica?
3: Fotògrafs n'hi ha molts i molt diferents. No? I cada disciplina dins de la fotografia és diferent. És a dir, un fotògraf gastronòmic no té res a veure amb un fotoperiodista. Els dos treballes amb la càmera i els dos segurament fan bones imatges. El que passa que segurament el gastronòmic té unes qualitats tècniques molt més accentuades o molt més especialitzades per fer la seva feina el millor possible, i un fotoperiodista té altres habilitats més enllà de les tècniques, que potser no és l'essencial en el fotoperiodisme, més que la tècnica, que és important el punt de vista, la mirada, el coneixement del... tenir un substrat social i polític per conèixer allò que està passant al context, no? Per interpretar-ho, no n'hi ha prou en saber fer la foto. Has de saber què estàs fent. Has de saber qui estàs fotografiant.
4: I a qui has d'enfocar i qui no, no?
3: O ho has d'interpretar. Sí, o senzillament posar-hi de la teva part, no? Moltes vegades hi ha gent que diu, oh, és que la fotografia és purament objectiva, no? La fotografia és absolutament subjectiva, no? Perquè els subjectes som nosaltres. L'objecte és la càmera, és l'objectiu, no? Però si tu agafes 5 fotoperiodistes i els fas fer el mateix tema, és molt difícil que tinguis 5 fotografies iguals. Perquè cadascú té un punt de vista diferent, té una escala de valors diferent, i per tant, o enfocarà més cap aquí o més cap allà, no? Li donarà un punt de vista diferent. Hi ha una part subjectiva molt important, que jo crec que no s'ha d'amagar. No? Amb el periodisme tampoc, eh? A mi quan es parla i es diu no, el periodisme ha de ser objectiu. És impossible que el periodisme sigui objectiu. És que ni el xat GPT et farà periodisme objectiu, no? Perquè també és una tecnologia que l'han fet a cervells humans. Per tant, no hi ha res que sigui objectiu. De fet, quan em trobo un periodista que fa gala de la seva objectivitat, jo preto córrer. Perquè són els més perillosos. No, clar, què cal ser amb el periodisme i amb el fotoperiodisme? Crec jo, és la meva opinió. Honest, no? És a dir, no amagar, no ocultar informació, no manipular-la i posar el teu punt de vista, evidentment, perquè cadascú té el seu punt de vista. No?
4: I dintre de la teva subjectivitat, quins creus que són els principals valors que condicionen la teva mirada a l'hora de fer periodisme?
3: Jo crec que precisament el fet de no amagar-me del que penso. Jo no he amagat mai què penso i com penso. I tothom que busqui una mica ho sabrà, no? Per tant, jo, per mi això ja és un valor, perquè li estic donant un valor afegit a la meva feina. És a dir, jo crec que el periodisme o el fotoperiodisme no són oficis merament tècnics. Per mi són eines de transformació social. I si una fotografia o un article o un llibre pot modificar o pot influir davant d'una injustícia, jo crec que benvinguda sigui, no? És a dir, si jo volgués fer fotos, només fer fotos no em dedicaria al fotoperiodisme. Perquè segurament de les disciplines a dins de la fotografia que pitjor es viu, que més precarietat tens, que es cobra pitjor, que pitjors horaris tens, és el fotoperiodisme. Dins de la fotografia pots fer fotografies de casaments, pots fer fotografia de moda, pots fer fotografia de producte, pots fer fotografia dins de producte gastronòmica, pots fer el que vulguis. I després el germanet pobre de totes aquestes disciplines és el fotoperiodisme.
4: Sense entrar...
3: La gent no s'imagina com de precari és aquest ofici. De fet, hi ha una sèrie d'escales de quin és el pitjor ofici que pot tenir una parella. Em sembla que el fotoperiodista és el reporter de guerra. Una de les variables està dalt de tot.
4: I com pot ser que si són dels oficis en els que, dins del periodisme, en els que més exposició al perill hi ha, siguin alhora també els que pitjor es viu o els que menys remunerats estan?
3: El periodisme, de fet, és un ofici molt mal pagat. El periodisme i el fotoperiodisme. És un ofici que no és... És a dir, com que és tan sumament vocacional, la gent no es queixa gaire. Però si el públic general coneixés què cobra un periodista... periodista de 40 anys amb fills, es posaria les mans al cap, perquè són sous molt miserables, però molt miserables. No? Vull dir, un periodista mil·laurista que surt de la carrera es pot considerar afortunat. Mil·laurista, a l'any 2026. No? Vull dir, es pot considerar molt afortunat, fins i tot diria, perquè hi ha gent amb bastants més galons que és el que cobra, malauradament. No? És, això té, té a veure amb moltes coses, no? La crisi dels mitjans de comunicació, com, com la gent o els empresaris que es dediquen a aquest ofici perceben aquest ofici, perceben els treballadors d'aquest ofici. També té molt a veure amb que hem entrat en una dinàmica on la premsa que coneixíem en paper ha anat desapareixent o ha anat donant lloc a, una, a un fenomen que és la, tota la premsa digital, que en bona part és gratuïta. Ara hi ha una onada de mitjans que, no, estan tornant a dir, escolta, si voleu informació de qualitat i no subjecta a interessos empresarials, econòmics diversos o polítics, el que has de fer és pagar per la informació, no? Però això és una cosa, que costa molt d'entendre, no? A les xarxes socials, la irrupció, el paper que ha tingut tot això, doncs ha fet que en els diferents àmbits de la premsa, sobretot premsa escrita i televisió ara també, amb la irrupció de les plataformes, hi hagi una crisi que s'arrossega des de fa molts i molts anys.
4: I davant d'aquesta crisi, com t'has col·locat tu? Què és el que has fet per poder anar sobrevivint, tot i aquesta crisi?
3: Jo crec que jo ja vaig entrar en aquest ofici, perquè em venia d'un altre, el d'il·lustrador, en un moment bastant precari, no? Jo començo a guanyar-me les garrofes amb això cap a l'any 2009. Per tant, ja entro en plena crisi econòmica i, segona, en plena crisi dels mitjans de comunicació, no? Què vaig fer? Doncs vaig començar a fer aquelles coses que altra gent no feia, que era retratar coses que a mi m'agradaven i que no tenien massa públic. Com, per exemple, una de les meves especialitzacions, que és tot el fenomen de l'extrema dreta, o d'altres coses que no tenen res a veure, com pot ser anar a fer fotos a foc forestal, no? Què vol dir això? Doncs que si hi ha un incendi has d'agafar els trastos, la càmera i anar a l'aventura a intentar fotografiar un incendi forestal amb les conseqüències que representa això, no? O fotografiar manifestacions amb conflictivitat al carrer, no? És a dir, certes especialitzacions i pensar que si vas a aquella gran manifestació tindràs 200 fotoperiodistes cobrint-la. I aquella manifestació, si tu vols vendre les fotos d'allò, no valen res, perquè ja les tindrà tothom. Quines fotos et podran comprar? Aquelles on no hi ha fotògrafs, no? Per tant, és on anava. Mm. Perquè és on podien sorgir oportunitats. I així vaig començar.
4: Tu recordes la primera manifestació de l'extrema dreta a la que hi vas anar?
3: Segurament devia ser un 12 d'octubre. El 2007, 2008... Sí.
4: Què et va semblar allò, quan vas arribar i vas
3: veure? Espèndic. No? Devia ser a Montjuïc i vaig anar a fer fotos, eh? Vull dir, el fenomen ja el coneixia, no? Per antítesi política, però hi vaig anar allà a fer fotos. Doncs esperpèntic en el sentit de, bueno, individus vestits amb l'uniforme de falange, no? Amb la camisa blava, la boina, tota la mandanga, no? Tota la simbologia franquista i nazifeixista, ho deia, per haver exhibint-se a la via pública, perquè el que havia de fer no hi ha, en el seu moment no hi havia cap llei que impedís fer-ho, actualment hi ha legislació al respecte, però no s'aplica, no? Per tant, jo vaig anar a denunciar allò, voluntat de denunciar aquella exhibició, no? I ho vaig fer també perquè començava a sospitar que era un fenomen, veient el que passava a Europa, que corria el risc de créixer, no? I malauradament el temps m'ha acabat donant la raó, no? Mm. Quan fa 15 anys avisàvem, ep, alerta amb això, perquè és un fenomen que està creixent, la gent no se n'adona i comença a tenir certa envergadura, doncs avui en dia no cal que ho expliqui massa, no?
4: Sí, però potser perquè ens semblava impossible, no?, que pogués arribar allò a les institucions de la forma en la que està ara.
3: Perquè la gent no entenia que l'extrema dreta pren moltes cares. No? I és una cosa que avui en dia encara no entén. És a dir, mentre estava fotografiant falangistes, també anava a fotografiar actes de Plataforma per Catalunya. Som a Sant Boi. Aquí, si no em falla la memòria, tenien dos regidors. No? No fa pas tant. Plataforma per Catalunya és un fenomen que té 20 anys. Ja és un partit que no existeix, eh? Però va néixer fa més de 20 anys. Neix com a Plataforma Vigatana l'any 2002... Si no em falla la memòria, l'any següent, l'any 2003, es constitueix com a Plataforma per Catalunya. Estem parlant de fa 23 anys. no és un fenomen nou el que està passant ara, no? El primer partit de la dreta radical populista que entra a nivell institucional amb força a l'estat espanyol i que renova tot el panorama del franquisme i del postfranquisme és precisament Plataforma per Catalunya, que és un partit que neix a Catalunya, no? Ja en el seu moment, fa 15, 17, 18 anys, dèiem que el motor ideològic de l'extrema dreta estava aquí, no? I que aquí havien agafat experiències de França, d'Àustria, i les estaven implementant en la vida política, sobretot d'àmbit local, no? I els discursos que ens trobàvem era que, això m'ho havia dit eminències d'inductors en història, professors universitaris, que aquí havíem après la lliçó en el franquisme i que aquí l'extrema dreta era impossible que tornés, no? Ha tornat.
4: Sí, sí.
3: Ha tornat perquè no ha marxat mai.
4: Clar, hi ha una cosa que tu dius sempre, que és una cosa és fins a quin punt estan dins de la institució o no, però l'extrema dreta sempre hi és.
3: Sempre hi ha sigut, en un nivell o altre, quan no tenia marca electoral pròpia, estava, els seus discursos estaven impregnats de partits polítics que no eren pròpiament d'extrema dreta, no? I, per tant, la seva presència... És, en el seu moment, el professor Xavier Casals, una de les grans eminències en extrema dreta, parlava del fenomen de la presència absent, no? Que és la capacitat de l'extrema dreta de ser present a les institucions malgrat l'absència d'una marca electoral pròpia. I això com ho feien? Marcant l'agenda dels grans partits polítics i formant part del seu ideari, dels seus discursos. Val? Per tant, ja era una realitat. El que passa que no tenien una marca electoral pròpia perquè bona part de l'extrema dreta encara reivindicava el franquisme. I una de les coses que aprèn, per exemple, l'Anglada, que és un exmilitant, no?, el de la Reforma per Catalunya, que aprèn de la seva militància política, ell va militar Força Nueva, que era un partit franquista en el postfranquisme. Una de les coses que aprèn de l'experiència europea és que cal enterrar aquelles reivindicacions dels règims feixistes...
4: Que sembla una cosa donar-li una aparença com democràtica i com és neta, potser, no?
3: Primer, que el fet de reivindicar una ideologia criminal com pot ser el feixisme clàssic, el nazisme o el franquisme, és molt difícil que tingui màrqueting electoral, perquè tindrà una base de nostàlgics, però tu no pots vendre una idea de futur basant-te en una dictadura unipersonal d'un senyor que està mort. Això és bàsic, no? I després, que el que van entendre... i això ja fa molts anys que ho va començar a practicar l'extrema dreta francesa, no?, amb l'escola de la nova dreta francesa, que és que podien assumir part de les regles del joc de la democràcia presentant-se com un partit democràtic més, utilitzant els mètodes de la democràcia i destruint la democràcia des de dins. I això és el que està passant. És a dir, avui en dia l'extrema dreta ja no té la forma de... En la seva gran majoria, i l'extrema dreta que està governant el món.
4: Mm.
3: Des dels Estats Units fins a països europeus, no?
4: Sí.
3: Com a Itàlia.
4: Tu creus que, per exemple, Espanya Vox té vocació real de govern?
3: Sí. Mm. Trigarà, més o menys, el primer pas segurament serà el que ja han assajat en algunes comunitats autònomes, que és donar suport al PP des de fora per rostir-lo.
4: Mm.
3: I deixar que es cremin i llavors presentar...
4: Condicionar també la seva agenda.
3: Condicionar la seva agenda, etcètera, etcètera. És a dir, a l'estat espanyol hi ha una alternança bipartidista evidentíssima, no? I si mirem el panorama polític des de la mort de Franco, ho veiem, aquesta alternança. Ara portem un cicle d'uns 7 anys i mig de govern socialista amb suports d'altres partits que se situen a l'esquerra, no? Aquesta etapa s'acabarà, tard o d'hora. És qüestió de temps i de números. Val?
4: Mm-hmm.
3: El panorama polític actual no és el que hi havia fa 15 anys, amb dos grans partits, PP i PSOE. El panorama polític actual és de fragmentació, tant a l'esquerra i al centre-esquerra, com a la dreta, amb la irrupció de forces polítiques d'extrema dreta, com pot ser Vox, en el cas espanyol, com pot ser Aliança Catalana, en el cas català.
4: Clar, tu has estat retractant durant molt de temps, des de molt a prop, tot això que estàs explicant. Com has vist també el procés que ha passat de que se t'ha posat a tu com una persona no ingrata, diguéssim, dintre de l'extrema dreta, amb tot el que t'ha comportat.
3: Mm. Ara ho visc amb certa naturalitat, però és una qüestió que em condiciona. No? Em condiciona a l'hora de fer feina, de no agafar un metro o no agafar un tren, perquè jo no sé quin trobaré i d'allà no em puc escapar, saps? Condiciona en molts sentits, però ho visc amb normalitat i naturalitat, malauradament. No? Vull dir, he assumit aquesta manera de viure com a normal. No? Tot i això, fa poques setmanes vaig fer unes fotos amb un grup neonazi aquí al Vallès, però feia molts anys que no podia fer feina aquí. I, de fet, si la vaig fer, va ser perquè vaig fer una mica el camí a casa i vaig fer fotos des d'un cotxe i vaig desaparèixer, però jo no puc anar a una manifestació com fan altres companys meus, perquè si em veuen em fa la pell.
4: I per què creus que hi ha més gent que fa també aquesta feina? Per què tu?
3: Perquè jo no m'he limitat a fer la foto. Jo m'he limitat a fer la foto, a dir qui hi havia la foto, per què estaven allà, què estaven fent, quina militància política tenen aquesta gent, que fan veure que són una cosa però en són una altra. Perquè, a banda de foto, he fet molt periodisme d'investigació en aquest sentit. He publicat un llibre de 500 pàgines on explico ets i uts de l'extrema dreta, tant d'aquí com d'Europa, no? És a dir, perquè el que no tolera l'extrema dreta, és a dir, l'extrema dreta té una relació ambivalent amb el periodisme, una relació contradictòria d'odi i d'amor, no? Per una banda els necessita, però per l'altra banda, quan el periodisme fa la seva feina, que és no fer la corretja de transmissió d'un missatge, això no és fer periodisme, això és relacions públiques, no? El periodisme és dubtar i qüestionar aquella informació que tu t'arriba, no? Mm. I discernir entre allò que et volen colar i allò que és una realitat, no? Quan tu fas periodisme amb l'extrema dreta, llavors, és quan t'odien. Perquè si una cosa odia el feixisme clàssic, que és una de les matrius a l'extrema dreta, i que és aquella més, no?, la que és estrictament violenta, si una cosa odien és l'exercici intel·lectual. Què vol dir això? L'intel·lectualisme en el sentit de la reflexió, del qüestionament, del fet de pensar, de dubtar, de parlar, de contrastar. El feixisme clàssic és una ideologia que requereix violència i acció i entén la guerra com el motor de la història. Per tant, és contrari al debat, al qüestionament de l'estat de les coses, a la reflexió, a l'intercanvi d'idees. No, ells entenen la guerra i la violència com l'assumpció política de la llei del més fort. Tu ets feble, jo sóc fort, jo et mato perquè sóc més fort que tu i els meus gens, que són els bons, sobreviuen.
4: Donald Trump, per exemple.
3: Donald Trump és un exemple de com una figura conservadora ha anat feixistitzant-se, no? És a dir, hi ha una diferència pràctica, per exemple, entre l'extrema dreta i l'ultradreta, que la majoria de gent no coneix i que ni tan sols companys meus periodistes coneixen, no? Un ultradreta és aquell activista d'extrema dreta que és partidari o utilitza la violència o la justifica per aconseguir els seus fins, no? Per tant, tot el que estem veient d'AIS i totes les brigades aquestes de policia paramilitar o militar directament, no?, que persegueixen immigrants i els assassinen, no immigrants, o no només immigrants, sinó gent que protesta, que exerceix el seu dret a manifestació, aquí estem veient un ús indiscriminadíssim de la violència, no?
4: Per tant, entraria dintre de l'ultradreta, diguéssim.
3: Jo crec que Donald Trump ja està a una frontera que és molt difícil classificar-lo només com a dreta radical. Estem parlant d'un personatge feixistitzant, no?, que està agafant trets del feixisme clàssic. Del feixisme clàssic. I em sembla que només estem veient la punta de l'iceberg del que està passant.
4: Fins on creus que pot arribar tot això?
3: Jo crec que estem en aquell estadi on el cel ja fa moltes hores que no s'hi veu el sol, que hi ha una nuvolada important, però al fons veus els núvols carregats d'aigua, però encara no han arribat.
4: I l'aigua què és, en aquest cas?
3: L'aigua és una època molt fosca, no? És a dir, jo crec que estem en l'inici d'una època molt, molt oscura, no? Tinc un amic historiador que sempre diu que la història no és ben bé circular, no? Però que sí que la podem llegir una mica en espiral. I si mirem què estava passant fa 100 anys, en 1926, precisament és el moment de creixement dels feixismes, no? Els feixismes neixen en l'època d'entreguerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Allà és quan prenen forma i comencen a emergir a diferents països, principalment a Itàlia, després a Alemanya, no? A Espanya agafen la versió, es fixen en la versió italiana i fan la seva versió del feixisme. És en aquesta època, és just fa 100 anys. Giorgia Meloni guanya les eleccions 100 anys i una setmana després de la marxa sobre Roma de Mussolini. Giorgia Meloni, que és la presidenta de Fratelli d'Itàlia, és la màxima, és la cap d'estat d'Itàlia, va començar la seva militància política a l'MSI, al Moviment Social Italià, a les joventuts de l'MSI. L'MSI es funda a l'any 1946 amb les cendres del feixisme italià, no? És a dir, hi ha un fil històric que connecta perfectament el que està passant avui amb el que va passar fa 100 anys.
4: Clar, però allò va acabar amb una guerra mundial.
5: Sí.
4: Esperem que no sigui...
3: Jo també ho espero.
4: La tempesta no sigui...
3: Jo també ho espero, però trobem molts paral·lelismes. Evidentment, l'utilització de la guerra com l'enteníem fa 100 anys no és ben bé la mateixa, però si mirem què ha passat aquests últims mesos, a Palestina, a Venezuela, a molts llocs del món, veiem que estem davant d'un ascens del bel·licisme i de la justificació de l'assassinat massiu per fins polítics. No?
4: El fet de que l'extrema dreta t'hagi posat a tu com a objectiu, per això que ens explicaves, no? Pel fet de que havies fet un pas més, no només és les fotos, sinó tot el que impliquen i tot el context també que dones, t'ho prens també com una victòria personal o no?
3: No. És a dir, no, primer que no, és un tema que no m'agrada ni posar-me medalles ni com es diu en castellà, regodejar-me massa amb això, perquè és un tema que, bueno, senzillament és un tema, no? Vull dir, el porto i ja està. Però no és una victòria, és una realitat que jo haig d'assumir i que l'haig de portar amb certa normalitat fins aquí.
4: I en aquestes manifestacions que ens explicaves, clar, també impliquen un cert risc durant també tota la teva trajectòria. Has patit també agressions. Com ho has fet per, tot i així, seguir fent aquesta feina i no llançar la tovallola d'alguna manera?
3: Bé, aquí vaig, malauradament, vaig haver de llançar la tovallola perquè em vaig trobar amb el gol a l'aire, em vaig trobar que jo posava denúncies, que les denúncies no arribaven pràcticament mai a bon port, que no tenia protecció de cap mitjà més o menys oficial més enllà d'algun copero a l'espatlla i ara, bueno, ara han detectat que et volen matar aquesta presentació de llibre, doncs posarem un cotxe a vigilar-te, de la policia. Fins aquí. A mi m'han arribat a venir a casa meva. A mi m'han trencat la cara pel carrer. Un policia, franquista, militant de Vox.
4: I no només això, sinó que després va haver-hi 4 anys de judicis amb ell. Bueno, que ni tan sols aquí
3: està imputat, perquè ell em va denunciar, finalment va acabar ell condemnat. No? És a dir, jo vaig haver de renunciar de fer aquesta feina a casa meva. Per això jo començo a fotografiar aquest fenomen a nivell europeu. A França, a Polònia, a Alemanya, a Itàlia, a Suècia, perquè vaig haver de renunciar de fer això a casa meva. No? Per tant, hi ha certa renúncia, però no del tot, de dir, molt bé, aquí no puc fer-ho perquè perillen les meves cames, doncs me'n vaig a un altre lloc i miro d'entendre què passarà i què està passant aquí a través del que està passant a països on l'extrema dreta ja porta bastants més anys de recorregut. Per tant, hi ha l'avantatge que podem prevenir i podem anticipar-nos a coses que estan passant.
4: Clar, perquè no podem desconnectar les realitats.
3: No. El feixisme és l'odi més internacional que hi ha. No té bandera. És profundament apàtrida.
4: Per això creus que triomfa tant, també?
3: Triomfa... L'extrema dreta triomfa perquè, en part, es basa en sentiments profundament primitius que tots tenim, tots som feixistes potencials, perquè es basen en l'odi, la por i la frustració, sobretot. I són sentiments que són molt potents, són molt forts i que ens embolliren la visió, ens impedeixen pensar amb claredat. Quan tenim por, no pensem bé. No? Quan estem molt emprenyats, no pensem bé. Per això, quan agafes una enrabiada, el millor que pots fer és esperar que et baixi el suflé. No? L'extrema dreta el que fa és inocular aquest sentiment per presentar-se com els grans salvadors d'aquest desastre de món, no? Que passa que la recepta sempre equivocada.
4: Mm. Clar, hi ha un moment en la manifestació, ara també pensant en això que deies, o en qualsevol feina que impliqui un cert perill. Mm-hmm. Clar, com ho fas per, ara que deies, no? Mantenir la calma, serenar-te. Davant de tot aquest context que ens expliques, com ho fas per una banda, serenar-te, i per altra banda, fer una bona fotografia?
3: Això passa en qualsevol context on hi ha risc en una feina, sigui en un bosc que està cremant, sigui al mig d'una càrrega policial, sigui en una manifestació de neonazis. Jo soc una persona molt prudent, excessivament prudent de vegades. I suposo que el fet que tingui totes les extremitats a lloc demostra que sóc bastant prudent, no? La meva prudència fa que quan jo vaig a cobrir un tema que hi ha cert risc, em prepari molt bé aquell tema. Si jo vaig a un incendi, jo ja no se m'acudirà fotre'm a dins un bosc cremant sol, perquè és una temeritat, no? És una temeritat que, a més, pots posar en risc no només la teva vida, sinó en risc la vida d'altra gent que pugui venir a rescatar-te en un moment que no pots sortir d'allà, no? Per tant, el que procuro fer és assegurar-me que cada acció que faré té una sortida d'emergència. En el cas d'una manifestació perillosa, doncs prendré les meves precaucions, agafaré un equip de protecció, no? Miraré si es coneix el recorregut, quines possibilitats de sortida tens. És a dir, això és la màxima que ha de tenir qualsevol fotoperiodista, qualsevol periodista que va a fer una cobertura on hi ha cert risc, que és prevenir, anticipar-se. No, és com la foto com la faràs? Anticipant-te. Jo normalment no treballo amb un ull tancat, que això quan jo feia classes de foto els hi deia als alumnes, no feu la foto tancant un ull. L'ull que tens a l'ocular a la càmera, obre'l. Però el que tens al costat que estàs veient perifèricament què està passant i què et vindrà, també l'has de tenir obert. Doncs el mateix a l'hora de prevenir un fet que no saps si passarà o no passarà. Has de tenir l'ull ben obert.
4: I la por, els nervis?
3: Mira, en el cas de les manifestacions d'extrema dreta, amb els anys he arribat a la conclusió que la por és un molt mal... És a dir, la por és un bon aliat. La por és un sentiment...
4: Necessari.
3: És el sentiment de supervivència, no? Que fa que estiguis alerta. Què passa? Hi ha certes situacions que si tu mostres por, la pots cagar molt fort. Val? Has de mostrar certa seguretat, perquè el fet de mostrar certa seguretat normalitzes una situació. Si tu estàs en una manifestació, posem per cas, al mig de Varsovia, rodejat de 200.000 neonazis...
4: Posem per cas vol dir que hi has estat, dic.
3: Sí. I tu et mostres amb por, aquella gent que tens al voltant veurà que alguna cosa no acaba de funcionar amb tu. I si tens por, serà perquè tens alguna cosa a amagar, potser. No? I llavors ja et convertiràs en una persona a qui tenir l'ull posat.
4: Un objecte de sospita, no?
3: Has d'evitar ser un objecte de sospita. Has de mostrar normalitat en tot allò que va passant. I has de fer-te invisible. El millor que pot fer un fotoperiodista, i jo en part també vaig deixar de fer fotos aquí per això, d'aquests temes, perquè ja no era invisible. Ja no podia ser invisible, ja formava part de l'escena que jo havia de fotografiar i era impossible que jo fotografiés l'escena des de fora de mi, no? Perquè formava part de l'acció quan m'increpaven, m'intentaven agredir, m'insultaven, etc. No? Llavors, la millor habilitat que pot desenvolupar un fotògraf és la invisibilitat.
4: I una cosa curiosa també que expliques, que és que moltes vegades en aquest tipus de manifestacions pot semblar com que ells potser no vulguin, no?, que hi hagi gent fent fotografies, però expliques que moltes vegades és el contrari.
3: Bé, és allò que et deia, no?, aquesta relació odi-amor de... No, no, si els encanta mostrar... És a dir, el feixisme clàssic, el nacionalsocialisme, el nazisme...
4: No, mal, els seus símbols.
3: És profundament estètic, no? Si tu fas una anàlisi purament estètica d'això, vull dir, l'estètica és importantíssima, no? La posada en escena, la indumentària, la simbologia, té deixant a banda tot el que significa, però a nivell simbòlic és impressionant. Pot ser, fins i tot, tenir uns cànons estètics compartits amb els uniformes de la Wehrmacht i de les SS els va fer un gran modista. No eren uniformes no pensats, no? És a dir, tota la simbologia no és perquè sí, la recuperació de simbologia clàssica, no? Vull dir, la creu gamada, l'esvàstica, és una runa solar antiquíssima que trobem en múltiples variants arreu del món des de fa milers d'anys, no? La utilització fins i tot de la gestualitat. Si tu mires vídeos de com parlava Hitler, com parlava Mussolini, l'utilització del llenguatge no verbal amagava una càrrega simbòlica molt gran. No? És a dir, no hi havia res fora del càlcul. I això l'extrema dreta avui en dia també ho sap, també ho coneix. No hi ha res que sigui gratuït. No? Per tant, la imatge, i qui diu la imatge, la comunicació en tots els seus àmbits, està perfectíssimament estudiada.
4: Mm. Clar, el que passa que no és només discurs. Després el problema és que hi ha més cosa.
3: Bueno,
4: quan acaba el discurs comença l'acció, que és el més perillós, clar.
3: Bueno, l'acció i el fet d'inocular discursos d'odi entre la societat. És a dir, les cambres de gas no comencen a Auschwitz. Les cambres de gas comencen amb discursos d'odi. No? Aquesta frase no és meva, eh? Sí. És molt, molt popular, però perquè m'entendeu. És a dir, els crims abominables que es van fer en nom de la raça ària no comencen d'un dia per l'altre. Abans hi ha un procés de justificació d'aquells fets, no? I hi ha un procés de deshumanització de l'enemic o dels enemics, no? Per tant, el problema de l'extrema dreta és això, és aquest camí que està fent d'inocular el verí de l'odi entre la població. A França això en van anomenar la lapenització dels esperits, no? Com gent aparentment normal en qui tu havies compartit idees, poc a poc, i d'un dia per l'altre, perquè això és un procés relativament ràpid, varia el seu discurs justificant polítiques xenòfobes i racistes amb gent que no ho desitgem mai, no?
4: Què es pot fer contra això?
3: No hi ha una recepta màgica. Jo no la conec. Ho he intentat. No n'hi ha cap. Però hi ha coses que sí que es poden fer. La principal és, abans que tot aquest fenomen arribi, és impossibilitat que penetri aquests discursos. I això com es fa? Doncs quan hi ha bon govern, quan les coses se solucionen, no? El primer pas de la irrupció de l'extrema dreta és l'antipolítica. És aquest discurs, tots els polítics són iguals, tots fan el mateix, tots són una colla de manis, tots ta-ta-ta. I això quan passa? Normalment quan les crisis s'entisten, no? I no parlo de crisi econòmica, només. Quan parlo de crisi, poden haver crisis a múltiples nivells i per diferents motius, socials, territorials, econòmiques, culturals, d'infraestructures.
4: Qualsevol situació que generi una sensació entre la població de que no s'està governant bé, sigui més o menys veritat.
3: Exacte. Mm. Problemes no resolts, de forma persistent, no? Això és una crisi política. L'extrema dreta és com un estol de voltors, no? Que està profundament, està permanentment sobrevolant la societat. Arriba un moment que aquells voltors veuen i ensumen la carronya i van de cap. Si tu aquesta carronya no la neteges abans que arribin, ja l'has cagat. Perquè un cop entren, és molt difícil treure'ls allà. No? I això que ens està passant ara. Com es pot revertir això? Demostrant que el vot de la gent té conseqüències reals amb el seu benestar, no? amb la realitat diària de la gent. Clar, si tu vas a votar cada 4 anys i no veus que hi ha una millora en les teves condicions materials, en el teu benestar, en que una cosa tan senzilla com que puguis agafar el tren, anar a la feina i que el tren arribi puntual, una cosa bastant, malauradament, actual com aquesta, i no és actual, és de fa molts anys, això, eh? Si això no es resol, és molt fàcil que hi hagi gent que a la desesperada aposti pel vot d'aquells que diuen que aquest és el culpable i que ells tenen la solució.
4: Per tant, entenc que arribem una mica tard a tot això de no s'ha de contestar a l'extrema dreta, perquè si la contestem li donem publicitat.
3: Jo crec que s'ha de... És a dir, una cosa és ignorar l'extrema dreta, l'altra cosa és combatre-la, val? A múltiples nivells. Però tu has de saber quan la resposta a l'extrema dreta el que farà és fer-li l'altaveu involuntari. Tu has de saber i has de conèixer. Per exemple, les xarxes socials, l'extrema dreta se l'ha d'ignorar, perquè la dinàmica de les xarxes socials precisament no té res a veure amb la del món real. Tu, quan respons a l'extrema dreta a través de les xarxes, l'únic que estàs fent és donar-li més visibilitat, perquè els algoritmes de les xarxes treballen d'una manera molt determinada, que és quan hi ha interacció, vol dir que hi ha interès. I si hi ha interès, l'exposició d'aquest missatge és cada cop més gran. Per tant, l'extrema dreta moltes vegades a xarxes utilitza la provocació com una estratègia comunicativa.
4: Sí, creus que part important de l'èxit, per exemple, aquí a Catalunya, l'Aliança Catalana, ha anat per aquí?
3: I tant, sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte.
4: I no se la contesta, xarxes?
3: Jo crec que no se l'ha de contestar. No és que no se la contesti, és que tu has de fer propostes polítiques. Has de fer propostes polítiques atractives. Has d'evitar la dialèctica entre perfils d'extrema dreta a les xarxes socials. Però és que això és de calaix. Qualsevol persona mínimament
4: formada... A què et refereixes amb això?
3: Que si tal persona o tal altra d'extrema dreta fa un tuit o t'increpa i tu el respons, l'únic que faràs és reforçar la visibilitat del seu missatge, d'aquest missatge que tu vols combatre. Mm. En un debat cara a cara, si tu i jo parlem, i tu presentes un argument xenòfob, racista, i jo te'l desmonto ara mateix, jo no t'estic donant més visibilitat. Jo t'estic deixant com un ruc, no? Perquè tu dius una cosa, jo te'l desmonto amb dades o amb un argument sòlid, i la gent que està escoltant aquesta conversa pot entendre que aquest combat dialèctic el puc guanyar jo. O al revés.
4: Que el problema és si jo, en aquest cas, et responc que les dades te les has inventat.
3: Jo te les puc demostrar. Mm. Jo te les puc demostrar. Però en xarxes no funciona així. És a dir, aquest mecanisme en xarxes és diferent. Les xarxes socials què volen? Interacció. El simple fet d'interaccionar amb tu ja fa que jo et doni visibilitat. Per això, en general, la gent d'extrema dreta té molta tendència a buscar i a confrontar constantment a les xarxes socials, perquè saben que això els dona molta visibilitat. El fenomen de les anomenades fake news, que són les troles de tota la vida, amb les xarxes i l'extrema dreta, aquesta tríada està causant molt mal, en el sentit de que, clar, a l'extrema dreta li va molt bé inventar i impulsar dades falses, perquè són molt alarmistes, són molt alarmants, i això, si ho fan a través de les xarxes socials, com que tu piques i cliques aquell enllaç que t'estan dient que 200 magribins han atracat una pobra dona al mig de Sant Boi, tu cliques allà, tu li estàs donant visibilitat. L'algoritme de les xarxes socials ho sap. I dos, diu, ostres, això funciona, donem-li més visibilitat perquè jo vull més clics. Les xarxes socials per què volen clics? Perquè viuen d'això i saben que com més visibilitat, més possibilitat de posar anuncis, més capacitat d'assumir dades d'usuaris diferents a les xarxes socials i, per tant, més capacitat de saber quins gustos tenim a tots nosaltres. Vull dir, les xarxes socials viuen de nosaltres.
4: Clar, però si tu no contestes mai a l'extrema dreta a xarxes, fas que també sigui un espai que ells monopolitzin i que l'utilitzin com vulguin, d'alguna manera.
3: És que dos no parlen si un no vol. Tu pots parlar, però jo puc ignorar-te. Del que es tracta aquí no és de debatre amb l'extrema dreta, és de que tu proposis coses sensates que siguin capaces de tenir atractiu per la gent.
4: Sí, generar relat propi i no sempre anar remolc de l'extrema dreta.
3: Exacte. Exacte. La clau és aquesta. Si tu entres amb la dialèctica a l'extrema dreta, tant a les xarxes com fora, a les xarxes tenim el perill que això, no?, que sobrevisibilitzes el missatge. Però és que, a més, el que fas és anar a remolc del seu discurs. El que cal fer, i això moltes vegades els partits que no són d'extrema dreta no ho entenen, és marcar discurs propi. Si tu entres a dins del debat de l'extrema dreta, ja has begut oli, perquè ja estàs entrant al seu joc. Estàs entrant al seu joc i, a més, corres el perill de normalitzar certes mesures que fins fa poc eren fora del debat polític. És el que es coneix com l'obertura de la finestra de la tolerància o la finestra d'Overton. És a dir, l'extrema dreta col·loca constantment missatges que poden semblar fora del marc d'acceptabilitat a dins d'una societat, no? Que estan fora de l'escala de valors. Per exemple, la pena de mort. No. Si tu aquest tema constantment bombardeixes amb aquest tema, i hi ha gent que diu, jo som molt demòcrata, però com que sóc tan demòcrata, jo crec que ja tot es pot debatre, no? Debatem la pena de mort, debatem-la, simplement debatem-la. El simple fet de posar-la en debat farà que a poc certs discursos es normalitzin.
4: I que tremolin aquests límits que abans potser teníem més clars.
3: Més que tremolar, el que fan és ampliar-se. Per això es diu finestra. Aquesta finestra cada cop és més gran. I allò que era inassumible fa uns anys perquè no entrava dins de l'escala de valors de la societat, arriba un moment que es normalitza. I fins i tot altres partits que no són d'extrema dreta assumeixen postures relativistes amb aquests fenòmens, no? I per por de perdre vots, doncs ara també fan discursos en el sentit de expulsar immigrants o retallar llibertats nacionals o lingüístiques, no? Els catalanoparlants, posem per cas, no? O el que sigui. El que fas és assumir propostes pròpies a l'extrema dreta i el que fas és normalitzar-les. A més, fas que l'extrema dreta segueixi estant a l'extrem, però tu et vas desplaçant cap a la dreta. De manera que els parlaments, i això ho hem vist a tota Europa, cada cop es dretanitzen més.
4: Sí, per exemple, l'esquerra amb representació política cada vegada és menys d'esquerres?
3: Depèn. Quan accepten propostes pròpies a l'extrema dreta, evidentment sí, no? Perquè perden, ja no impulsen discursos propis, no? I assumeixen el marc mental de l'enemic. I aquest és el gran problema, no? Al cap i a la fi, l'extrema dreta el que fa és una idea molt gramsciana, no? Que és fer el que ells en diuen la guerra cultural. Canviar l'hegemonia del sentit comú de la gent. Qualsevol canvi polític està precedit d'un canvi psicològic, social i d'escala de valors a gran escala.
4: No? Previ a aquesta victòria política.
3: Exacte. No, això ja ho deia Antonio Gramsci, no? Ell parlava de l'hegemonia cultural, que abans del canvi polític tu el que has de fer és intercedir en la voluntat política de la gent, en els valors de la gent. L'extrema dreta, això, ja a finals dels anys 60, ho va entendre, no? una sèrie d'intel·lectuals francesos, valgui la paradoxa, allò que parlava de l'antiintel·lectualisme. Ells també tenen intel·lectuals, a priori. No? I van entendre que aquesta idea gramsciana i que bona part del marxisme va implementar, la podien assumir com a extrema dreta. I que abans de fer el gran pas a nivell institucional, presentar partits polítics, el que calia fer era canviar el pensament de la gent. I això és el que ha estat fent la

0: Bueno, el que interessa. Sí. Tot això que estàs explicant, clar, té una vocació, no?, d'entendre aquest fenomen que forma part també de la teva professió com a fotoperiodista, com a periodista. Creus que hi ha un punt de missió personal aquí també, de la implicació que has tingut al nivell de jugar-te la teva integritat física per això?
1: No crec que sigui un enviat de ningú ni que hi hagi una vocació de sacrifici, és a dir, no hi ha tot això. Jo faig el que crec que haig de fer. Punt. És així de senzill, no? És a dir, no ho faig perquè ho sento que ho haig de fer així, no perquè ningú m'ho agraeixi ni em posin medalles ni no, tot això me la sua, a més no poder. Crec que haig de ser conseqüent amb el que jo penso. Intento ser-ho. És molt difícil ser conseqüent, jo tinc moltes contradiccions, però intento viure d'acord amb el que sento i amb el que penso, i una de les coses que faig és dedicar-me a això. Cansa molt, seria segurament molt més feliç dedicant-me a fotografiar ocells i fauna salvatge.
0: Sí? Faig tu creus que series més feliç?
1: No seria més feliç, segurament, tot i que també m'agrada molt la fauna, viuria millor. Potser no seria més feliç, però viuria millor.
0: Hi hauria alguna cosa que faria
1: segur, no? Més tranquil, segur. També ara faig això, jo no sé què faré d'aquí 10 anys. De fet, no sé ni tan sols si estaré fent fotos d'aquí 10 anys.
0: I penses molt en això, en el que vindrà després?
1: No, procuro ser previsor, perquè sóc autònom des de fa molts anys, per tant intento sembrar avui per recollir demà, i espero d'aquí 10 anys treballar una mica menys i viure una mica millor del que faig ara, no? Perquè jo no sé si podré sostenir aquest ritme amb més de 50 anys.
0: Aquest ritme de vida té com alguna cosa addictiva també, tu creus?
1: Sí, té aquesta ansietat pel no saber què passarà i com aniran les coses, i que entres a una mani i no saps com, ni quan, ni de quina manera acabarà. Això enganxa.
0: Doncs veurem també el que vindrà i ho anirem seguint de prop. Jordi Borràs, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Ara sí, ha arribat el moment dels esports.

0: I avui tenim una entrevista molt especial amb un jugador professional d'handbol format a la nostra ciutat. Gerard Carmona va començar jugant a handbol a l'escola Siurana de Sant Boi de Llobregat, sent un dels primers nens que, a més, van estrenar al pavelló Pau Gasol jugant amb la samarreta de l'handbol Cooperativa Sant Boi. D'allà va donar el salt a la pedrera al Futbol Club Barcelona, on, a més, va poder disputar els 100 nacions i dos mundials amb la samarreta de la selecció espanyola. I, finalment, passem 18 anys quan va fer el salt al Balonmano Huesca de la Lliga Sobal, on va estar 8 anys com a professional, fins que el 2024, a causa de les lesions, va posar fi a la seva carrera com a jugador, tornant a la seva vida aquí a Sant Boi, on ara mateix està fent d'entrenador de l'handbol Cooperativa Sant Boi. Avui coneixerem la seva història. Gerard Carmona, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: Com hem dit, tu comences jugant aquí a l'Escola Siurana del barri de Fira Cooperativa, de la Copa de Sant Boi. Com comences en aquest esport? No sé si va ser herència familiar o un amic, com va ser tot?
1: Bueno, exactament, va ser herència familiar per culpa del meu germà gran. Vaig començar quan tenia 5 anys al Siurana amb el, bueno, el grup de classe, i ens entrenava l'Albert.
0: L'Albert Ruart.
1: És el president.
0: Sí, sí, sí.
1: I tot va començar una mica per culpa de l'Albert als extraescolars dels col·les, en el meu cas al Siurana.
0: Allà vas estar fins als 12 anys entre l'escola Siurana i l'handbol Cooperativa de Sant Boi, el pavelló Pau Gasol. No sé què recordes d'aquells inicis, eres molt petit, però què recordes d'aquella època?
1: Bueno, tot va passar molt ràpid, ara ho dic, com ha passat molt ràpid, però bueno, tinc un gran record perquè, clar, quan vaig començar érem 80-90 fitxes al club màxim, i ara el club actualment està amb 300 fitxes, ja ni ho sé. I érem, bueno, un grup molt reduïts. Aleshores, clar, molts companys de la meva generació havíem de doblar amb els equips de 2 anys més, que en Hòstia. Aquest cas era el meu germà. I, bueno, recordo de molts partits, tot va passar molt ràpid, però ho vam gaudir molt, sí.
0: Ha canviat molt l'equip, però la mateixa gent o gairebé algunes persones que estaven allà encara segueixen, no?
1: Sí, totalment, i crec que, bueno, lo que és la Copa avui en dia és culpa també, pues, de l'Albert,

0: del Samu, de la Mònica, del Jona, del Borja, no vull deixar-me ningú perquè són molts, però sí que és un club molt familiar. Crec que això és el que té la Cope, que no ho tenim a diferència d'altres clubs, que aquí som com jugadors formats aquí, jugadors que no marxen, els que marxen a veure si els 3-4 que hem marxat ara estem tornant, i bueno, és el que té com a club.
1: Als 12 anys fas el salt de la Mola Cobertiva de Sant Boi al Barça. No sé com es va donar aquest fitxatge, també ets molt petit. Què recordes d'aquell moment que et diuen que el Barça et vol?
0: Bueno, també, pues, clar, era molt petit, era a la vida segon any, això estem parlant de 12 anys.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, va ser pues, un torneig que el Barça fa de captació del jet nostre, que se'n diu. Vaig jugar amb la generació de mon germà de 2 anys més. I, clar, vaig jugar amb infantils de segon any i jo era a la vida segon. Aleshores, pues, la Copa vam aconseguir guanyar el torneig, vaig ser màxim golejador, tots els premis que van començar a sortir, va ser impressionant. Clar, aleshores, en aquell moment jo no m'ho vaig pensar. L'únic problema aquí era una mica, pues, que quan ens va dir el Barça de poder a veure si podia fitxar amb ells, clar, era molt petit, s'entrenava ja al Camp Nou, al Picadero. Hòstia. Anar 4 o 5 dies per setmana era complicat. Bueno, vam posar facilitats i aleshores, pues, amb 12 anys vaig anar al Barça infantil.
1: I aquells primers anys com van anar? Com et vas adaptar al Barça?
0: Bé, sí que, bueno, a dia d'avui ho veig ara amb els ulls d'entrenador i és, pues, clar, el màxim nivell. Que sobretot un nen de 12 anys amb la il·lusió de jugar, et plantes sense ben bé saber com a lo màxim de lo màxim, perquè passes a aspirar a ser campió d'Espanya amb clubs, amb seleccions, i ja et dic, clar, ara ho veig com que tot ha passat molt ràpid, però allà no t'atures, és com que el dia a dia és el més important, et donen uns valors molt marcats d'entrenament, de disciplina, i crec que, bueno, és una mica el que jo he intentat portar aquí a la COPE, amb el que realment, pues, són nanos que venen a fer esport, a passar-s'ho bé. Però, bueno, crec que amb una mica, pues, de valors marcats o de disciplina, hi podem parlar de moltes més coses, però crec que és una manera de gaudir de l'esport i no anar a entrenar cada dia com, uf, clar, avui un altre cop això o ara tal.
1: Sí, disciplina, però també passar-s'ho bé, que és el que... Val. Doncs no sé si hi ha algun moment, que en aquest moment que comença el Barça, que tu ho dius, que és que competeixes per tot, tu hi ha algun moment que et dones compte de, hòstia, això pot anar a carrera professional? Hi ha algun moment que penses a qui em puc dedicar al 100%?
0: Va bé, sí, bueno, sobretot me'n recordo quan estava a classe, tercer de l'ESO, i estava amb uns quants jugadors, estàvem a la Blume estudiant. Aleshores, bueno, vaig a la cap d'estudis i em diu que en 10 minuts em venen a buscar que entreno amb el primer equip del Barça. Clar, jo tenia 15 anys. I era com, què està passant? Perquè... bueno, i jo sí que ja no és que ni deia que no, ni que sí, era com, és el que toca, vaig aquí a entrenar, bueno...
1: Em criden i vaig, no?
0: I vaig. I tot seguit, clar, va arribar el Mundial sub-19 i jo era sub-15. Aleshores vaig anar amb una generació de 4 anys més al Mundial de Budapest, que per mi això va ser una experiència inolvidable, i traient una mica això dius, ei, és que estic aquí, no? Però són més grans que jo, o sigui, el problema va ser una mica, carai, parlarem quan l'any següent, amb 16 anys, em trenco el primer cop al genoll. Aleshores, aquí marca tot una mica, 3 lesions seguides de genoll, va embarcar una mica, pues, per on ha anat la meva carrera, però bueno, a dia d'avui m'ha fet ser la persona que sóc i estic content.
1: Abans de parlar d'aquestes lesions, et volia preguntar per el que millor recordes, perquè hi ha 7 nacions, hi ha el Mundial que has dit, hi ha Europeu, que sí que és veritat que no va acabar de la millor manera. Què és el que millor recordes? Quin és el millor record que tens d'aquella època?
0: Bueno, per sort, pues, vinc d'una d'aquesta generació que vam ser campions pràcticament de tot. Anàvem a Europeus, a Mundials, i érem aspirants a guanyar títols, campionats d'Espanya, guanyàvem els campions d'Espanya. Clar, tinc experiències d'equips que sortíem a guanyar amb uns entrenadors que ens demanàvem el que vol dir el guanyar, i ja no només per guanyar, perquè, bueno, a vegades, pues, no se't dona bé el partit i dones el teu 100%, però era una mica això, el donar el 100%, el gaudir, i d'aquestes experiències, pues, m'emporto això realment, amb la gent que ho he compartit, amb la gent que he conegut, i amb això em quedo.
1: Doncs el 2014 vas anar a aquest europeu sub-18 de Polònia, Espanya va aconseguir aquesta medalla de bronze, però tu en el segon partit contra Macedònia, entre aquestes molèsties al genoll, no sé què vas exactament generar, si ens ho vas explicar.
0: Bueno, venia d'un primer creuat amb 16 anys i aleshores en aquest europeu va ser en el segon partit quan jo portava pràcticament un any recuperant-me i va ser en el segon partit quan vaig sentir perfectament com el meu genoll es tornava a trencar. Aleshores, també venia d'una preparació molt bona i més del moment dels dos partits que ja hi portàvem, amb molta responsabilitat, era la meva generació pues, dels jugadors que hi confiaven i que havia d'estar. I bueno, tot es va donar així. Per mi, clar, en aquell moment, pues, imagina't, perquè amb 16 anys tenir dos lesions de genoll creuats seguides i amb tot el que suposa i amb tota la pressió que jo venia tenint també una mica com a jugador, es van juntar moltes coses. Aleshores, doncs, bueno, va ser una mica mala sort, però vam continuar.
1: Bueno, també va ser bonic, no?, perquè vam veure que et van posar la samarreta, com van aconseguir el bronze, entenc que els teus companys et van recolzar, no?
0: Sí, ja fa molts anys, però tinc un gran record perquè, bueno, una de les coses que sobretot m'ha donat el handball i el que vol dir ser un equip i els valors de l'equip és que quan un no ha estat o quan un no ha tingut un bon moment sempre se li recorda, sempre es té un gest d'acompanyarisme per part. Aleshores, doncs, bueno, em quedo amb tots aquests records que van ser, em van realment donar la força per continuar.
1: Això ve perquè pocs anys després fas un salt molt gran, que és anar-te amb 18 anys a la Lliga Sobal, al Balomano Huesca. No sé com t'arriba aquesta oferta i després de les lesions com ho afrontes tot, perquè amb 18 anys canvia de ciutat.
0: Sí, i a més, pues, traient això una mica, a part, després d'aquesta lesió de Polònia, passa encara un any i mig més seguit i em torno a lesionar per tercer cop. Clar, aleshores, jo realment l'etapa juvenil com a jugador, que és la més important, crec, que a tots els esports, on passes de nen a
1: adult, sí, sí,
0: a adult i a competir contra adults, jo no la vaig tenir. I clar, cadet de segon any està lesionat pràcticament, perquè fins i tot ens ho vam plantejar a casa amb els meus pares a dir, ei, però què està passant? Per què passa, no?
1: I
0: això pot continuar i fins a quin punt vull arribar, no? Però a l'entrenador de Huesca actual, que és en José Nolasco,
1: sí,
0: ha sigut el meu entrenador aquests 8 anys, em coneixia de les seleccions base d'Espanya i bueno, això que estàs en una situació que ningú se'n recorda de tu, que ningú aposta per tu, perquè realment jo no veig com a entrenador i apostar per un jugador lesionat, pues tu no saps, te la jugues també, no? I pues hi va haver un entrenador que es deia José Nolasco que se'n va recordar de mi. Bueno, a dia d'avui jo estic molt agraït perquè després de 8 anys a Huesca, pues alguna temporada que mitjanament ho fas bé, pues et venen a dir, ei, et piquen a la porta, però no estem parlant de que aquí eren futbolistes, aquí nosaltres també jugàvem una mica per passió on estàvem, passió d'on som, i jo sentia que em devia molt a una persona. Després les coses, pues bueno, clar, acaben com acaben, l'esport és així, no tots tenim una samarreta penjada a un palau, clar, però bueno, em devia una mica a la persona que en aquest cas se'n va recordar a mi, que era en Nolasco de Huesca.
1: I a nivell mental, com vas portar tot això? Perquè, hòstia, fer lesions consecutives, anar-te amb 18 anys a Huesca, que m'imagino que te'n vas anar sol, com vas viure tot això a nivell personal?
0: Sí, bueno, no ha sigut fàcil, i a dia d'avui ara ho penso, que estic tranquil, que sé que no tornaré a sortir una pista d'handbol mai més. Totes les nits quan m'anava a dormir jo hi pensava, uah, i un dia més sense cap patir cap lesió o cap... I realment el més dur, crec, de la carrera esportiva d'un jugador lesionat és que juga per no lesionar-se. I és el més dur de... He gaudit molts moments, he tingut partits de DIF, ho recordaré per sempre, però el que més recordo durament és que entrenava i jugava per no lesionar-me. I per mi acabar una temporada sencera, un any consecutiu sense cap lesió, arribava aquí a l'estiu i m'emocionava amb la meva família de dir, és que he aconseguit un any més. Aleshores, bueno, era afrontar pues, el dia a dia, estar preparat, ser valent, perquè crec que un jugador que jo en el meu cas he tingut 8 operacions, sí, el mateix, sí, no? I aleshores per molt que sempre estigués al meu cap el ei, avui pot passar, clar que ahir se m'hi passava pel cap, però havia de ser valent, em devia jugar, ho sentia així a la meva família, no? Aleshores era com ho veia una mica així.
1: Què et feia continuar? No sé, perquè al final, hòstia, molts jugadors, quan, no a nivell professional, però a nivell professional també, quan era una lesió, diuen, potser és el moment de parar, però clar, tu és que has tingut 8 seguides i encara i així has continuat.
0: Sí, realment, ara ho penso i jo sé 100% que em devia als meus pares, al meu germà, als meus avis, als meus tiets, que eren qui realment, els meus amics, per suposat, però realment qui em veien arribar a casa, qui tenien conversacions amb mi, eren els meus pares, el meu germà, la meva àvia, i clar, jo sentia que ahir realment lo fàcil era dir fins aquí, perquè és el que dic sempre, no som futbolistes, no dius, bueno, faig un any en Aràbia, tu, i igual, no?
1: I ja està, és la vida resolta.
0: I bueno, era pura passió, i seguir-ho intentant, i seguir, i hi havia alguna cosa dins meu que em deia, és que pots aconseguir-ho, i vaig intentar fins que va arribar el moment.
1: Són 8 anys a Huesca, tots aconseguir la permanència, tot mantenint-se a Lliga Sobal. Un any, de fet, et volia preguntar, perquè esteu a les portes, però a les portes d'Europa. De fet, es va resoldre l'últim partit en aquest duel contra, bueno, que Granollers acaba entrant i vosaltres quedeu fora. Com vas viure aquest any 2021?
0: Un any que recordaré sempre, perquè a part, casualitats, que em quedo sol a la posició d'extrem dret de l'equip, i vaig haver d'afrontar el que això també suposava, perquè tots ara, jo ho veig amb els nens, i tots volem jugar, i que fàcil és estar sol al central o a la porteria o a l'extrem, però clar, hi ha partits que igual no estàs i bueno, crec que va ser un any molt regular, i un any que l'equip realment, no sé si crec que aconsegueix 47 punts, que crec que és la màxima històrica del club, i quina casualitat que, com és l'any del Covid, classifiquen per Europa els 4 primers, i hi ha un triple empat, sí. Tercer, quart i cinquè, i quedem fora perquè quedem cinquè. Bueno, la carambola típica de l'esport, que dius, just l'any que estem segurs matemàtics que anem volant, entren 4 i no 5. Doncs pues bueno, van entrar 4 i ens vam quedar. Però va ser increïble, un any molt d'èxit.
1: Doncs són 8 anys, i al final, abans de començar la temporada 23-24, dos dies abans torna aquesta lesió a genoll, i a l'acabar aquella temporada es deixa retirar. No sé què et fa prendre aquesta decisió, Gerard.
0: Sí, aquest va ser, crec que, el moment pues, més difícil per mi, com, ja no com a jugador, sinó com a persona. Perquè, clar, jo portava tot l'estiu infiltrant-me al genoll, portava 4 mesos, que pràcticament setmanalment m'emportava una o dues infiltracions. I això suposa estar 24-48 amb el genoll fatal, al llit. I, bueno, no ho tolerava jo del tot bé, però és lo que hay, no? Lo de sempre. Bueno, clar, després d'aquesta preparació d'anar nedant al gimnàs, sortir a córrer, tot el que implica, faig tota la pretemporada espectacular, i amb unes sensacions d'un xaval de 26 anys que s'ha operat 7 cops al mateix genoll, i a les proves físiques de l'equip i estava al nivell alt. Aleshores, clar, falta de 2 dies per la primera jornada de Lliga de Sobal, amb un cop genoll amb genoll amb un company, vaig notar com que se'm va cremar sencer tot, se'm va anar sencer, i ho vaig notar al moment. Aleshores, clar, em quedo sense la part de que em queda de menisc intern, ja no tinc menisc, tots els creua, el tres creua, tot el que he tingut, lateral extern, he anat tenint més lesions, i quan jo vaig intentar recuperar-me durant 5 o 6 mesos per una lesió que suposadament eren 3 mesos per una persona natural,
1: que no tingués tantes lesions, no?
0: Ja no va ser possible. Se m'inflava molt, m'emportava la nit, no em deixava dormir bé, i clar, eren situacions que en el dia a dia em comportava a un estat també anímic i personal que no era el correcte. Aleshores, jo ho he disfrutat molt, he tingut experiències increïbles, però també he vist lo pitjor de lo que és l'esport, i també has d'estar preparat, i és el que et dic, que ho has d'afrontar, i has de saber quan dir ei, és que ja realment jo no puc estar entrenant 2 dies sí, un no, ara se m'infla, ara gel, ara no, ara infiltració. Jo no podia competir al nivell d'un deportista, diguem-ne, natural, normal, no sé com expressar-ho, però i bueno, va ser una mica el que va marcar el camí.
1: I això et condiciona una mica el dia a dia, fins i tot fora de tots els entrenos, és que com era la vida a Huesca amb les lesions?
0: Sí, bueno, va arribar fins i tot un punt que jo amb el meu gos, que per mi és increïble poder sortir amb el teu gos a passejar cada dia, és un moment per mi, el millor moment del dia, no podia sortir, no havia de fer la compra online, havia de contractar gent perquè no podia treure el meu gos, notava amb les crosses que fins i tot no podia recolzar bé la cama perquè tenia dolor constant, inflamació, bueno, tot el que comporta, i vaig dir, ostres, és que tampoc m'assegura que jo quan em recuperi no em torni a passar.
1: Ja, ja, ja.
0: Aleshores, et fas moltes preguntes, t'emportes tota la nit i dius, fins a quin punt?
1: Com trobes a nivell físic ara?
0: Bueno, pitjor. Sí, sí, bueno, ara clar, ara pues, em dedico a sortir a caminar, a anar una miqueta al gimnàs, a fer una vida totalment
1: tranquil·la, no?
0: Tranquil·la i gaudir amb els amics i estar tranquil, però bueno, sí que considero que cadascú amb les possibilitats que té, l'esport és vida, l'esport et salva de moltes, sobre, bueno, situacions d'estrès mental que podem tenir tots, i és el que crec que t'ajuda, sí.
1: Doncs això passa el 2024, que decideixes posar fi a la teva carrera. Què passa amb la teva vida llavors? Com decideixes tornar aquí? Com va ser tot?
0: Bueno, aquí es junten moltes coses a nivell personal, doncs pues, jo tota la vida que tenia a Huesca, al final, quan tot ets jugador, quan tot està bé, quan els companys són els meus amics dins de l'equip, passa moltes coses. I quan tot està bé, tot és molt bonic. I bueno, sí que és veritat, pues, que igual en aquells moments a mi em faltava ja algú de dir, ei, tinc a la meva persona ja que està amb mi, tinc a la meva família que està amb mi, tinc els meus amics de tota la vida que estan amb mi, molts companys d'equip, al final jo ho entenc, necessitàvem que jo estigués a la pista, i això pot repercutir com a situacions personals, que no hi ha hagut cap problema perquè
1: sempre
0: tranquil i bé, però al final porta que durant els anys que jo vaig continuar intentant-ho allà, l'equip fa un camí, venen nous jugadors, el grup és el grup, i els que ja no estan, ja no estan, i això és una realitat. Per molt que tu un dia puntual pots quedar amb els teus 3, 4, 5 companys i amics que pots parlar de qualsevol cosa, però arriba un moment que ja tu et sents que estàs perdut i dius, què faig aquí? I ara aquí què faig? No? I bueno, pues, va ser l'any passat, estiu de l'any passat, quan gràcies un cop més a l'Albert, que ell, pues, va ser la persona que realment em va obrir un altre cop la porta de casa, de dir, Gerard, vols entrenar? Entrenaràs aquí el que faci falta, i és una mica on em sento ara, tornar a casa amb gent que se'n recorda de tu, que aposta per tu, que creu en els teus valors, i exposar-ho un altre cop a la COPE és increïble.
1: Ara has tornat, tu has dit, aquí a Sant Boi, has entrenat al cadet, estàs amb el Sergi Cazalla, que és una persona que coneixes de tota la vida. No sé com va començar aquesta història.
0: Bueno, jo ho és que també decideixo una mica el dir, ei, no sabia que per 8 anys com a jugador a primera divisió em convalidava, pues, els títols d'entrenador. I dic, bueno, pues, pues genial, faig l'últim curs d'entrenador que em convaliden, i a dia d'avui, pues, quan em trec acabo el curs a l'estiu, jo he de tornar a casa. I es va donar una mica així, parlant amb l'Albert va ser com superfàcil, perquè ell, pues, de tota la vida ha sigut el meu primer entrenador, sap també una mica totes les conversacions que hem tingut per intentar conduir a l'equip, en aquest cas el cadet, amb tot el que comporta un equip d'adolescents, ja no només jugar així o jugar així, sinó que tenen també, pues, els seus problemes, com tenim tothom, tenen la seva pressió escolar, tenen molts temes que no es fa fàcil rendir també amb 2-3 dies d'entrenament màxim a la setmana. Aleshores, bueno, una mica es va donar tot això.
1: I els primers equips de la Molt Cooperativa Sant Boi els segueixes? Perquè, bueno, el Samu el coneixes de sort, l'entrenador. No sé si has vist algun partit aquest any.
0: Sí, sí, he anat veient... algun he vist, no tot sé. A vegades s'enganxa l'horari, però sí que he anat veient, i sí que amb el Samu, pues, he tingut moltes conversacions, he pogut compartir amb ells algun dia ajudant el Samu algun entrenament amb els extrems, sobretot. i sobretot la dinàmica que ha portat el Samu, pues, per mi com a entrenador de 6 mesos que porto, pues, és excel·lent. Portant el club 20, 25, 17, molts anys, i el que això suposa tenir una figura d'aquest tipus per tots els jugadors que venen és molt important.
1: Doncs ja per acabar, Gerard, no sé què és l'handbol per tu, no sé què significa aquest esport per tu.
0: Per mi, pues, clar, ha sigut la meva vida i amb tot el que implica. Crec que, bueno, també és, no perquè jo ara aquí sigui el defensor del meu esport, perquè m'encanta el futbol, m'encanta el bàsquet, m'encanta el rugby, m'encanta el futbol, m'encanten els esports en general, però, bueno, considero que l'handbol aquí a Sant Boi a mi m'ha donat a la COPE de tota la vida, m'ha donat, pues, uns valors que m'han pogut fer aconseguir els meus somnis, i a dia d'avui, pues, puc transmetre tot el que he pres durant tots aquests anys com a jugador en tots els clubs i les seleccions que he estat, pues, poder portar-ho aquí a casa i mínimament aconseguir transmetre als nois avui en dia que estic amb els cadets, transmetre això que jo he après, per mi ja és suficient.
1: I la COPE com a club i també Sant Boi com a ciutat, entenc que també té un espai, perquè si no, no haguessis tornat, no?
0: Sí, sí, no, totalment, i ha sigut excel·lent, perquè la COPE, crec que l'handbol, el món de l'handbol, hi ha un club i una afició i un grup de nois i de noies que som l'enveja de molts clubs d'aquí, del Baix Obregat, de la zona de Catalunya sencera. Crec que tenim un club que la gent ho viu, que la gent va al Pou Gasol, que li agrada l'handbol, i, bueno, crec que és una mica la clau de tot això, de la gent que som així, que som de tota la vida, pues, sempre igual tindrem un espai, així m'ho ha demostrat en aquest cas l'Albert, la Mònica i tots els del club. Aleshores, bueno, jo estic molt agraït de poder estar aquí un altre cop.
1: Doncs Gerard Carmona, jugador professional d'handbol i entrenador de l'handbol cooperativa Sant Boi ara, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta setmana.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Som

0: un programa més amb vosaltres i una setmana més que estem aquí de 6 a 8 de la tarda, de dilluns a dijous, amb gent de carrer a Ràdio Sant Boi al 89.4. De moment descanseu, que ho diu d'aquest cap de setmana, que la setmana que ve tenim revella, i ens tornem a escoltar dilluns a les 6. Que vagi molt bé.
1: Itzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'audició informativa del vespre, on us destaquem el començament de les obres del cinquè cap de Sant Boi, la convocatòria per l'Altaveu Frontera o el Sant Boi Talent, que premia els projectes de l'estudiantat santboià. Avui és dijous, 18 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Comencem explicant-vos que el Fòrum Econòmic ha donat continuïtat al lideratge de la ciutat en la reflexió sobre com gestionar el temps. Sant Boi va viure ahir un nou episodi de la seva capitalitat mundial de les polítiques pel temps de 2026. La 24a edició del Fòrum Econòmic és la trobada anual de l'Ajuntament amb el sector empresarial de la ciutat, que s'ha centrat en reflexionar sobre com les empreses estan repensant la gestió del temps per tal de millorar el benestar dels seus equips, atreure talent i retenir-lo. Amb el títol Lideratge del temps i competitivitat, la trobada ha tingut lloc a l'auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, sota la conducció de la directora i presentadora dels matins de TV3, Ariadna Oltra. Ara escoltem l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, valorant la jornada.
2: Fem una valoració molt positiva d'aquesta nova edició del Fòrum Econòmic de la nostra ciutat, perquè s'ha convertit novament en un punt de referència, de trobada i de retrobada del gruix i dels representants més importants del teixit empresarial i econòmic de Sant Boi. Novament s'ha convertit també en un espai de reflexió sobre, en aquest moment, un tema cabdal, un tema que determina també l'èxit, la productivitat, la competitivitat i, evidentment, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però en aquest cas dels treballadors i treballadores de les empreses, que és el temps, l'organització, la gestió del temps i totes les seves derivades, com la conciliació, la corresponsabilitat i, evidentment, la gestió dels temes dels horaris.
1: A més, el projecte Conciliació ha estat una pràctica inspiradora. El seu objectiu és implementar al sector empresarial mesures de conciliació i equilibri del temps. El projecte posa a disposició de les empreses una eina d'autodiagnòstic per avaluar el seu grau de maduresa en pràctiques conciliadores i de benestar temporal. El fòrum ha volgut extreure una idea que ressalta la pròpia alcaldessa: concebre el treball amb les persones al centre i no tant la quantitat d'hores.
2: El treball ha de posar en el centre no les hores, sinó les persones. El temps no són hores, són també és gestió de les persones. I crec que les empreses, almenys molts dels exemples que avui han sortit, és fer com una mirada endins, no? Fer com un autodiagnòstic i un diagnòstic de quina és la situació i el punt de partida de cada una de les empreses en relació a com s'organitza el temps, a com es gestiona el temps, a com es treballa amb els treballadors i treballadores, aquest equilibri entre els temps laborals, personals, familiars, no? De generar aquest segell, aquesta conscienciació de que gestionar bé el temps i facilitar la flexibilitat, la conciliació, és un element d'excel·lència en les empreses i que això les fa, com deia abans, més competitives i més productives.
1: Més coses. La santboiana Nerea Millán ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música. La Nerea, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació Llor de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem.
3: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això, el que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials, i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
1: Tal com explica la Nerea, la següent fase del projecte consistirà en transformar la informació obtinguda, com la temperatura, la pressió o l'altitud, en notes i patrons musicals. L'objectiu és crear una composició única que converteixi el comportament de l'atmosfera en una experiència sonora. La iniciativa, desenvolupada per l'alumne de l'Escola Fundació IOR, destaca per la seva capacitat d'unir divulgació científica i creativitat artística i posa en valor el talent jove de Sant Boi en l'àmbit de la innovació. El passat cap de setmana, Sant Boi, a més, ha homenatjat les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil. Aquest dissabte anterior, el cementiri municipal va concentrar centenars de persones per homenatjar les més de 3.000 que van morir als centres psiquiàtrics. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marco Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre el 1936 i el 39 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials, la sobrepoblació dels centres i la vulnerabilitat extrema dels pacients en el context de la guerra. Escoltem el Carles Serret de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi a la República Santboiana.
4: Ara podem dir que sabem què va passar, però no sabem ben bé el per què va passar. Com és possible que aquesta mortalitat tan enorme i tal no es comportés alguna protesta per part de l'Ajuntament per les molèsties que li ocasionaven en relació al cementiri, però no es qüestionaven el per què. Per què es produïa aquesta mortalitat tan bèstia? I no hi va haver reacció, no hem sigut capaços de trobar cap carta ni de cap polític, ni de cap metge, ni de cap gestor dels dos centres que faci una protesta o una queixa de dir, escolteu, que això no pot ser, no pot ser que se'ns estiguin morint com a rates i aquí sense reaccionar. I és aquí, jo parlo, i el Marcos, amb això també està d'acord, el Marcos Robles, doncs que va arribar a ser una falla sistèmica associada a la marginalitat històrica que patien els malalts mentals, que a més ha arribat fins als nostres dies.
1: Durant la commemoració es va inaugurar un nou plafó de la xarxa d'espais de memòria que recorda la crisi humanitària viscuda als psiquiàtrics catalans i la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients durant el conflicte. L'acte complet amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, que han destacat la importància de la reparació, la recerca històrica i la preservació de la memòria democràtica per evitar que tragèdies com aquesta caiguin en l'oblit. Salut inicia les obres de construcció del cinquè cap de Sant Boi. Tindrà una superfície de més de 3.400 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros. La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais al Cap Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de la salut mental. El nou cap es construirà al carrer Antoni Gaudí 686, al barri de Marianao, en un solar cedit per l'Ajuntament, i tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats distribuïts en quatre plantes. Més informació de servei, el camí de Cal Jové Alt es troba tallat a causa d'una incidència a la calçada. Per motius de seguretat, el camí queda temporalment tallat al trànsit fins que es puguin executar els treballs de reparació necessaris. Durant aquest període només es permet l'accés pel camí de Calpanyasco a les persones titulars o usuàries de finques que no disposen un altre accés alternatiu i necessitin imperiosament realitzar alguna feina que no es puguin endarrerir. No es pot apropar a la zona afectada ni circular per les proximitats, ja que hi ha riscos que es produeixin noves incidències. I aquesta setmana s'ha celebrat la gala final del Sant Boi Talent, que va reunir els 12 millors projectes d'emprenedoria desenvolupats per alumnes de tercer d'ESO fins a primer de batxillerat. En aquesta setena edició hi han participat 476 joves de nous instituts i escoles. El tercer premi va ser per a Mans que Brillen, de l'Institut Campblancs. La proposta busca donar visibilitat i oportunitats laborals a persones amb discapacitat a través de la creació i la comercialització de productes artesanals. El projecte va ser mentoritzat per l'empresa Starcuter. El segon premi va recaure en Vida Transés 60 de l'Escola IOR. El projecte proposa una plataforma centrada en oferir serveis i recursos per millorar la qualitat de vida de les persones des d'una perspectiva integral amb suport de l'empresa Autovivo. I el primer premi, un viatge formatiu a Silicon Valley, va ser per al projecte Nura, de l'Escola Sant Josep. La iniciativa planteja una solució innovadora orientada al benestar i a la salut i va comptar amb el mentoratge d'Ostebaix. La Laura Benítez és directora del Talent Factory, valora aquests premis al programa Gent de Carrer.
5: Han aconseguit aquest premi perquè s'han informat superbé, però després l'han sabut estructurar i plasmar amb una idea de negoci d'una manera brillant. Jo diria que és una eina brutal que a mi m'hagués encantat tenir a la meva època. Els hi obre moltes oportunitats, aconsegueixen moltes eines, treballen soft skills i es veuen en un àmbit d'adults quan encara són molt petits i tenen aquesta ment per poder captar i absorbir tot el que reben de l'equip de talent, però dels seus mentors, de l'equip tècnic de l'Ajuntament. És que aprenen moltíssim. Per tant, el feedback sempre per la seva part és molt positiu. L'objectiu principal és que aprenguin. El que necessitem és que acabin la seva formació, però que en qualsevol moment que ells vulguin donar una passa més, ens tindran al seu costat.
1: En cultura, un any més, torna l'Altaveu Frontera per posar el focus a la creació emergent. El Festival Altaveu torna amb una nova edició, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià i les Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar per una part de la programació. La convocatòria manté la voluntat d'acollir propostes molt diverses, des de les músiques urbanes fins al folk, el rock, el pop, la cançó d'autor, les músiques tradicionals o les noves experimentacions sonores. Escoltem el Víctor Partidio, que és director del Festival d'Altaveu, a Gent de Carrer.
6: Jo crec que el Frontera és l'espai que té el Festival d'Altaveu per visibilitzar aquelles propostes emergents, i això el que fa d'alguna manera és visibilitzar, empoderar una mica aquestes propostes als artistes o les artistes o les bandes, li segueix donant aquesta raó de ser a l'Altaveu, que és potenciar sempre propostes artístiques que estan en un punt de definició i l'Altaveu acaba de definir, acaba de donar aquesta empremta una mica. Molts artistes es preparen només per aquesta actuació, i això és important.
1: A més, marquem a l'agenda amb una data especial pels i les fanàtiques de la literatura, ja que la llibreria Buctiga, al barri Centre, acull la primera edició del festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre gèneres literaris. Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigverd, Gent de Carrer.
7: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
1: Tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània amb la Laura Cera i la pròpia Cristina Puigverd, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
8: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigverd, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la Buctiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la Buctiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia, especialment, ens veiem el 10 de juliol.
1: També tindrà una data la literatura romàntica amb Marina Cotanda, Carla Marpe i Judit Camacho, moderat per la santboiana Ainhoa Muñoz.
9: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a la Buctiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer l'amor de la vostra vida, i si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
1: L'última data serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat per una veu icònica d'aquesta casa, l'Israel Gordón.
10: Bueno, doncs la veritat que molt content que la Cris de la Buctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, el comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavier Bonet són dos cracks del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
1: El festival ha començat avui, dijous 18 de juny, i tindrà una durada de pràcticament un mes, fins al 17 de juliol. Teniu tots els horaris a l'Instagram de la Buctiga, on també us podreu inscriure com a assistents. I acabem l'agenda anunciant el que ve aquest cap de setmana, perquè és el tancament de les festes de barri, ara amb les de Ciutat Cooperativa Molinou. Escoltem el regidor de barri, Javi López, a Gent de Carrer.
11: quines ganes immenses de que comenci unes grans festes de barri com són les del nostre barri Ciutat Cooperativa Molinou. Està implicat tot el teixit associatiu del barri organitzant activitats a dojo per tots els públics. Bon, fent esdeveniment, és un barri que surt al carrer, que participa, que fa molt seu les festes i que contagia doncs, a la resta de Sant Boi aquest esperit comunitari de festa, i estem doncs, molt i molt contents doncs, de rebre amb els veïns i veïnes doncs, que venen a participar a les diferents activitats del nostre barri.
1: Un programa ple d'activitats des del divendres 19 fins al diumenge 21, amb trobades de puntaires, exhibicions de ball, vermuts musicals, tardejos, l'habitual cursa popular del diumenge o el fi de festa amb l'espectacle de pirotècnia.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports es mou al mercat de fitxatges a Marianao, Sant Boià i Ciutat Cooperativa, que virà les seves festes de barri. I com us explicàvem, tenim novetats al Marianao Poblet, sobretot pel que fa a la porteria i al centre del camp, perquè després d'anunciar les 6 renovacions, els dos jugadors que pugen del filial i el porter del juvenil que seguiran al primer equip del Marianao la pròxima temporada, el nou equip de David Rodríguez ha anunciat les seves 3 primeres incorporacions: el porter Carlos Cabello, migcampista Martín González i el defensa Ethan Rodríguez. Tots tres han passat al Ciutat Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana. Ens explica com s'ha donat la seva arribada al porter Carlos Cabello.
12: Ficho por Marianao porque me llama Rodri, contacta conmigo y cuando tengo la reunión comenta su propuesta y su idea de trabajar. Me gusta, encaja con mi idea. Cada entreno tengo un entrenador de porteros. Es un privilegio para mí poder tener un entrenador cada día. Lo que espero de esta temporada es disfrutar, ser muy competitivos y poder conseguir el objetivo al final, que es intentar estar lo más arriba posible. Si podemos hacer playoffs sería increíble, pero bueno, poquito a poco, y la idea es esa. Encima coincidimos 3 compañeros los que ya hemos jugado antes, y eso es genial. La verdad que eso hace mucho.
1: També tenim notícies pel que fa al Futbol Club Sant Boià, perquè l'equip dirigit un any més per Alberto Triguero també compta amb 7 renovacions, l'última, la del lateral Joel Martí. Finalment, l'equip de Sant Boi també ha fet oficial 4 fitxatges fins ara: Rubén Rodríguez, que torna al club després de 2 anys a la Copa, Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Iñaki Argüesso, procedent del Club de Futbol Gavà, i Joan Rubió, també procedent del Club Gavanenc. Hem parlat amb aquest últim per saber com s'ha donat el seu fitxatge.
13: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar 3 cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots, i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
1: A més, el Ciutat Cooperativa ha anunciat el fitxatge del porter Arnau Gavaldà, procedent del juvenil nacional de Sant Cugat, sent la 7a incorporació de l'equip. Finalment, aquest pròxim diumenge 21 arriba la 4a edició de la cursa popular Ciutat Cooperativa Molinou, una cursa organitzada aquests 3 últims anys per Runners Cooperativa i que se celebra durant el cap de setmana de les festes de barri. Aquest any hi haurà modalitat de 5 quilòmetres, 2 i mig, infantil, i amb la novetat de la caminata amb gossos per donar encara més vida a les festes de barri. Ens convida a la cursa el Cristian Guzmán, que és un dels organitzadors.
14: És una cursa muy casolana que mucha gente repite que viene fuera de Sant Boi por lo que demuestra, porque no tiene afán ninguno de beneficio, y además lo recaudado se dará íntegramente a la Fundación de Youth contra el Cáncer. Es solo para pasárselo bien, y eso en el ambiente se nota. Desde el speaker a los conserjes que vienen de los gimnasios de aquí de Sant Boi, que se lo pasan genial, y cada año pues nos vamos superando por ese tema.
1: El temps, a aquesta hora del vespre, el meteorit apunta un cel completament serè, sense previsió de precipitacions, amb una temperatura al voltant dels 25 graus i vent fluix de llevant d'uns 10 km per hora. De cara a la nit, la temperatura anirà baixant de manera progressiva fins als 21 graus, de matinada amb cel ras i una situació molt tranquil·la. Per demà s'espera una nova jornada estable i assolellada. Temperatures tornaran a enfilar-se fins als 30 graus durant les hores centrals del dia, mentre que la mínima quedarà al voltant dels 20. No s'esperen pluges i el vent serà moderat de component est durant la tarda. I amb això acabem l'edició vesprada dels informatius d'avui, dijous 18 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de 9:15 amb el femení. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà divendres al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport a casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlem d'una etapa que totes les dones viuran, però que malgrat afectar a la meitat de la població, continua sent una gran desconeguda, la menopausa. Avui tenim el plaer d'entrevistar la ginecòloga integrativa Laia Sánchez, que és especialista en salut hormonal femenina i autora del llibre El poder de la progesterona a partir de los 40, que publica i presenta ara. Amb tot presentat, que comenci el programa. La menopausa acostuma a aparèixer entre els 45 i els 55 anys i es considera que una dona ha entrat quan porta 12 mesos consecutius sense la menstruació. Però els canvis hormonals poden començar moltíssim abans. És una etapa coneguda com a perimenopausa, que pot durar fins a 10 anys. Durant aquest període, moltes dones experimenten símptomes com fogots, alteracions del son, cansament, canvis d'humor, ansietat, dificultats de concentració o disminució de la libido, entre altres conseqüències. Tot i això, sovint costa molt relacionar aquests canvis amb les hormones perquè encara hi ha moltíssima desinformació sobre aquest tema i molts temes sanitaris que afecten a les dones. Durant molts anys, quan una dona explicava que dormia malament o que estava més irritable o que se sentia esgotada, sovint se sentien frases com «és normal perquè és l'edat». Però cada vegada hi ha molts més professionals que reivindiquen aquesta necessitat d'entendre millor els canvis hormonals femenins i d'acompanyar les dones durant aquest procés que és tan complicat per elles. I precisament avui volem parlar d'això, de la menopausa i de la perimenopausa, que són de les hormones, dels símptomes i que sovint passen desapercebuts i que també falta moltíssima desinformació i que moltes dones

0: I, bueno, vull saber, per començar, què et va portar a escriure aquest llibre. Quin va ser el procés i com ha sigut tot això?
1: Bueno, d'entrada, gràcies, Nagore, per convidar-me un cop més en femení i, a més, que em donis l'oportunitat de parlar del meu llibre, que just va sortir el dia 4 de juny i demà, bueno, dia 17, es presenta a la Casa del Llibre de Rem la Catalunya a Barcelona. I, bé, doncs, diversos motius van fer que escrivís aquest llibre. Primer, perquè jo aquest any he fet 40 anys i quan em van fer la proposta d'escriure el llibre vaig dir, bueno, escriure un llibre de salut hormonal femenina, que al final és el que jo faig, no?, en el meu dia a dia. Però havia d'agafar alguna cosa que també fos simbòlica per mi i començar a parlar d'aquest canvi hormonal que ja té lloc cap als 38, 39, més acusada a partir dels 40... que és l'inici d'aquest canvi hormonal, de la perimenopausia, que són tots aquests anys abans de l'última menstruació, on, com el llibre es titula El poder de la progesterona, la progesterona, que és una de les hormones que dominen el nostre cicle menstrual i que potser no en parlem tant com els estrògens, no? Per bé o per malament sempre parlem molt dels estrògens, però la progesterona la tenim allà com l'hormona que és important si et vols quedar embarassada. I a moltes dones que potser tenen alguna dificultat en trobar que arribi aquest embaràs, se'ls dona progesterona. Però, a banda d'això, d'aquest escenari reproductiu, sembla que la progesterona no tingui cap altra funció. I, igual que els estrògens, té una funció, doncs, a tot el cos, i és la primera hormona que començarà a disminuir en aquest canvi hormonal que ens porta cap a una nova etapa vital, que és l'etapa vital d'estar sense menstruacions. Llavors vaig pensar, bueno, has de parlar d'alguna cosa que et representi aquest canvi hormonal. I a més, això ja és com una idea més romàntica, és que una de les meves mentores, que justament és la doctora Carme Valls Llobet, que és una endocrinòloga de referència i una de les pioneres de la medicina en perspectiva de gènere al nostre país, ella sempre ha estat molt defensora de la progesterona. I de fet jo m'he començat molt a fixar i a interessar-me per aquesta hormona i tota la implicació que té sobre la salut de les dones gràcies a ella, no? Jo tinc la sort de treballar amb ella, m'ha escrit el pròleg i clar, és com una forma de fer un petit homenatge a aquesta dona que justament es jubila aquest any, o això diu, i de tancar una mica un cercle, no?
0: I per què creus que passa això de que no es parla tant d'aquesta hormona com de les altres?
1: Doncs no sé molt bé, sé que quan es va començar a descobrir tot el tema hormonal, els anticonceptius, la teràpia hormonal, doncs típica de la menopausia, sí que es va posar molt èmfasi en els estrògens. Els estrògens se'ls ha relacionat molt amb l'eternitat, amb longevitat, amb bellesa, amb poder sexual, tot i que tot això, totes aquestes qualitats, les té en part l'estrogen també, necessitem altres hormones, no? És a dir, sempre des dels anys 60-70 s'ha posat molt el focus en els estrògens i la progesterona, com et deia, ha quedat com en un segon lloc. Potser no ha tingut tant màrqueting darrere, és l'hormona de la calma, de la immunitat, de donar calma a tot el cos a nivell d'emocions, a nivell del sistema immune, és antiinflamatòria. Llavors és com que, bueno, potser no ha estat tant d'interès perquè no s'ha vinculat amb aquest poder sexual. Que potser
0: bueno, t'anava a preguntar aquí, quina és la funció d'aquesta hormona precisament a les dones?
1: Doncs, a part del que he comentat sobre el cicle menstrual, que és molt important, és l'hormona que produïm quan ho volem, i ja ho hem dit en alguna ocasió en aquest programa, un cicle menstrual sa ha de ser un cicle on s'ovuli, no? I es produeix 100 vegades més progesterona que no la quantitat d'estrògens que produïm, no? Bàsicament el que fa és una mica equilibrar aquests estrògens. Si l'estrògen sobre la mama o sobre l'úter fa una acció proliferativa de que aquest teixit creixi, la progesterona fa tot el contrari, que deixi de créixer, és antiproliferativa. Això li dona un poder protector sobre la mama i sobre l'úter, per exemple, de processos cancerígens. Sobre el sistema immune, dona calma, dona immunotolerància, que es diu. És a dir, si hi hagués un embaràs, pensem que l'embaràs pel nostre cos és com un cos estrany. Seria normal que intentem atacar-lo, aquest embrió. Però la progesterona ens ajuda que això no passi. A banda d'això, en general, per què dones abans de la regla es posen més malaltes? Sempre refreden o de cop tenen fongs. Bueno, doncs perquè tot aquest sistema immunitari, el sistema també de les mucoses, on tenim el sistema immune, s'altera perquè potser ens falta progesterona. Té una acció protectora sobre l'os, sobre les malalties neurodegeneratives, també a nivell cardioprotectora i sobre el metabolisme, la sensibilitat a la insulina, tot això, i el gast energètic. És a dir, té funcions a tot el cos, realment, ens ajuda.

0: dormir, ens calma, és ansiolítica. Llavors és una hormona que complementa bàsicament els estrògens.
1: Mm-hmm. El teu llibre expliques que és com la primera hormona que abandona el cos, no?
0: Sí.
1: De la dona. I ens pots explicar una mica aquesta idea?
0: Doncs a partir dels 35 hi ha un fenomen que totes coneixen, que és la disminució de la reserva ovàrica, no? Mm-hmm. Que és una cosa que preocupa moltes dones, sobretot si es plantegen un embaràs. Doncs a partir dels 35 i cap als 38, sobretot, no? Al 38 encara ho veiem més, comencem a ovular pitjor. Ovulem pitjor doncs, perquè hi ha menys fol·licles disponibles, no? Per aquest procés d'envelliment ovàric. I aquestes ovulacions de no tanta qualitat es tradueixen que produïm menys progesterona. A mesura que avancem per la perimenopàusia, doncs cada cop pot ser o que no tinguem més cicles que no acaben de ser ovulatoris, o s'ovula tard, o s'ovula molt d'hora, o directament encertem mesos que estem sense regles doncs perquè no es produeix aquest fenomen de l'ovulació. I això tindrà lloc anys abans de quedar-nos sense regla. Per això diem que és la primera hormona que desapareix, perquè, com hem dit, si no hi ha ovulació, no hi haurà progesterona.
1: I, bueno, ara que has publicat el llibre ja, què és el que m'està sorprès de la resposta que has rebut de les lectures?
0: Doncs jo pensava que a nivell usuari potser no hi hauria tant d'interès, doncs perquè no parlem d'un tema tan famós com els Clar. Estrògens, o inclús la testosterona, que és una altra hormona de la que s'està parlant molt, però sí que està havent doncs, molt bona acollida. Companys de l'àmbit sanitari també... Bueno, és un llibre que, tot i que sigui per usuari final, està molt ben documentat, té molta bibliografia, doncs perquè com som temes que potser inclús no ens han ensenyat quan hem estudiat medicina, doncs sobre totes aquestes qualitats de la progesterona, o almenys quan jo feia el grau no, i posteriorment a la meva residència tampoc, no? Doncs ha estat tot super ben documentat. Llavors la gent de l'àmbit sanitari, com que els he sorprès, té informació de valor per a la seva pràctica assistencial. I després està escrit amb una mica, amb un to d'ironia, molts. És a dir, són temes que jo sé que són feixucs, parlar d'hormones, parlar de tot aquest sistema endocrí, i llavors havíem de trencar el ritme doncs, posant casos pràctics que m'he trobat en la meva assistència, o inclús anècdotes de la història de la medicina, que hi ha un rerefons com una mica de denúncia. No? Al final ens han explicat la menopàusia d'una forma molt fraccionada, molt reduccionista, la perimenopàusia, doncs, tres quartes parts del mateix, i és, al final és un altre senyal més d'aquesta invisibilització que hem tingut les dones en la medicina, no? I és una mica una denúncia, aquesta violència mèdica, institucional, totalment simbòlica, normalitzada, que hem tingut les dones, que ens han borrat de la història. El cicle menstrual no ha estat d'interès, qualsevol procés vital de la dona, com pot ser la perimenopàusia, doncs ha estat poc estudiada fins ara, no? I llavors hi ha també això, un rerefons una mica de denúncia.
1: Si poguessis escollir una sola idea que s'enduguessin sobretot les lectores que no siguin del món sanitari, i després de llegir el teu llibre, quina seria aquesta idea?
0: Jo espero que entenguin que la perimenopàusia pot ser un moment de vulnerabilitat, però sobretot d'oportunitat, i és el que intento amb el llibre. No? Donar eines o establir les bases del coneixement i alguns tips pràctics per començar a que la dona entengui què li està passant, sigui més compassiva amb ella mateixa, no? I tingui això, l'empoderament per començar a prioritzar-se i a viure mica en mica de la forma que es necessita el seu cos que en aquest moment visqui per poder tenir un envelliment saludable.
1: Mm-hmm. Ara sí que m'agradaria centrar-me una mica més en l'etapa de la perimenopàusia i m'agradaria saber què és exactament i què ens passa a les dones durant aquesta etapa, perquè no es parla molt, no? Molta gent ja ni sap que existeix aquesta etapa, no? Abans de la menopàusia.
0: Exacte. La perimenopàusia són tots aquests anys abans de l'última menstruació, que pot ser fins i tot 10 anys abans, on comencem a ovular pitjor, i a vegades no ho notem perquè els nostres cicles s'alterin en la freqüència o en la quantitat del sagnat o el síndrome premenstrual, que són símptomes típics que comencem a patir les dones en aquest període, sinó és més qüestions emocionals. Dones que de cop tenim migranyes abans de la regla que no teníem, un síndrome premenstrual que ens recorda l'adolescència, estem més cansades, més irritables. Aquesta sintomatologia més emocional ens costa identificar-la perquè estem molt en modo multitasking i desconnectades a les nostres necessitats, no? Llavors, tot això passa 10 anys abans de quedar-nos sense regla. Després vindran els canvis en el cicle, canvis metabòlics, el cos que comença a canviar, que acumulem greix a nivell, no?, del baix ventre, o ja tenim alteracions analítiques, una tiroides que es pot descontrolar, perquè aquest envelliment ovàric, que al final és la perimenopàusia, no està desconnectat de l'envelliment d'altres glàndules com la tiroides o la glàndula suprarrenal, no? Llavors, doncs, tot això també contribueix a la diferent sintomatologia. I, bàsicament, això és la perimenopausa. És un període d'adaptació, de reestructuració neuroendocrina que comença al cervell, val? Acompanyat d'aquest envelliment ovàric i l'envelliment propi de tot el cos, que ens prepara per una nova etapa, que serà la menopausa sense regles, que viurem 30 o 40 anys de la nostra vida.
1: I quins són els símptomes així més estranys que existeixen a la perimenopausa, que potser la gent s'estranya molt, no?
0: Doncs la migranya és un símptoma que no acostumen a relacionar amb perimenopausa. Després tenim dolors articulars. Poden haver-hi dolors, bueno, aquests dolors articulars, la fatiga extrema, alteracions emocionals, que pensem que depressions o ansietat, pot ser un dels primers símptomes. Sobretot si ja teníem una tendència a alteracions de l'estat d'ànim, doncs, que s'exacerbi més.
1: Clar, i si hem parlat de la progesterona, no? Que és una mica calmant, igual...
0: Justament. Clar. I després ja venen totes les alteracions del cicle menstrual i això. Però, bueno, poden haver-hi símptomes super, super... de tots tipus.
1: Clar, perquè cada dona és un món, no?
0: Exacte.
1: No totes repetim les mateixes...
0: I els fogots, a vegades també hi ha fogots, però abans dels fogots...
1: Clar, que però és com... fogots són com el típic símptoma.
0: Exacte, no? Tenim un munt de símptomes que moltes vegades no pensem que estem iniciant un canvi hormonal.
1: Per tant, creus que falta igual una mica d'informació, no? Perquè molta gent es pensa que la menopausa passa només quan ja deixes de tenir la regla, però si has dit que comença 10 anys abans, no, el procés, igual falta una mica d'informació sobre aquest tema, no? De la perimenopausa.
0: Exacte. Bueno, jo crec que, com sempre, ens falta una mica d'informació de tots els processos de la dona en si i d'aquest, pues, òbviament, també.
1: I quins són les mites més freqüents que tu et trobes sobre totes les consultes sobre la menopausa i la perimenopausa?
0: El que més és el tema del desig sexual. Jo diria que és un mite que repeteix constantment, no? Que la dona, inclús ja a la perimenopausa o a la menopausa, ja desapareix el desig i que ja no torna. I clar, això és complex, perquè sí que és cert que aquesta davallada hormonal que anem patint, doncs afecta el desig, però ja aquí no contribueix només als estrògens o la progesterona o la testosterona, no? Altres hormones també estan implicades, neurotransmissors, que té a veure amb l'estat d'ànim, pot estar afectat pel canvi hormonal, però també pel context vital. Llavors, acompanyo moltes dones a la menopausa que conserven el desig sexual, doncs perquè té un context vital més favorable, o potser doncs perquè no estan immersos en relacions de llarga duració, amb aquests rols, no?, que no hi ha una paritat, una corresponsabilitat, on la dona no està en modo, doncs, multitasking, sobresaturada, allà es conserva el desig. Llavors, aquest és un dels mites. A la perimenopausa es pot desitjar i podem ser dones desitjables, i a la menopausa també. Aquest és el que més es repeteix.
1: Bueno, i m'agradaria també saber alguns dels tips aquests que has dit que tu dones a les dones en aquesta etapa, perquè suposo que l'exercici físic i l'alimentació tenen molt a veure també en com ens trobem durant la perimenopausa, no?
0: És bàsic. I com dormim? Una dels pilars de salut, no?, que treballem més a consulta, sobretot a perimenopausa, és intentar recuperar els ritmes circadians, els cronoritmes, que es diuen també a quina hora mengem i les hores de descans nocturn. Perquè si la progesterona és una de les primeres hormones que desapareixen, un dels símptomes més freqüents i més precoços és l'alteració del descans nocturn. Sobretot l'aparició de diferents despertars com a les 3, 4 de la matinada o despertars de les 5 del matí i dir, bueno, doncs ja està, comencem el dia, no? Independentment de l'hora que m'he anat a dormir, tant si m'he anat a dormir a les 10 com a la 1, em puc despertar a les 5 i ja no puc tornar a dormir. I això... és important controlar-ho, perquè el descans nocturn, ho poso al llibre, però ens ajuda, és molt antiinflamatori. Tots els processos de reparació celular, de detox hepàtic, la salut de les nostres mitocòndries, que és una part de la cèl·lula que genera la nostra energia, d'acord? Que tothom ara, tots els gurús que parlen de longevitat, doncs parlen de la salut mitocondrial, doncs si no dorms bé, les mitocòndries, ja et dic jo que no les pots tenir en bones condicions, no? Llavors, recuperar això. Els horaris en els que mengem també, perquè hi haurà un canvi metabòlic, gràcies a, bueno, perquè hi ha diferents canvis hormonals, també afecta a la nostra microbiota, que també canviarà, i això, en resum, el que produirà és una tendència a, tot i que jo mengi com menjava abans i faci el mateix exercici físic, pot ser que m'engreixi. I estic fent el que feia sempre, i això és perquè t'ha canviat tot aquest context metabòlic, no? Mm. Llavors, respectar les finestres de quan haig de menjar, esmorzar de 7 a 9, dinar de 12 a 2, sopar de 7 a 9, això és bàsic per mantenir aquest equilibri metabòlic, per una banda, facilitar també el descans nocturn, evitar doncs, aquesta tendència a engreixar. I no, ja no és per un missatge de gordofòbia ni res per l'estil, sinó és perquè si tenim una acumulació de greix adipós, de greix visceral, aquí és quan augmenta el nostre risc cardiovascular, de tenir diabetis, síndrome metabòlic, no? D'accelerar la pèrdua de massa, de sarcopènia, que és la pèrdua de massa muscular, i això accelerarà la pèrdua d'os, no? Tots aquests grans temors que hi ha al voltant de la menopàusia. Uh-huh. Llavors, una de les coses que fem és regular el descans nocturn i els ritmes circadians. A nivell d'alimentació hi ha uns tips. Si perdem massa muscular hem d'aportar més proteïna, i això a les dones ens costa força, perquè culturalment no tenim aquest hàbit de menjar tanta proteïna, i sí, molt hidrat simple, molt cereal, tot sense greixos. El nostre cervell necessita greixos. Hi ha molts greixos que són antiinflamatoris i necessitem incrementar l'aport de proteïna, perquè, mira, anirem perdent massa muscular a una velocitat de 200 grams l'any. Penseu que la progesterona el que fa sobre el múscul és anticatabòlica, és a dir, evita la seva degradació, i l'anirem perdent des dels 38 anys. Llavors, l'exercici de força és un must, i un aport de proteïna en funció del pes i repartit en diferents àpats que fem al dia, també, no? La fibra, òbviament, ens costa molt aportar fibra, i la fibra és una forma d'ajudar a detoxificar el que ens sobra, d'eliminar els estrògens que ens poden anar sobrant també en aquesta etapa de la perimenopàusia, val? Que moltes dones tenen un excés d'estrògens, i per això és un moment doncs, que podem tenir més miomes, més problemes a la mama, en forma de quist, que apareguin de nou fibroadenomes o altres lesions que poden ser com l'antesala a un càncer.
1: Que Déu-n'hi-do, el que afecta tot això, sí. El tema de les hormones al cos. Bueno, i creus que aquest llibre pot obrir igual un nou camí per parlar una mica més de la progesterona? És el que t'agradaria, no? Suposo.
0: Bueno, m'encantaria que en diferents àmbits, no només a l'usuària final, que sí, però també a altres àmbits més sanitaris, ajudés a, bueno, aportés una miqueta d'informació extra i d'una altra forma d'entendre les dones.
1: I per acabar m'agradaria preguntar-te que com a tu t'agradaria d'aquí 10 anys que es parlés de la perimenopàusia, la menopàusia i sobretot d'aquesta hormona de la que estem parlant.
0: Doncs m'agradaria que d'aquí 10 anys les dones tinguessin la informació per viure-la des de la de forma positiva. Vale, doncs ara hem començat aquest procés, ara sé que necessito dormir més, necessito tal, poso en primer lloc les meves prioritats, i és una cosa que està normalitzada en la societat. I a nivell mèdic m'agradaria que si una dona de 43 anys arriba a la consulta d'un metge d'atenció primària perquè està començant a dormir pitjor, està més ansiosa, en comptes de que li diguin això és normal, això és estrès, o li receptin un ansiolític, pensin en que li falta progesterona, la derivin potser un ginecòleg, i aquest ginecòleg que la rebi tingui les eines i la informació necessària per ajudar a optimitzar aquests nivells de progesterona i no limitar-se a donar, com en el millor dels casos, no? Doncs un anticonceptiu, alguna cosa així com silenciar el cicle.
1: No seria molt recomanable igual prendre anticonceptius hormonals durant aquesta etapa, no? Igual és molt...
0: Bueno,
1: sempre
0: s'ha d'individualitzar. Sí que és cert que es dona anticonceptius en aquesta etapa de la perimenopàusia. A vegades, doncs, perquè és necessari un mètode anticonceptiu, disminueix la probabilitat d'embaràs, però no és zero. I llavors, el que passa és que els anticonceptius no porten una progesterona natural, porten un derivat sintètic que tots els beneficis que ens aportaria la progesterona micronitzada, que seria com la teràpia hormonal que imitaria la progesterona que no produeix el nostre ovari, tots aquests beneficis a nivell cerebral, de calma, de descans nocturn, sobre l'os, els gestàgens, que són els derivats sintètics de la progesterona, que fan un efecte anticonceptiu que inhibeix l'ovulació, tot això no ens ho porta. Llavors, sí que és cert que
2: nunca compla,
0: faríem una reposició d'estrògens, sí, que moltes vegades no necessitem en aquest moment, i estem bloquejant l'ovulació amb el gestagen, quan el que ens interessa és intentar millorar les nostres ovulacions i mantenir-les al màxim temps possible.
1: Bueno, això, també la societat s'hauria d'adaptar una mica a aquestes necessitats que tu dius, no? Perquè igual tampoc estem adaptats suficient com perquè la dona pugui dormir suficient, menjar els horaris que necessiten. Per tant, jo crec que també cal un canvi social.
0: Exacte,
1: no?
0: Cal, és una reestructuració política, social, cultural, molt important, que bueno, afecta de forma transversal a diferents estaments i que no ho tindrem d'un dia per l'altre. Però el fet que ja tinguem un espai de divulgació, de parla, que arribi, doncs, no? Hi ha projectes a nivell estatal per, bueno, per viure la menopàusia d'una forma saludable, ja és molt. Llavors, mica en mica, la dona necessita inclús una adaptació del seu lloc laboral durant la perimenopàusia per tota la inflamació cerebral que està patint i la reestructuració cerebral, i és necessària perquè afecta molt el rendiment i el benestar emocional d'aquesta dona.
1: Bueno, Laia, moltes gràcies per estar una vegada més aquí en Femení amb nosaltres, ja és una de les nostres, i espero que aquest llibre arribi molt lluny a molta gent.
0: Moltes gràcies, Nagore.

Avui hem parlat d'una etapa natural, però que encara continua envoltada de silencis, mites i molta desinformació. Hem descobert que la menopausa és molt més que els fogots que sempre se'n parlen. És una etapa que pot afectar el son, l'estat d'ànim, l'energia, la salut física i també la manera en què la dona es relaciona amb els altres i amb ella mateixa. Hem pogut parlar amb la Laia Sánchez i ens ha aclarat tots els dubtes sobre aquest tema i també ha presentat un llibre que és molt necessari. Precisament això ens fa reflexionar sobre la necessitat de parlar més, perquè allò que es coneix es viu amb menys por. I la informació és una eina fonamental per cuidar la salut de tots i de totes. La menopausa no hauria de ser un tema tabú ni una etapa que s'hagi de viure en silenci. És una part més de la vida de les dones i mereix la mateixa atenció, investigació i recursos que qualsevol altra etapa. Moltes gràcies a la Laia Sánchez per ajudar-nos avui a entendre millor tots aquests canvis i gràcies a les dones que ens escolten cada dia al nostre programa. Ens veiem la setmana que ve al nou programa d'En Femení.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

doncs, efectivament, tan lluny i alhora tan a prop. Separats, tot i que a la vegada estem molt propers. Distanciats, però paradoxalment, junts. Et necessitem de la mateixa manera que tu ens necessites. Si és cert que tu, sense la ràdio, et faltaria alguna cosa, a nosaltres ens faltaria tot. Lliurement has encès el teu aparell de ràdio, el teu smartphone, la tauleta, l'ordinador, el que sigui, i has triat la nostra sintonia. Per la nostra part, doncs creu-me, hem passat la setmana pensant en tu i en el que t'agradaria escoltar. Doncs hola, molt bona nit i benvinguts a la lluna plena d'avui. Sí, efectivament, hem passat la setmana pensant en tu. I creu-me que no és cap eslògan promocional, és rigorosament cert. Hem passat la setmana pensant en tu, en el que et diríem i com t'ho diríem, per tal de que et resultés agradable i entretingut. Pensant en la forma, però també pensant en el fons, amb l'objectiu que ambdós et resultin interessants. Doncs bé, pensant i repensant en quina música oferir-te per mantenir el nivell d'excel·lència que un dia ens vam proposar, incidint en la línia estilística per la que un dia també vam apostar i amb la que ens sentim més còmodes i més identificats. En definitiva, hem passat la setmana pensant en tu, a fi i efecte que les teves nits de dijous siguin, en tot cas, unes nits diferents.

Doncs bé, per iniciar la selecció d'avui, hem retrocedit fins l'any 1972, quan va fer la seva irrupció en el món musical un cantant irlandès fins aleshores totalment desconegut i que responia al nom de Gilbert O'Sullivan. I ho va fer d'una forma aclaparadora amb aquesta cançó que hem escoltat, aquest Alone Again, Naturally. I de la nit al dia es va convertir en una estrella indiscutible. És, sens dubte, una cançó diferent, perquè a la seva melodia, que podem qualificar com a pop suau i un tant fins i tot alegre, contrasta amb una lletra profundament fosca en la que ens parla de l'abandonament, de la crisi de fe, de la mort dels pares, inclús parla del suïcidi. De fet, el que ens parla en definitiva és de la soledat extrema amb la que les persones ens enfrontem a la tragèdia. Doncs bé, malgrat la seva temàtica lúgubre, la cançó va esdevenir en un èxit total i absolut. Penso que hem començat bé amb aquest Alone Again, Naturally.

Bé, som en un món on tot es compra i tot es ven. Són les meravelles de l'economia del mercat. Tot, tot, absolutament tot té el seu preu. I només cal que algú estigui disposat a pagar-lo. I potser et preguntes, tot té el seu preu? Doncs, malauradament, sí. Tot té la seva cotització. Tot és a l'aparador. Coses, persones, sentiments, idees, principis... Doncs res escapa a la ferotge i despietada llei de l'oferta i la demanda. Tot, i en aquest tot incloc a les persones, perquè tots ens venem, tots ens deixem comprar, tots comprem i tots ens afanyem en realçar les virtuts, en mostrar la nostra part més bona per resultar més atractius i deixar enrere la competència. El nostre temps ha convertit la vida en un mercat, en un gran basar, en tot i tots es cotitzen. I el que resulta més trist, molt trist, és que hi ha massa gent que fixa el seu preu per sota de la del mercat.

Doncs bé, aquest ha estat el Anyone Who At A Heart, un tema sorgit de la profunda inspiració dels dos dels meus compositors de capçalera. Parlo de Burt Bacharach, en aquest cas pel que fa a la música, i el David a la lletra. Ells van composar aquesta enorme melodia per la cantant de Dionne Warwick. Corria l'any 1963. I curiosament, al Regne Unit i a Nova Zelanda, la versió de Dionne Warwick va ser superada per la que va realitzar la cantant anglesa Cilla Black. Aquí, en el nostre país, la cançó jo diria que anirà per sempre lligada a l'extraordinària versió de Dionne Warwick. Però avui hem buscat una versió més actual i que considero que està a l'alçada de les millors. És la que l'any 2006 va incloure la cantant holandesa d'un nom impronunciable, o gairebé, es diu Trynge Oosterhuis, en el seu àlbum Les cançons de Burt Bacharach. Repeteixo, si més no per mi, una gran cançó i una extraordinària intèrpret. Trynge Oosterhuis. Difícil, eh? Bé, penso que és una evidència, tal i com passa el temps, però sobretot el fenomen s'aguditza a partir d'una determinada edat. Doncs bé, a partir d'aquesta determinada edat, cada any que passa, ens desvaluem uns punts. A la imaginària, o potser no tan imaginària, borsa de cotització social, els nostres valors, lenta, però progressivament, van perdent en terç. Cada cop el nostre balanç, el nostre compte de resultats, la nostra oferta pública d'accions resulta menys atractiva pels inversors i, conseqüentment, cada cop ens resulta més difícil col·locar els nostres títols.

Doncs ell ha estat el senyor Eddie Gold, una veu masculina d'aquelles que es fan escoltar i que penso que, com ja us he dit en alguna altra ocasió, no puc afegir gaire res més, perquè creieu-me que tots els meus esforços per tal d'obtenir informació fidedigna doncs sempre han acabat en fracàs. Creieu-me que he buscat en tots els llocs on podia trobar-la i sempre ha resultat en va. Jo diria que és una veu fantasma, de la que darrere d'ella no sé què ni qui hi ha. M'estranya perquè una veu com aquestes, doncs, no n'hi ha gaires. I si fos un cantant de carn i ossos, penso que tindria molta més projecció. Probablement, molt em temo, es tracta d'algun projecte generat per intel·ligència artificial, tot i que, repeteixo, no tinc constància tampoc d'això. Sí que té constància de que hi ha àlbums i singles que els podem escoltar doncs, en plataformes com Streaming o Apple Music. Però allà no hi ha manera de trobar més informació. Em sap greu, perquè penso que aquesta veu mereix un reconeixement públic. Bé, en qualsevol cas, dir-vos que el tema que acabem d'escoltar es titula City Lights, és a dir, llums de ciutat.

Sí, malauradament, els nostres són valors que cotitzen a la baixa. I en un mercat que el regula la llei de l'oferta i la demanda, això resulta preocupant i perillós. El mercat dicta la seva pròpia llei i de poc serveix apel·lar a la tradició, a una suposada consolidació o a les glòries passades. Tot això resulta absolutament inútil. Aquells o aquelles, segons els casos, que disposen de capital de futur o de bones reserves d'il·lusió, prefereixen invertir-los en valors d'empreses joves i dinàmiques i fan en aquells títols que presenten una clara tendència a l'alça.

Doncs bé, gran tema aquest, Canai. Un tema que de sempre m'havia agradat força i que ara, no, per circumstàncies, feia força temps que no escoltava. Així que he pensat que seria una bona idea compartir-la amb tots vosaltres. He triat la millor versió del tema, si més no, des del meu gust. La que ens va deixar el cantant negre-americà David Preston l'any 1989, en el seu primer àlbum publicat amb el títol de Introducing David Preston. Per cert, malauradament, aquest cantant ens va deixar l'any 2012 per complicacions de la diabetes que patia. Pels més interessats, doncs dir-vos que David Preston era fill de la cantant de gospel, Martha Bass, i germà de la també cantant, en aquest cas de soul i de rhythm and blues, Fontella Bass. Senyor David Preston i aquest Can I...

Lluna plena, perquè tot el que no ens atrevim ho perdem, ja siguin persones, llocs, moments o cançons. Lluna plena, perquè escoltar plegats una vella balada és una altra forma de fer l'amor. Lluna plena, perquè la meva zona de confort és una bona cançó. Lluna plena, perquè és evident que desconec la recepta de la felicitat, però el que tinc clar, el que és segur, és que la música ha de ser un dels seus ingredients.

Bé, hi ha cançons que des dels primers compassos automàticament les relacionem amb un determinat artista. Aquest és el cas d'aquest Crying que acabem d'escoltar i que automàticament, repeteixo, l'associem amb el senyor Roy Orbison, l'autor, junt amb Joe Melson, d'aquesta cançó. Per cert, una cançó de 1961, i que es va fer mundialment famosa i, tot sigui dit de pas, amb total mereixement. Però aquest binomi cançó-intèrpret, intèrpret que habitualment és el que la du a la fama, no impedeix que hi hagi altres lectures d'altres artistes que igualin o superin la versió més difosa. I més, si tenim en compte el temps que ha passat entre l'enregistrament original i el més recent. Doncs bé, entre l'enregistrament de Roy Orbison i el de Don McLean, que ara acabem d'escoltar, van passar 16 anys. I en el món de la música, 16 anys són molts, perquè les tècniques d'enregistrament canvien, els arranjaments canvien i el tractament s'adapta al gust de l'època i moltes altres variants. Per cert, no penseu, no es tracta de comparar. Cada versió hem de pensar sempre que és filla del seu temps.

M'agraden molt més les benvingudes que els comiats. Prefereixo un hola a un adéu, un trobar-se a un ignorar-se, un quedar-se a un passar de llarg. Prefereixo entrar a sortir, arribar a anar-me'n, ser a tenir, sumar a restar. Prefereixo unir a separar. I posats a triar, abans em quedo amb una cançó de Chet Baker que amb un màster en informàtica.

Doncs sí, tal com us deia, hem escoltat el senyor Chet Baker, el trompetista i cantant nord-americà, bàsicament de jazz, que tot i ser un artista el que admiro i que a casa l'escolto amb relativa freqüència, si la memòria no em falla, és la primera vegada que el selecciono aquí, a la Lluna Plena. És, o va ser, malauradament no està entre nosaltres, un músic extraordinari i d'una enorme popularitat, una popularitat que sobrepassava en molt els afeccionats del jazz. Entre d'altres, ja s'ha escoltat el seu estil com a cantant, un estil fràgil, íntim, i una veu d'un registre molt suau, un fraseig relaxat i una ausència total de vibrato. El seu to, xiu-xiu-wan, creava, jo diria que una mena d'atmosfera melancòlica i, per sobre de tot, molt i molt personal. El seu repertori estava format per la lectura dels clàssics estàndards nord-americans, com ha estat el cas de la seva lectura d'aquest Everything Happens to Me, una cançó escrita l'any 1940 per Matt Dennis, pel que fa a la música, i Tom Adair, pel que fa a la lletra. El senyor Chet Baker.

No sé si ho heu pensat mai, però malgrat que és evident, hi ha molta gent que no se n'adona. No se n'adona que mai tornarà a tenir l'edat que té ara cap altra vegada a la vida. Literalment, mai serem més joves que ara mateix. I alguns, dic, miraran cap enrere i s'adonaran de la quantitat de temps que han perdut esperant aquell moment perfecte, que perfecte no arriba mai. Quant temps s'haurà perdut esperant que arribés aquell moment idoni en el que les condicions en principi serien perfectes. Però el temps passa i mai arriba aquest moment. Així que, si us plau, fes el que més feliç et faci. Deixa de demanar permís, el permís dels altres, perquè el moment perfecte, tal com et dic, mai arribarà. Si fas això, si esperes aquest moment perfecte hipotètic, et passaràs tota la vida esperant. Així que deixa d'esperar, que estiguis preparat, perquè si ja ho estiguessis, ja estaries assolint resultats. La vida no comença quan ho tens tot resolt. La vida és el que està succeint a cada minut, a cada segon, ara mateix. No algun dia, sinó ara mateix, simplement ara. I repeteixo, tal com et vas fent gran, t'adones de la quantitat de temps que has malbaratat. I és un temps que mai recuperaràs. El passat és això, passat. El futur ja es veurà. I és que, i en definitiva, només tenim l'avui, a l'ara. Així que no fem més el ruc i aprofitem-lo.

Doncs sí, al llarg de la vida d'un afeccionat a la música, escolta, probablement milions de melodies, i d'aquestes, un selecte número d'elles ens deixen empremta, fins al punt de que t'acompanyen tota la vida i acabes considerant-les com una mica teves. Doncs bé, aquest és el cas d'aquesta Clara, una cançó escrita i interpretada pel cantautor Joan Baptista Humet, que la va publicar l'any 1981 i que explica d'una forma poètica la vida i posterior mort d'una noia atrapada en el món de l'heroïna. Bé, recordo encara unes declaracions del propi Joan Baptista Humet en el que deia que ell va conèixer aquesta noia, evidentment que no es deia Clara, i que, com diu la cançó, va morir, i ell va sentir la necessitat de dedicar-li aquesta cançó. Una cançó preciosa, si més no, a mi així m'ho sembla.

Temps, sempre el temps. El maleït temps, que és un enemic invencible i que acaba amb les esperances i que acaba matant les il·lusions. És un paràsit voraç, insaciable, depredador de vides alienes, que ni tan sols té vida pròpia, sinó que només és en tant en quant els demés deixen de ser. Temps, maleït temps, que esgotes la vida que hi ha en mi, que em maltractes, que deteriores el meu cos, que desgastes la força que la natura un dia em va concedir. Temps, maleït temps, lladre declarat i confés, enemic públic de la humanitat, que a l'hora del balanç final sempre has pres més del que has donat.

Doncs bé, de totes les veus femenines que he escoltat al llarg de la vida, jo us puc assegurar que són moltes, moltíssimes. Una de les que m'ha deixat més empremta ha estat la veu d'aquella cantant de gospel de nom Mahalia Jackson. Com has escoltat, era una dona amb una veu portentosa i poderosa, amb tessitura de contralt. Va néixer a New Orleans el 26 d'octubre de l'any 1911 i ens va deixar a la població de Evergreen Park, a l'estat d'Illinois, el 27 de juliol de l'any 1972 i víctima d'un atac de cor. Coneguda com la reina del gospel, doncs mai va cedir a les promeses de l'èxit secular. Es va mantenir ferma en la seva decisió de no cantar música que no es pogués considerar religiosa. Conseqüentment, no podia ser d'una altra manera. Ella va ser també una activista en la lluita pels drets socials civils, del poble negre. Doncs bé, ara l'acabem d'escoltar en aquest I Believe.

Bé, ja abans que parlava del temps, si em permeteu, continuaré parlant de temps, però des d'una altra perspectiva. I ho faig per dir-vos que un dia, el temps, cansat de ser només temps, cansat de que se l'acusés d'egoista, d'avorrit, de que tothom el critiqués per la seva falta de pietat i la seva intransigència, va voler canviar d'imatge. Va voler ser alguna que altra cosa més que simplement temps. Va voler ser alguna que altra cosa més que servís per suavitzar la còlera i la indignació de l'home i perquè aquest deixés de considerar-lo com l'enemic irreconciliable, com l'objecte preferit pel seu odi. Es va adonar que hauria de disfressar-se d'alguna cosa que falagués a la vanitat de l'home, d'alguna cosa que l'home desitgés per sobre de tot, que el fes sentir intensament, d'alguna cosa que li creés la il·lusió de ser poderós, invulnerable i etern. I el temps, que és maquiavèlic e intrínsecament pervers, va decidir disfressar-se de joventut.

Doncs bé, hi ha estat el senyor George Michael en aquest Kissing a Fool, un tema que ha recuperat del seu àlbum Fight de 1987. De fet, va ser el primer àlbum d'estudi que va enregistrar en solitari. Com has escoltat, dubto que no la coneixessis, però ja has escoltat, és una balada amb una mínima instrumentació i un toc que jo diria que s'apropa al jazz. Com he dit, va ser el primer àlbum després de la separació del seu company Andrews Ridgely i per tant, de la dissolució d'aquell duet de gran èxit anomenat BAM. Bé, potser aquest Kissing a Fool no sigui un dels seus temes doncs, més populars o de més èxit, però a mi, doncs, per mi, hablo en nom propi, per mi és una autèntica debilitat. M'agrada molt, però molt, aquest tema.

Sota la teva faldilla el misteri, el desig, la fascinació. Sota la teva faldilla l'instint, la imaginació, la més intensa glòria. Sota la teva faldilla, un dia, va començar la meva història.

Lady és una balada country escrita i produïda pel també cantant i autor i compositor Lionel Richie. Però tot i que aquesta cançó la van registrar discogràficament, ell no va ser el primer en fer-ho. Va ser el també cantautor country Kenny Rogers l'any 1980. Precisament aquesta ha estat la versió que hem escoltat. Si més no, és per mi una gran balada perfectament construïda, perfectament interpretada, i que fa que escoltar-la, per més vegades que l'ho hagis fet, continuï sent sempre un plaer musical. Lady, un clàssic de la música dels 80, però això sí, de permanent actualitat.

Felicitar un polític per fer obres amb diners públics és com aplaudir a un caixer automàtic per donar-te els teus diners. L'estupidesa es manifesta quan la llengua guanya la carrera al cervell. L'única lluita que es perd és la que s'abandona. I tinguis sempre present que som el que fem, no el que prometem que farem. No lluitis mai per tal que algú t'estimi. Lluita per algú que ja t'està estimant. De vegades hi ha que prendre decisions que fan mal en el cor, però en canvi tranquil·litzen l'ànima. A que sí? A que resulta fàcil i còmode criticar quan el problema no és el teu. I hem d'aprendre a posar límits, perquè ser bona persona no significa tenir-ho que aguantar tot. La vida, si alguna vegada premia, ho fa amb els esforços, no amb els pretextes. I la tranquil·litat de no tenir res que ocultar, creieu-me, no té preu. Diuen, ho he sentit dir moltes vegades, que l'últim riu millor. I jo us puc garantir que pressa no en tinc. I la gent real no té molts amics. Simplement coneix molta gent. I en tot cas, confia en la teva intuïció, perquè gairebé sempre t'avisa abans que la raó.

Doncs bé, sóc de l'opinió que hi ha melodies predestinades a l'èxit. I aquest va ser el cas d'aquest Moonlight Serenade, traduïda com aquí, com a serenata a la llum de la lluna. Un tema escrit pel trombonista i director d'orquestra Glenn Miller, a la que posteriorment Mitchell Parris va posar-li lletra per tal de que es pogués cantar. El tema, com dic, inicialment era instrumental. Aquesta Moonlight Serenade es va llançar al mercat el maig de 1939, convertint-se en la cançó emblemàtica i en la senyal d'identitat de l'orquestra de Glenn Miller. Ara l'hem escoltat en una versió vocal, concretament la que va anar a càrrec de Barry Manilow i que he recuperat d'un àlbum titulat Barry Manilow Sing with the Big Bands. Una gran cançó, una gran interpretació i una magnífica melodia, tal com deia abans.

Sí, som en el segle XXI, concretament en el 1900... Ai, en el 2000... Mare de Déu, com estic? En el 2026, segle XXI. Un segle, si més no, curiós, perquè el sexe és gratuït, però l'amor és molt car. En un segle en el que la pizza arriba més ràpid que l'ambulància i un perdre el mòbil és molt més dolorós que perdre la dignitat. Un temps on la roba determina el valor d'una persona, on la lleialtat i els seus amics s'han tornat envejosos, on els diners s'han convertit en l'estàtua de la llibertat, de la justícia i de la igualtat. Benvinguts a aquesta era negra on la mentida és moda, la traïció és moneda de curs legal i, ves per on, la pobresa és un defecte.

Doncs bé, ells es fan anomenar Vintage Heartbeat Radio i és un projecte musical especialitzat en cançons antigues d'amor i en balades romàntiques. És un concepte que aposta per capturar l'estètica íntima i un punt nostàlgica d'aquells enyorats discos de vinil i d'aquelles retransmissions de programes de ràdio dels anys 40 i 50. Es pot escoltar en les diferents plataformes com Spotify, Apple Music o YouTube. Són cançons per ballar, molt juntets, amb ballades romàntiques i escoltant, com a exemple, aquest tema que hem titulat Kiss Me in Silence.

Doncs bé, segur que tots hem passat per l'experiència d'anar conduint per un tram de carretera amb visibilitat reduïda a causa de la boira.

sempre ens sentim forts i segurs ni amb la confiança necessària. Però, malgrat això, continuem el viatge. Continuem endavant, tot i que no veiem més enllà de l'avui.

Doncs bé, era evident que la selecció de la lluna plena al blues no podia faltar. Per nosaltres és una assignatura d'obligat compliment. D'aquí que avui he triat la veu i l'estil del senyor

Jackson Blue i el seu Sukiet Without You, un blues, com diuen els francesos, com il faut, que ens ha transmès moltes de les emocions que genera aquest estil musical. Bé, Jackson Blue, un nom que, com el cas del que parlava a l'inici d'Eddie Gould, no puc garantir que la seva veu correspongui a un humà. No sé si és així o és producte de la intel·ligència artificial. Com en el cas anterior, he buscat informació i no la he trobat.

Sabeu, m'agradaria saber fer de la norma excepció, del que és quotidià, inesperada sorpresa. M'agradaria saber convertir l'habitual en únic. Són tan poques les oportunitats de que res canviï que m'agradaria saber pintar de colors la vida i fer d'allò que és normal extraordinari i d'allò que és costum singularitat. Són tan poques les oportunitats de que res canviï que la més petita sorpresa que trenqui la normalitat és, si més no per mi, un cant a la vida. És, si més no per mi, una festa de la llibertat.

Doncs ella ha estat la protagonista, la senyoreta Lara Louise, i d'ella sí que puc garantir que és una dona de carn i os i que viu a la badia de San Francisco, tot i que va néixer i es va criar en els Països Baixos. Musicalment es va iniciar com a cantant de folk abans de fer incursions en la bossa nova i el jazz, i que s'ha especialitzat en el repertori clàssic de la música estadounidenca dels anys, bé, fins dels 30 fins als 60. Doncs bé, ara tot just l'hem escoltat en el famós Speak Love, el tema composat per Cruvale pel que fa a la música, i amb lletra de Ogden Nash. La van escriure l'any 1943 per un musical de Broadway titulat On Touch of Venus, un musical que anys després, concretament en el 1948, es va traslladar al cinema amb el mateix títol e interpretada per Ava Gardner, Robert Walker i Dick Haymes. Per cert, jo us aconsello, és indispensable pel meu gust, la versió que d'aquest Speak Love va fer Barbara Streisand amb un disc que va publicar l'any 1993 i que ara no recordo el títol, però bé, si el busqueu, Barbara Streisand Speak Love, és Parla amb fluixet, doncs segur que el trobeu. Bé, estic convençut que en el seu moment, quan érem nens, tots vam estudiar les taules de multiplicar. D'aquí que em sabràs dir, si et pregunto, el resultat de multiplicar 5 per 0. I segur que em respondràs que, evidentment, és 0. I si et pregunto quin és el resultat de multiplicar, per exemple, 1876 per 0, doncs, evidentment, que em contestaràs que també és 0. Doncs bé, quan l'esforç és només d'un cantó, el resultat sempre és 0. Facis el que facis, tu miris com tu miris, aquesta regla la podem aplicar, per exemple, per la família, la parella, els amics, els companys de feina, per tot allò que vulguis. Perquè l'esforç ha de ser compartit. Del contrari, no té cap sentit, perquè és energia perduda. És una raó de pes que, finalment, sempre genera confrontació.

Doncs us haig d'explicar una cosa. Mira, aquesta setmana he tingut una sorpresa més que agradable. I és que jo tinc el costum d'abans de tancar els ulls d'escoltar una estona a la ràdio. I concretament, la nit del dimarts, vaig agafar un dels 5 o 6 transistors que corren per casa, em vaig posar els auriculars i vaig escoltar alguna de les emissores de la meva preferència. En un moment determinat vaig moure el dial i vaig topar-me amb una emissora que estava emetent una cançó. Una cançó que jo recordava que en el seu moment m'agradava molt, però que feia una eternitat que no escoltava. Evidentment, és la que acabem d'escoltar. Es titula You Are a Lady, escrita i interpretada pel cantautor britànic Peter Skellern. Això succeïa l'any, ni més ni menys, que l'any 1972. Evidentment, no recordava el títol, no recordava l'intèrpret, no tenia cap... És que era una cançó oblidada per mi. I aquesta emissora germana, doncs, em va facilitar aquesta estona de felicitat. He recordat, en aquell moment em vaig recordar, quan la vaig escoltar per primer cop i des dels primers compassos que em vaig enamorar d'aquesta cançó. I ara, després de tants i tants anys, recuperar-la, per mi, ha estat una, o m'ha representat una gran satisfacció.

Doncs bé, aquest tema es titula You Didn't Call My Name i l'interpreta Marianne Lane. I poc més puc dir-vos sobre ella. No coneixia aquesta veu femenina. I un dia la vaig escoltar, gairebé de casualitat, en un playlist, i em va cridar l'atenció. Em va agradar la cançó i em va agradar l'intèrpret, fins al punt de que ara l'he recuperat i l'he inclòs en la selecció d'avui.

Doncs bé, amb aquest You Didn't Call My Name en la veu de Marianne Lane començarem a dir-vos adéu. It lingers in each note they make. I stay. Doncs sí, ja les nostres dues hores estan a punt d'exaurir-se, així que em queda el temps suficient per agrair-te la teva sintonia. Espero que t'ho hagis passat prou bé, que tant la selecció musical com els comentaris, si més no, hagin estat entretinguts i hagin despertat el teu interès. Si és així, jo particularment em sento més que satisfet. While I keep everything I keep. Sí, això sí. Et convido pel proper dijous, a partir de les 10 de la nit, tornarem amb un munt de cançons, amb un munt de comentaris, amb un munt de lluna plena.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi. The Great Protector.

0: Una cabrita y cuatro, cinco suras.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Svetlana. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.